0: d'informació
1: independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleres.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern...
2: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio. També volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
1: Quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
2: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
3: No, home, no.

0: vegades.
1: Sí, ha segut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 quilòmetres.
1: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Cap al mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 quilòmetres per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
1: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
0: Va. Va.
1: Atenció.
0: Va, molt bé, que m'encanta la cançó.
1: Molt bé,
0: cançó,
1: molt bé.
0: M'imagino la Lara, quina cançó poso que parli dels préssecs? Clar, home, ella que és comprant cap a casa per indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
1: Nois, els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
2: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
1: Però està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades.
0: Molt ben tirat, Marta.
1: No en donem.
0: Molt ben tirat.
1: Ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 2:45 del matí. Com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui,
1: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
4: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no, no, no. ¿Por qué no?
0: Pero es que, a ver, es que la gente
4: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
0: No, porque yo no hablo de Ramos. Perquè estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
1: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
1: Però després ja ho han deixat, no?
0: No, no, és que allò ha durat dues setmanes.
1: Clar,
0: algunes
1: encara,
0: frases...
1: encara el trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
1: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
1: Sí, sí, sí.
0: Total. I el cor també batega amb Lolita.
1: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és que a veure...
1: El vostre.
0: El meu.
1: El seu, el teu marit.
0: El meu futur marit.
1: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a L'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
5: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
6: Ah, me encanta.
5: ¿Ves?
6: Ahí va.
5: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
6: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
5: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
6: Pero si te
5: hola,
6: dice...
5: Jacob, que no. Con el ajo menos.
6: Con el ajo.
5: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
6: Bueno, pero...
5: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí del lado.
6: No, pero no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria una cua de persones...
1: Ah, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Això no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
7: Pues va, preguntar-li a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram no, del Jacob
7: sí.
0: Elordi.
7: I que la següent molt pregunteta.
0: Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirada. Permís? Doncs bé, que seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
7: no,
0: som?
7: No, era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
7: Què passa? No, no, no. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si esteu no estem fent res.
7: No, el Jacob
1: bueno, és guapo. Tireu la pregunta o no?
0: Quin so ens deixa la ràdio?
1: El matí de Catalunya Ràdio vam trucar a l'Eire Díez. L'Eire Díez.
0: Va.
1: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
8: La veritat és que nada.
0: Nada.
8: La es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por una causa de CEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: És tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney, i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimem en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li de menjar, per pobre Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, matineers. Ai, seria tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: Avui, amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico i llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País

0: explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i El Mundo, que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Juan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la l'Ara i El País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
1: Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
0: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
0: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
1: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
0: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
1: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
0: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
1: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
0: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
1: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
0: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Peraz, és una gravetat penal i política extrema.
1: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va

0: per evitar copiar els exàmens.
1: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
0: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
2: Si les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
0: 5 segons.
2: 5 segons, eh?
0: Silenci. Han passat 5 segons.
1: I ha perdut el tren.
0: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
1: És la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa, tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
2: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
0: Bueno,
2: atenció,
0: bueno, panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Escolta, a discoteques la... Ves tan a Eivissa a demanar una ampolla d'aigua a la discoteca.
2: Aviam què et cobren.
0: Aviam què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
1: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat a tarda al Pirineu.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maya Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a, los haters, que empiezan, o sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
0: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar sí. el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
3: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La Promesa, és al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
0: Sí.
3: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
5: Hola, sóc el Pau Roca, director de La Promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
0: Oh, quina bona pregunta.
5: Potser t'enverinen.
0: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
3: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a blade in the... Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu. És a 9:15 del vespre.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pichi Alonso

0: va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
1: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centre, la jugada arriba, Pichi, i Pichi la mata amb el cap. Gol de Pichi! Ha marcat Pichi! El Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie! Minut 24 de la segona part del partit.
0: La història de la ràdio El So, que ens ha deixat la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia, i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
2: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
3: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
2: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sants i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
5: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó, Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
0: Tota mala cara, pobre Guillem.
5: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina és.
0: Ell és jet lag.
5: Exacte.
0: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després a les 11, les queixes dels veïns.
0: Alerta,
5: i com
0: això.
5: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de 3 síl·labes aquesta hora costa, bueno, i depèn de com de les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya.
0: Sí.
5: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-360609. El torno a dir, 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu,
0: clar,
5: et respondrem,
0: reserva,
5: i després ho
0: reserva, reserva.
5: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
0: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada, Maiol. Últimament les dades són molt difícils.
5: com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
0: No ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
5: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent... I que deixa,
0: doncs
5: ple,
0: uns quants, aquí.
5: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà ara, que era un trell, per cert.
0: Però, escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
5: No, això
6: sí,
5: que...
6: sí, sí. Ara, va,
0: aquí la màgia de la ràdio, aquí la Romagosa en... em deixa els seus, vull dir, això...
5: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
0: Jo diria...
6: Ni idea. Tots junts?
5: Tots junts.
0: 10 milions.
5: 10 milions?
0: Va.
6: Més.
0: Sí. Aviam,
5: si algun
6: 50.
5: Vol... 50.
6: M'he passat.
7: No ho sé.
0: 50 milions.
6: 35.
0: Potser no, sí, eh? No, has dit 50,
6: no,
0: eh?
6: No, però 35. 40.
5: Ah! Doncs, és que eren 58.
6: Ah!
5: No, però aquesta rectificació...
6: Ja està, no, me la menjo. No,
5: la part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
0: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
5: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
0: No seria el primer que vindria.
5: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
0: Està bé, eh? Que també, de veritat.
6: Carai. Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
10: Sobretot... has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
9: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
5: És que fos cada dia un detall. És de les entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui
10: estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
9: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
10: No.
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
12: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
13: Bon dia, matiners.
14: Ara arrencarem el camió.
15: Jo us escolto ben d'hora.
13: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
16: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
0: Què diuen aquests tarragonins?
16: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat.
6: Molt bé.
0: A què et dedica Josep Maria?
16: Jo sóc peixater.
0: I a quina hora entrem?
16: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
0: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
16: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
8: Els matiners.
0: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Repassem... Oh, escolta'm. He recuperat una entrevista que va fer Lolita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem. Però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
17: La IA mata la creativitat i el pensament complet. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant, o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
0: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. Ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
7: I tant.
0: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
14: Yo estoy envejeciendo creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre. Y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud.
7: Claro.
14: Que es lo que más me preocupa, me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
0: Ai, Lolita...
7: Ja ve sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
0: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria a veure, 9320-7474. Glòria, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
18: Gràcies.
0: Com estàs?
18: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
0: I de què treballes, Glòria, tu?
18: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
0: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist el Ricard Ostrell del mercat, que hi va moltíssim.
18: I tant, va comprar... El meu no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
7: Ja el tens clitxat, eh?
18: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
0: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
18: Sí, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
0: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixem una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
18: Sí.
0: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de cap i pota, unes galtetes de porc...
18: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
7: Ara!
0: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
18: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
0: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
18: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
0: Uau! Tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
18: D'aquí un anyet.
0: Un anyet?
18: D'aquí un anyet.
0: Segur?
18: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No treguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
0: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
18: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
7: Sempre n'hi ha.
0: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
18: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens saludarem.
0: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
18: D'acord.
0: Que vagi gràcies. Molt bé, Glòria. Una abraçada.
18: Adéu, bon dia.
0: Moltes
18: bon
0: gràcies. Adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordoví, bon dia.
19: Bon dia, bona hora.
0: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
19: Ai.
0: I aquesta cosa Ha arribat.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
19: Això ho has estat fent tu, o què?
0: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
19: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes. No. Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig que està traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
7: A veure... Cada cosa que deies, però ens posem més nerviosos, Eloi.
0: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
19: A veure, les cabres agafen paparres més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt.
0: Ah!
19: Doncs, no, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobre cabra, la Rosita...
0: Es diu Rosita, la cabra!
19: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
0: seus genitals.
19: Als seus genitals, sí, sí, sí. I llavors, clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
0: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
19: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
7: Qui tingui paparres.
0: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
19: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
7: I al metro, també.
0: Lara García, Marta Vigan, moltes gràcies, estimades. Fins demà.
7: Adéu.
0: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
19: Un dia avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època, segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
0: Escolta'm, acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles, que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimats.
19: A veure què passarà demà.
0: Que vagi bé. Adéu.
19: Mare meva.
0: Ostrell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
2: Ah, vale.
0: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
2: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
0: Fins demà, matiners, que vagi bé.
20: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vives.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'ha de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegada a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, scroll, scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés?
1: De tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, allò conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient, ho diu aquí, ho diu aquí, i et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu els preguntes et diuen, com allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara
2: una
1: no,
2: notificació
1: ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no l'has d'agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li doncs moltes més. A més això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys, per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bueno,
2: que...
1: tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que a més es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja a la seva vida professional molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció, social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè hem de, potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cas.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteo Pirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser, perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions, perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no pas a la resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions i també és molt amant de la fotografia. I també m'agrada, el camí que m'agrada més són els posts divulgatius. És a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia. És a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? Està bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Jo també he de dir que em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i de no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos
2: doncs,
1: a cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explica l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, és molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors, per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament.
0: Pots dir
1: més de
0: 100.000? Més de
1: 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus, o sigui...
1: Ah, no, és que no, hi ha molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Clàudia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat amb una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes.
0: Que estigui més tevi.
3: O sigui, que deia la meva àvia, des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Veus? Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar,
2: no.
1: Això imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, no, i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
1: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
1: Al bufar. Però escolta, m'està pensant una mica amb els altres. Vale, tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més.
1: També, a més d'això, o sigui, banda del soroll, a més, tens allí tota la pel·lícula
2: no.
1: Què està menjant?
2: Bé, avui ens està concentrant a les orelles, no a la vista. Sí. No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera? Que sou...
2: Tampoc!
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
1: No, prou. És que jo va passar l'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, si tens la mala sort que et posen al costat amb una parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: clar,
3: eh?
1: Sí, clar, sentint, és fatal. Sí, o, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal, que volies compartir.
2: Jo el comparteixo tot.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada, però a banda del xerruc...
2: A més que s'està petant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: Això
1: és dolent, no ho feu.
0: No s'ha mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer, és respirar fons.
3: Sí, una mica també parlar,
2: respirar fons, no?
0: Fluix.
2: Perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu tens aquell familiar que fa això, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau,
0: i ja està. Però ell li el que tu
3: no
0: vegis.
3: Perquè
1: és veritat, sí.
3: Però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa de fer.
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, però dirà allò, que tiquis miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
2: Tant de bo.
0: La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, aquí indefectiblement cada frase.
3: Doncs mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos del que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
1: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé, l'autocrítica.
1: Molta polseguera, aquest petit espai del Tot es mou.
5: Jo no tinc res.
6: Tu no entens
5: res. No,
6: jo ara ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
5: No entenc res.
6: Però això deu fer molt mal, clar.
5: Jo perquè ja ho he acceptat, però realment porto mig any com el cul.
6: Patint, però ja està patint. Sí, estaves molt enamorat d'ella?
5: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
6: Sí.
5: Però...
6: Tu sí.
5: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
2: Qui és aquest?
1: És que clar, el quadre a mi em posa la pell de gallina. És, recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí,
1: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex?
3: Sí, vaig sentir que el que no surti també en parlava amb força.
1: Qui
0: és l'ex?
1: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi, que el que no surti faci un especial d'això em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat i jo hi estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era altres qüestions?
1: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu, no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
1: En canvi,
2: és que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
1: A la vostra generació, sí.
2: Sí. A nosaltres ens va arribar per aquí.
1: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del Tot es mou explicant això?
2: Potser
1: bueno, jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta, i m'imagino que estic mirant aquí un...
1: Sí, és el que va de blau per si algú mira la captura.
3: Tio, només per parlar de la seva vida sentimental.
2: Molt estrany.
1: Bueno, pues ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: perdoneu, sobreentenc que la ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Va. Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell
3: no?
1: També estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: Ah. És una noia catalana d'un barri d'aquí, de deu ser de Barcelona, i es decideix... No sé, i es decideix...
1: No sé d'on és, però és catalana.
2: I es decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella
1: és,
2: també.
1: És batllat del Mercadona totalment, però vaja, que és indiferent, això. O sigui, per mi, cada gent faci el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un mitjà públic. Però bueno.
0: Va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, t'has de mirar els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, si vols te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot, sí, culebrot que... de Sálvame.
2: Però que a sobre no és gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, sí. I si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals.
2: Clar,
1: de la tele, que són
2: cas.
1: Iaies...
2: Zero al cas.
1: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura de l'Alex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de les reials angleses.
3: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de futbol.

0: A veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristo.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es tenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influències que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una
0: que
2: família
0: també
2: vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinhos i altres referents una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una gelestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Jarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci aquesta funció, i crec que ens faltaven el vestidor femení, un referent així, i jo molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de és que no, hauria de ser normal, però no ho és.
0: No, per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. És que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens?
2: Sí, bueno,
0: és que
2: era
0: una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana l'hem tingut a l'Estadi Olímpic. Jo t'hi pot

0: clar, ara jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent, perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: i és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte,
0: bastant... Bueno, algú li devia dir.
1: Sí,
0: una foto, però... Aquest
2: president, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: No, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar,
1: molta.
0: Jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny.
2: Exacte.
0: Pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
2: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement. Veus?
0: És que a sobre, dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a prendre aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. L'última cosa que volia comentar...
2: I de bibliotecàries, també, no?, si no m'equivoco.
3: Sí,
2: sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern dels Estats Units, que tan mal està fent, no?, però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que d'una banda els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que
2: molt
0: no podien
2: bèstia
0: ni moure's, i tal, i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida
1: sí, hi ha classes, i que si pagues un concert és benefici. Sí,
0: si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que
2: prou,
0: ja aviam.
2: Prou de
0: front row. Si voleu convidar-los, convideu-los a canviar publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana.

0: oients, us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sola per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
1: I és un passadís etern.
2: No, no ha passat mai.
0: És com, jo sempre, dic, i si no em tira enrere tampoc, no torno a l'andana, ja...
1: Passa com a somni recurrent?
0: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
1: Jo, més que hi hagi un altre passadís etern, el que m'imagino és, a veure si algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
0: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir del metro.
1: No poder-ne sortir.
0: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això. No pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Clar. Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de per si en el seu bucle.
1: Camisa blanca,
0: en el bucle diari, sí. Camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? L'anar a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia, esperem que bona. Però, clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
3: Bona nit. So, この más chulo na Tokyo no chikan.
4: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc, com el passadís del metro de Tokyo, diu, és com un espai nou, que és un art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant...

0: del Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat, no? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
1: Ma, 主人公の 文脈に沿わせたというのもあります.
2: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
3: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest migmetratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la teniu a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
4: Clar,
3: un videojoc,
4: té sentit.
3: Un videojoc indie japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
2: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros que si tu no feies el recorregut tal com ell et marcava, havies de tornar a començar.
3: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
4: No.
3: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada on pots arribar-hi i perdre-t'hi. I la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, d'aquests segons llocs liminals.
2: Hi ha gent per tot, eh?
3: Doncs la setmana que ve, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reinsve, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.

0: que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo pugueu llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, pel simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de la terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
1: totalment.
2: En canvi, ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no pas estar fent scroll infinit, mirant

0: reels
1: mil
0: i tal.
1: Mil vegades, i tant.
0: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja et llegeixes com mig convalescent. O sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint. Clar. O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint. I llavors jo ja, quan hi torno a reprendre la lectura, m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
1: No saps l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegia aquell mateix llibre, no?
3: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols, m'obligo a acabar sempre baix a la dreta.
1: Sí,
0: però és que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar, saps?
0: Llavors, la lectura abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
0: Clar, no et pots enganxar. No et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
1: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
0: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
1: Endavant.
0: Ho faig per tu, Sergio. Vives,
1: gràcies, jo t'ho agraeixo.
0: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
1: La gent que va al parc i fa... Veu, para de molestar, sisplau.
0: Tio, vés a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren, al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai molt de soroll, al tren, a la platja.
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo i la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa del tot davant.
0: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal.
2: Era com un contingut interessant, saps?
0: Sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, al tren, i que igualment et vagin dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm
2: això
0: estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, cosa t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt com perquè m'interrompis cada 10 minuts.
0: Pobre, sí, iaia. La gent té molt poca sensibilitat.
1: Iaia, en compresa.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
0: I després ja anem a l'altra banda, que és la gent snob. Deixa'm dir que encara no estic bé, i que intento no passar pel teu
1: carrer, i que hi ha cançons que salto molt sovint, ets tu record per... Què són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir?
0: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
1: Això.
0: No és tant perquè
1: ells els agradin. Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen, que no pas per ells.
0: Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
0: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
1: Doncs però... això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
0: Però no molesto ningú.
1: Ja, això és veritat. Això és veritat.
0: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí, sí.
0: Ai, totes les lectures de l'any
2: per l'estiu. Me sobren paraules agullades.
1: Sort en paraules, però falta temps.
0: Falta temps, falta temps.
2: I a més, cada estiu acaba, arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
0: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues, llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
2: totalment.
0: S'ha de tornar a treure el tema i no passa res, Vull dir, a mi no em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
3: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
0: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
3: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per
0: llegir-me l'Odissea, sí, per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Bueno, gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens valorem a pla, estar a la platja, estar tombats a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
1: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
0: Exacte, vull sentir els moixons, exacte, com ha dit la nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
1: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts de colònies.
2: Molt bé, Sergi.
0: Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una orxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrir gaire el cervell.
3: Perfecte.
0: Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre

0: a la Rita Oller, bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, jo sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: Jo veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol. Gens. Per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Ah, va, de quina obra estem parlant, que no sé si no he dit el títol.
1: L'autora.
4: L'autora, molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria. I és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni un me'n vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat. Perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera. I veiem com ella va transitant al llarg de tot això. Però el muntatge és molt especial. O sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també.
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonin, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i l'Amada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes. Jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
4: que
1: molt xulo.
4: Porta llocs molt diferents, no? Sí. Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar.
1: Sí, i et posa molt bé el lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso? I era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marcel i Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. El següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
1: Endavant.
0: És la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenir i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual. Perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues, de les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, i han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no?, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat, i ara vinc a una ciutat com Barcelona, que m'ofereix un munt de possibilitats, no?, i va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors, són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dues sentades o amb dos dies no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me les truc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Sopa de Crab Apples.
1: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit, a 22:30, postdigitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros i per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència,
1: sí. O sigui que hi ha una diferència, i si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
0: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara, per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
0: Has sentit el disc nou que té res? Fa un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans. Jo em vaig viciar molt i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Compositora, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit, divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit, amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal, La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant dues sardanes del mestre Antoni Albors. La primera es diu L'Hospitalet Ciutat Pubilla i la segona Retrobament a Guissona. Són sardanes interpretades per la cobla dels Montgrins i del compositor Antoni Albors.

Acabem d'escoltar la copla Els Mongrins, que ens han ofert l'Hospitalet Ciutat Pubilla i després Retrobament a Guissona, sardanes d'Antoni Albors. Bé, i continuarem amb aquest compositor i amb la copla Els Mongrins, i ara ens ofereixen Ofrena a Mollet i després L'Encís de Font Romeu.

Acabem d'escoltar les sardanes Ofrena a Mollet i després l'encís de Font Romeu. Sardanes d'Antoni Albors amb la cobla Els Montgrins. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor que és Obligada de Flabiol. Es diu Tot un Flabiol. És, doncs, del mestre Antoni Albors i l'escoltarem amb la cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar la sardana obligada de Flabiol, tot un Flabiol del mestre Antoni Albors amb la copla Els Mongrins. Bé, ara farem uns moments de ballaruga i després continuarem amb més sardanes. I escoltarem Salomònica, una sardana feta l'any 1986 per Manuel Oltra. I després també d'aquest compositor, una sardana feta l'any 1996 que es diu Montjoliu, i les podrem escoltar amb la copla de cambra de Catalunya.

Acabem d'escoltar les sardanes Salomònica i Montjoliu del mestre Manuel Oltra amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Bé, i ara canviarem d'estil amb sardanes força balladores i escoltarem en primer lloc Salt, una sardana de Jaume Roca i del Pec, i després Colla Salt Sardanista del mestre Lluís Duran, i seran interpretades per la Cobla La Principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha ofert les sardanes Salt, de Jaume Roca i del Pec, i després Colla Salt Sardanista, de Lluís Duran. I continuant a Salt, escoltarem avui les dues darreres sardanes. La primera es diu La Mainada de Salt, és de Josep Carbó i Vidal, i després l'altra, Salt Independent, del compositor Alfons Mias i Martí, i també són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? Com porteu la calor? És dijous 28 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, avui amb una temperatura superior a la que teníem ahir a aquesta hora, 20 graus i mig de temperatura ara mateix a l'exterior de la ràdio, al carrer Foment número 6. Disposats a acompanyar-vos un matí més fins a les 12 del migdia, avui que és dijous i per tant que ens visita l'alcalde de la vila, ja ho sabeu, a partir de les 10 del matí. Si voleu fer qualsevol pregunta, queixa, suggeriment, recordeu que teniu habilitat el telèfon del directe, que és el 936686161, que teniu també, per altra banda, el WhatsApp de la ràdio, on ens podeu escriure missatge de text, fer nota de veu, això sí, indicant nom i cognom, el 691438847, 691438847, o si ho preferiu a través de la xarxa social d'Instagram, on l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana, i a partir d'aquí, si hi ha preguntes, doncs també les compartim aquí al programa. Això serà entre les 10 i les 11 del matí, d'un matí on també parlarem de la revista local Enllaç. Acaba de publicar-se el número 616 de la revista mensual d'informació i opinió, amb un monogràfic que és la crisi d'habitatge que avança sense fre. Aquest és el titular, amb una imatge d'un bloc de pisos que s'està construint, un dels blocs de pisos que s'està construint al barri de les Guardioles. Expliquen que el preu del metre quadrat creix més del 80% en 10 anys. Entrevisten també el regidor d'habitatge Ivan Mustieles i parlen també de l'habitatge protegit, virtuts i límits del model. Avui en parlarem a partir de les 11 amb el director de la revista, que és l'amic Roger Castillo, que serà aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, just a la darrera hora, on també tenim en principi la col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com cada 15 dies, i a més el Josep Ferrer, que avui ens portarà cap a Itàlia amb la maleta a la mà. Ell és periodista i guia turístic, com bé sabeu, i ja fa algunes temporades que ens acompanya en aquesta secció. Avui ens vol portar a la Puglia, aquesta regió del sud d'Itàlia. En parlarem a 3:15. Un matí on també aprofitarem per felicitar a la pastisseria Arenas de casa nostra, perquè, com dèiem ahir, ha guanyat la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya 2026, concretament en la categoria de crema i pinyons. Això es va conèixer fa un parell de dies i han guanyat doncs aquest segon premi. Enhorabona a la pastisseria Arenas i al Temps de Tertúlia, que avui compartirem amb el Manel Cordero, la Mercè Charles, que el recuperem després de dues setmanes d'absència, el Joan Domènech i el Josep Vinyets, en principi amb ells quatre farem la tertúlia. Doncs farem una trucada també a la Montse Arenas perquè ens expliqui més detalls d'aquest premi que han rebut aquesta setmana. Serà a la segona hora del programa. Nosaltres començarem la tertúlia just després de la cançó del dia que ens proposa aquest dia de la setmana el Miquel Bofill, com bé sabeu. I ara aquesta primera hora del programa, de seguida actualitzarem, com sempre, la informació de servei. Repassarem l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Repassarem també la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dijous. La recomanació del dia avui ens portarà a parlar de teatre amb el Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa. I a la recta final, avui una mica més tard del que és habitual l'entrevista de primera hora, parlarem amb la molinenca Sandra Jordà d'un tema interessant que es va celebrar el passat cap de setmana. 7 creadors de continguts especialitzats en cicloturisme, ciclisme esportiu o en rutes de BTT van recórrer les comarques barcelonines amb l'objectiu de reforçar, per una banda, la pràctica del cicloturisme i posar en valor, d'altra banda, la xarxa de camins i rutes ciclables. Aquí a la nostra comarca, el Camí del Riu Llobregat el va organitzar el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, juntament amb la Diputació, i el va protagonitzar la Sandra Jordà. Coneixerem doncs com va anar aquesta experiència parlant amb la Sandra a partir de 9:15. La Sandra, per cert, que va ser campiona d'Europa d'ultramarató el 2017 i campiona d'Espanya d'enduro el 2017, 2018 i 2020, i que doncs, té força popularitat a Instagram, d'aquí doncs, que l'haguessin cridat per fer aquesta proposta, aquesta experiència. En parlarem doncs, abans d'arribar a les 9 del matí. I amb tot això, en principi, doncs, és el menú que us oferim fins a arribar a les 12 del migdia. A partir de les 12, recordo, informatiu Molins de Rei al dia, tenim el programa quinzenal Cairós i avui, excepcionalment, la revisió del Tot Teatre. Farem una cosa, com que el dilluns va ser festa i teníem, no vam tenir l'Etapa Reina, vam tenir un especial de dues hores del Dani, precisament, del Tot Teatre. Avui escoltarem la primera hora a la una i demà, que és ja l'hora habitual del Tot Teatre, escoltarem la segona hora, de una a dues del migdia. Avui, per cert, i amb això acabo, que tenim ple a l'Ajuntament, ple, perdoneu, ordinari del mes de maig a les 6 de la tarda i, per tant, en farem també la retransmissió i la programació quedarà alterada per aquest motiu. És dijous 28 de maig de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Som-hi! Passen 7 minuts de les 8 del matí. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Connectant amb el RAC, allà hi tenim, com sempre, el Ferran Aràndiga. Com ho tenim, això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que a causa d'un accident a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona es provoquen fins a 12 quilòmetres d'aturades a la A2 des de Castellbisbal. De retruc a la B23 també hi ha 6 quilòmetres i mig de retencions intermitents des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, també passant per Molins de Rei. També hi ha retencions des d'Esplugues fins a Diagonal en sentit Barcelona. Per altra banda, també parlem de fortes retencions a les vies costaneres en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud a la C3 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, també des de l'aeroport fins a la zona franca a l'altura del Prat de Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions que arriben cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat en tot el nus de la Trinitat. Destaquem també la C16, on deixa fins a 3 quilòmetres d'aturades pels túnels de Vallvidrera. Pel que fa a la AP7, tenim retencions també a la zona del Papiol amb l'enllaç amb la B23 en els dos sentits de la marxa durant 2 quilòmetres. També cap al Vallès tenim retencions a la AP7, com dèiem, des de la Roca fins a Bàrbara, en sentit sud, i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per la informació, Ferran. La completem parlant del transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi hi ha normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No hi ha cap incidència, en principi, que consti aquesta hora del matí. I per cert, parlant també de mobilitat i d'incidència en clau local, recordeu que tenim aquest dissabte la desena nit de comerç i nit de tapes. Això, a efectes pràctics, comportarà afectacions als guals de diversos carrers de la vila, concretament a partir de les 5 de la tarda i fins a quarts d'una de la matinada, de les 5 de la tarda del dissabte fins a primera hora del diumenge. Les vies afectades són bàsicament del centre vila, la plaça de Catalunya, plaça de la Vila, vaja, carrer Molí, carrer Major, plaça Pompeu Fabra, carrer Boters i Ponent, Rubio i Hors i plaça del Palau, plaça del Mercat, passatge de la Sardana, carrer de Baix, Doctor Barraquer, Miquel Tort, Reseta de la Creu, plaça de la Creu, passeig Pi Margall i carrer Carril. Aquestes serien les vies afectades en quant als guals. Per tant, estigueu atents. Ja hi ha informació al respecte, però en tot cas en volíem deixar constància. Insistim, això dissabte a partir de les 5 de la tarda amb motiu de la desena nit del comerç i nit de tapes. A veure, anem amb la previsió meteorològica. No sé si cada vegada fa més por escoltar aquesta previsió, perquè cada vegada anem més amunt pel que fa a les temperatures. Ara pràcticament ja hem arribat als 21 graus a l'exterior de l'emissora, però el Jordi Miralles, com sempre, puntual a la seva cita, no el volem fer esperar, que ens expliqui doncs quin temps hem d'esperar aquest dijous. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. La calor serà avui protagonista, al igual que ahir. Tornarem a tenir temperatures al voltant dels 32 graus de màxima aquí a Molins de Rei. Podríem arribar als 33 o gairebé 34 a alguns punts de l'interior de la nostra comarca. Per tant, temperatures altes, altíssimes. Ara hauríem d'estar parlant de màximes al voltant dels 24-25 graus a molt estirar. I parlem que avui i demà les màximes se situaran al voltant dels 32 graus. Afluixarà la calor una mica de cara al cap de setmana, però baixar de 32 a 30 o a 29 serà un descens molt poc important i, per tant, la calor que continuarà amb nosaltres força dies més. De fet, no serà fins a mitjans de la setmana que ve que aquestes temperatures es normalitzin i recordem que ara tenim temperatures que són al voltant d'uns 7 a 8 graus superiors a les normals per l'època de l'any. Pel que fa a l'estat del cel, hem de continuar parlant de sol avui, demà, al cap de setmana i, com a mínim, també la primera part de la setmana que ve.
0: Molt bé, gràcies Jordi per la informació i anem ara a recuperar una altra de les ofertes de feina que ens ha compartit el Francesc Rueda, una altra de les proves que ja fa calor bastant insuportable és que ja comencem a tenir mosquits també aquí a l'interior dels estudis de la ràdio. Deia, doncs anem a saludar el Francesc Rueda que ens recordi aquesta oferta de feina. Què tal, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un mosso de magatzem. Et busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 1 i de 3 a 6. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari segons conveni i la incorporació immediata. Seria per una empresa de materials de construcció ubicada a Molins de Rei i les tasques seria preparació de comandes, carri de descàrrega de camions amb traspalet o carretó elevador, preparació, picking de materials de clients, ubicació i control de mercaderies i realització d'inventaris. A nivell de requisits, es demana experiència mínima de 2 anys en feina similar, català i castellà, a nivell d'estudis primaris o similar, i imprescindible carnet de carretoner i també el carnet de cotxe al B.
0: Doncs molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquest recordatori. Les ofertes, recordem que les teniu penjades al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per últim, recordo la farmàcia de guàrdia per aquest darrer dijous del mes de maig, avui dia 28, és la farmàcia Codina. La farmàcia Codina es troba a l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles. Recordeu que la tindreu oberta des d'ara a 8:15 del matí fins les 10 de la nit.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Tenim un comunicat d'aquestes últimes hores del Club Atletisme Molins, que signa el seu president, el qual doncs entrevistàvem fa alguns dies, el Joan Moreno. Què diu aquest comunicat, Sílvia Artés? Molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs volen parlar de la proposta de les pistes de l'espai d'atletisme que l'Ajuntament farà quan es reformi tota la zona de la Gravera. Fa dies que n'estem parlant i continuarem parlant d'aquest projecte. I ells han fet ja, més enllà de l'entrevista que els hi vam fer aquí, un comunicat en el que expliquen que reclamen garanties perquè aquest futur espai d'atletisme respongui a les necessitats reals del club i dels atletes. Des de l'Atletisme Molins comparteixen la valoració d'aquest projecte planejat a la zona de la Gravera. Diuen que actualment l'Atletisme Molins continua sense tenir una pista pròpia i funcional, i durant aquest temps el club s'ha hagut d'adaptar a instal·lacions insuficients i també ha hagut d'anar a pistes d'altres municipis. Expliquen que fa pocs dies se'ls va presentar aquesta possibilitat d'ubicar aquest futur espai d'atletisme en aquesta zona de la Gravera, on la pista formaria part d'una zona verda i un espai públic en una zona inundable que compliria els requisits legals per dur-se a terme. Consideren que la zona de la Gravera podria arribar a ser viable per la pràctica de l'atletisme si finalment és capaç de garantir unes condicions mínimes adequades. Diuen que, tot i així, tal i com està plantejat actualment, consideren que el projecte no dona resposta a les necessitats reals del club. Diuen que existeixen unes línies vermelles molt clares, que necessiten una instal·lació tancada i controlada, que garanteixi la seguretat durant els entrenaments i eviti interferències externes. També consideren imprescindible disposar d'uns serveis bàsics i adequats com vestidors, lavabos, espais de magatzem pel material, una zona de treball físic i condicionament i espais funcionals per la gestió ordinària del club. Això és el que diuen en un comunicat. Fem parèntesi, l'Ajuntament ja ha dit que segons la regulació que hi ha i segons el que ja ha dit Protecció Civil, aquests equipaments o aquests edificis amb tots aquests elements que ells reclamen no hi podrien ser. Continuem llegint el comunicat. Diuen des del Club d'Atletisme que consideren que una instal·lació completament oberta, tal i com està plantejada, i sense capacitat de gestió específica, podria provocar un desgast molt accelerat tant de la pista com del material esportiu. També diuen que els preocupen alguns condicionants tècnics, especialment pel que fa a la possible gestió d'aigües i a les conseqüències que això podria tenir sobre la instal·lació i el material esportiu a mig i llarg termini. Reclamen que el govern municipal pugui concretar si considera factible assumir totes les necessitats i requisits mínims que estan reclamant, i també creuen que seria positiu poder mantenir oberta la possibilitat d'estudiar altres ubicacions del municipi, altres ubicacions per fer-hi aquestes pistes. També volen poder conèixer quins són els terminis reals que es plantegen per la Gravera, i signa, com deia en Joan Moreno, president del Club d'Atletisme, amb qui parlàvem fa uns dies, i deia inicialment que en principi aquesta proposta de l'Ajuntament cobria les necessitats dels socis, ara són 210 socis, que no és el que ells volien, però que millora la situació actual, però tot i així ens deia que han d'acabar de parlar amb l'Ajuntament i concretar el projecte. I ara amb aquest comunicat, doncs, concreta molt més el que els hi sembla la proposta i les necessitats que tenen, que no s'ajustarien a la proposta.
0: Bé, avui, com us hem dit, hi ha ple a la sala de sessions de l'Ajuntament, serà a les 6 de la tarda, amb 10 punts a l'ordre del dia. Podeu seguir en directe el ple per la ràdio, i un dels punts que es porta és precisament la modificació inicial del PGM en l'àmbit de la Gravera, que ja us vam explicar ahir, i que suposarà aquesta actuació reconfigurar la pota nord de la vila amb la millora d'espais naturals, explicaven també amb la preservació del patrimoni històric i incorporant també aquesta nova zona industrial i aquest espai concret, com dèiem, per la pràctica de l'atletisme. Avui, doncs, es debatrà aquest punt al ple d'aquesta tarda. I anem amb més qüestions i mirem cap al cap de setmana perquè, com us explicàvem ahir, l'entitat de l'Enxuscat farà una jornada festiva demà passat dissabte al barri del Canal.
1: Durant tot el dia, de fet, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández faran activitats amb música, hi haurà popada, pop a la gallega, i hi haurà també servei de bar i animació amb DJs a la tarda. La intenció de l'Enxuscat és acostar-se a la gent del barri del Canal. En parlàvem amb Emma Saura, membre de l'entitat.
2: Volem portar bàsicament l'entitat aquí al barri. Creiem que des de l'entitat, que aquí al barri del Canal, doncs falta acostar una mica les entitats i fer activitats, i això bàsicament ha sigut el que ens ha motivat per fer aquesta activitat. Durant tot el matí, doncs, hi haurà música ambient, tindrem servei de bar i farem, doncs, el que és la pulpada, que és una festa doncs, típica de Galícia, que la importem aquí al nostre barri.
1: Doncs era el que ens explicava Emma Saura. Si voleu anar-hi, els tiquets per les racions de pop a la gallega valen 15 euros i els podeu comprar a l'establiment al Peixet del Canal o bé a través, també ens donaven un correu, enxuscat@gmail.com.
0: I fem un apunt d'esports per explicar-vos que el primer equip de l'Atlètic Incresa ha acabat ja el campionat de Lliga.
1: L'equip ha certificat que baixa quarta catalana aquesta propera temporada. Han tingut una lliga difícil, un equip jove amb lesions i mals resultats a tercera catalana, on han quedat tercers per la cua. L'últim partit de lliga contra el Sant Vicenç el van perdre davant d'un rival que s'ho jugava tot a un partit. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del primer equip.
3: Va ser un partit on en principi sí que estan competint bé, van tenir oportunitats, però ja al final del partit quan ells ja van fer el 2-0 ja ens van deixar anar. I va ser quan ja van ficar ells els altres gols. A nivell de final de temporada no farem res. No, ara mateix estem entrenant per seguir fent alguna activitat física, però ja estem passant amb la temporada següent.
1: Doncs aquesta és la situació de l'Amaterà. També destacar el paper del B, que està jugant ara el playoff d'ascens per posar justament a tercera catalana, d'on ha baixat a l'Amater A. I tenen un partit aquest dissabte fora a Rubí. Han de guanyar per pujar de categoria.
0: Continuem passant 6 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, tot desitjant que els hi vagi molt bé aquesta sortida als amics de l'aula d'extensió universitària, que avui se'n van tot el dia a visitar diversos escenaris de la Batalla de l'Ebre. I també els hi desitgem sort, perquè si aquí fa calor, en aquests escenaris, en principi, doncs, també patiran bastanta calor, eh? Però, en tot cas, avui feien aquesta sortida durant tot el dia. Bé, i aquest cap de setmana Molins de Rei celebra una nova edició de l'Esportíssim.
1: El divendres a la tarda, de 5 a 9, al Parc de la Mariona, que és l'espai on darrerament s'està fent aquesta festa, que es concentra tota a un divendres, aquest proper divendres a la tarda, hi haurà un espai amb moltíssimes activitats esportives variades i participen diferents entitats de la vila. Hi haurà activitat de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també atletisme, gimnàstica, tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, es muntarà també un circuit de bicicletes i també hi haurà danses, balls i coreografies, per tant, varietat en diferents estils i disciplines esportives i també de ball. Activitats diverses per tothom que vulgui anar-hi, divendres a la tarda de 5 a 9 i hi haurà festa de l'escuma com a final de festa al Parc de la Mariona.
0: Recordeu també que això es completarà la setmana que ve dimecres a les 8 del vespre al Pati de Can Ametller, que celebrarà l'acte de reconeixement als esportistes del municipi. Això però serà el dia 3, eh? Més qüestions que us expliquem d'aquest cap de setmana. Ja us hem dit que la Coral Còrdona també actuarà aquest proper divendres, demà, a 11:45 al centre Elois. També els hi desitgem que els hi vagi molt bé. I tenim també l'acte de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat per aquest divendres.
1: Demà a la tarda celebren els 30 anys a l'entitat a la comarca i 10 anys a l'Associació de Salut Mental a Molins de Rei. Ho faran amb una festa a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Hi haurà un reconeixement de persones i entitats que treballen i donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i després actuació musical participativa amb Pau Jimeno. Demà a les 7 a la Fede, obert a tothom.
0: Parlem també de teatre perquè Impuls Teatre proposa Sala 39 per aquest dissabte i diumenge.
1: Estrena d'aquest nou muntatge que segueix l'anterior, que van fer Sala 32, però es pot veure, encara que no hagueu vist l'interior, segueix la mateixa línia, teatre de petit format, de proximitat. L'escenari és una sala d'interrogatoris amb sospitosos i investigadors que han de saber en 24 hores resoldre el cas. La pel·lícula, l'obra de teatre, la podreu veure el dissabte i el diumenge, els dos dies a les 7 de la tarda, a la Gòtica, i les entrades les heu de comprar al web teatreimpuls.cat.
0: I parlem també de comerç, perquè, com hem explicat, aquest dissabte al vespre tenim la desena nit de comerç i nit de tapes.
1: De 8 a 12 de la nit, les botigues estaran obertes amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i moments i espais amb música oberts a tothom, pel públic familiar, i també tapes al mercat.
0: A tot això, el Foment Cultural i Artístic programa un espectacle del Xavi Franquesa aquest dissabte al vespre, precisament.
1: Sí, un monòleg en clau d'humor, on Xavi Franquesa resumeix els darrers anys de la seva carrera amb experiències, reflexions i anècdotes, parlant amb Franquesa dissabte a les 8 al Foment.
0: I recordeu també que la grupa organitza ballada de sardanes aquest diumenge, dia 31, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Creu, amb la copla La Principal del Llobregat.

0: 4 minuts i mig i seran 8:45 del matí. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Informació general, Roger Tosset, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. El periòdico publica que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus, el registre d'entrades i la informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit, Cerdán, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrías. Indica que la trama va oferir 50.000 euros a Carmen Pano perquè negués haver dut diners a Ferraz. L'organització va preparar 300.000 euros per extorsionar el fiscal anticorrupció que els investigava. S'obliden a la paraula presumptament. També parlen de les eleccions que farien entrar el país en una paràlisi, això ho diu Pedro Sánchez, i la pregunta és quantes batudes més, quants suborns més, la situació és agònica. A declaracions de Núñez Feijó, Míriam Nogueras deia que la moció de censura no és sobre la taula. Gabriel Rufián, no se sap què és cert, si es demostra alguna cosa il·legal que la gent decideixi. I Òscar Matute, de Bildu, veurem el que troben al registre de la seu del PSOE que investiguin, diu. Hi ha més temes. Els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues per la pesta porcina després de 6 mesos i el port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos. La intrahistòria del vídeo de la caiguda d'Andic 3 mesos abans de morir i el Barça fitxa el davanter anglès Anthony Gordon per 80 milions procedent del Newcastle. També avançament editorial de les memòries pòstumes de Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein. A La Vanguardia, Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes i el jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díaz. Parlen de la deu d'Alexia, sentia un buit gegant i avui sóc plena d'amor. I el Barça fitxa l'extrem del Newcastle Anthony Gordon per 70 milions. Mira, 10 menys del que deia el periòdico. Entrevisten a Siri Husbet, publica històries de fantasmes, sabia que el Pol era allà mirant-me i va ser meravellós. I també entrevisten a Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. El papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. El diari ara redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis del govern comencen a marcar-hi distàncies. Parlant del dia de comiats a les campiones del Barça, l'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. L'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. Es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i l'anglès Gordon del Newcastle, el primer fitxatge del Barça. També Najat El Hajmi signa article a la pàgina 40 Escriptora i la periodista de The New York Times, Julian Angwin, ho fa a la pàgina 28. I per últim, el que farem és repassar la portada del diari El Punt Avui, que avui mira cap al Maresme, amb fotografia de portada doncs, de la línia ferroviària passant a tocar del mar, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. Un dossier de Marta Sardà. Lluís Simón Rabasseda, el dia d'ahir, diu que Pedraz també apunta al PSC amb Zapatero a la diana. L'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia Luco a la seu del PSOE. La crònica de Pere Bosch i Cuenca, pressupostos segona part, i de David Portabella, Luco a Ferraz i Sánchez a Roma. L'Esportiu diu que Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real per 2-1. Diu que buidar-se en aquests 14 anys és el millor que li ha passat. I també a l'Observatori Municipal, avui visitant Oriola, i fan un reportatge de Jordi Panyella, una exposició viva, Com viu és un diari, en aquest cas una exposició sobre el diari Avui que es fa al Palau Robert, i en farà una mica d'autobombo.
0: Ara mateix són 8:45 del matí. Avui no fem l'entrevista de primera hora ara 8:45, sinó d'aquí una miqueta, d'aquí una estona. Parlarem amb la molinenca Sandra Jordà. I, per tant, ara anem a acabar de completar la informació general amb els diaris digitals i després avançarem el contingut també del repàs de la programació tant de la ràdio com de la televisió. Aviam, de moment, diaris digitals.
2: Comencem pel Nacional, que parla d'uns dels temes d'actualitat permanent aquests dies a casa nostra en l'àmbit de l'educació. Aquestes vagues, avui n'hi torna bé, en aquest cas és territorial, als Vallesos. El Nacional diu que Educació i els sindicats tornen a sortir de la reunió sense acord i es donen marge fins dijous. De fet, fins avui ahir estaven reunits el Departament d'Educació i els sindicats, que es van tornar a trobar, també ahir que era dia de vaga general a l'educació a tot Catalunya, i van acabar sense acord. El govern ha dit que necessita més temps per acabar de valorar l'oferta econòmica. La proposta que hi ha sobre la taula inclou avançar el pagament als 200 euros del pacte que es va fer el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats minoritaris, perquè es faci en 3 anys i no en 4. A més, el departament ha ofert un complement lineal per a tots els docents d'uns gairebé 47 euros mensuals el 2026 i una nova pujada de 75 euros el 2029. En conjunt, l'increment salarial seria de 355 euros en 4 anys. Els sindicats convocants d'aquesta vaga, però, no veuen suficient la proposta i volen que s'acosti com a mínim als 400 euros i reclamen que tant les millores salarials com les mesures sobre escola inclusiva quedin recollides per escrit i amb tota la concreció en el nou redactat. Per altra banda, com dèiem, els sindicats mantenen per avui aquesta convocatòria de vaga amb nous talls i accions de protesta. De fet, des del passat 7 de maig ja hi ha hagut 10 jornades de vaga convocades en el marc d'aquest conflicte, entre vagues territorials i mobilitzacions a tots els centres catalans. Anem a Nació Digital, que preguntes i si no és possible erradicar la pesta porcina a Catalunya. Mentre comencen a aflorar queixes per les restriccions a Collserola, els experts recorden que en països com Itàlia la pesta porcina és endèmica i que el risc d'entrar a les granges continua sent elevat. Ara mateix hi ha 19 municipis on no es pot accedir al medi natural. També es destaca en aquest article que el que diuen experts, com per exemple la veterinària Anna Romagosa, que adverteix que en països com Itàlia està la situació totalment descontrolada. Diuen que ja ens podem donar per satisfets si ho aconseguim a Catalunya, perquè a Europa és absolutament impossible, ho diu un altre catedràtic de l'Autònoma. Mentre, com dèiem, en paral·lel comencen a sortir queixes des del món local. Es posa l'exemple de l'alcalde de Sant Cugat, que ha reclamat flexibilitzar les mesures i obrir zones al parc natural com el Pi d'en Xandri o Torre Negra, que són les més properes al que seria el nucli urbà, o el bosc de Bull Palleres, perquè diu que és un impacte, tancar Collserola, que és un impacte sobre el benestar emocional i físic. No recull aquest diari, però aquí des de Molins de Rei també, des de que es va tancar, s'han demanat flexibilitzar les mesures, en concret a la zona del riu Llobregat, però de moment la resposta no ha estat positiva. L'article de Nació Digital diu que a inicis del mes de març el govern va assegurar que les zones restringides no s'obririen fins que no hi quedés cap senglar. Estimaven que a la zona 0, al voltant del brot inicial, a Cerdanyola, en quedaven entre 400 i 500, mentre que a Collserola n'hi havia 500 i 600 més. Quasi 3 mesos després, Agricultura evita donar xifres tancades. Mentre a la zona 0 el conseller assegura que pràcticament no queda cap senglar, només una vintena, diuen, es calcula que a la zona del nord del Baix Llobregat n'hi deu haver uns 200 més, mentre que a Collserola, on hi ha un continu forestal que dificulta localitzar-los amb dron, encara en podrien quedar mig miler més a Collserola, a la zona de bosc, malgrat que encara es treballa per actualitzar la xifra. Que després de setmanes de tenir el parc natural tancat, el nombre de senglars sigui similar, explica, segons Fonts d'Agricultura, pel fet que la densitat real sigui superior a l'estimada inicialment, doncs això mostra que la realitat és que hi ha més senglars dels que calculaven els models, assegura Jordi Vallelles, que és veterinari del grup de sanejament porcí de Lleida. Per tant, la situació és complicada, i com dèiem a Collserola, i ens deia la gent rural la setmana passada, és complicat que els drons puguin localitzar doncs els porcs senglars que hi ha a Collserola. I acabarem amb Catalunya Press, que parla del rècord històric de Catalunya. El pressupost de salut es dispara fins a xifres mai vistes. El conseller Dalmau presenta uns comptes rècord amb 8 eixos estratègics que inclouen primària, salut mental i transformació digital, possibles gràcies als acords, diu Nació, a Catalunya Press, amb Esquerra Republicana i els comuns. Salut comptarà aquest 2026 amb 13.800 milions d'euros, la xifra més elevada destinada mai a sanitat a Catalunya. Així ho han presentat des del govern. La quantia suposa 2.400 milions més que el 2023 i és el 30% del pressupost total de la Generalitat. El pressupost s'articula al voltant de 8 eixos estratègics: la transformació del sistema, l'atenció primària, l'hospitalària, l'atenció intermèdia, la salut mental, la salut pública, els professionals sanitaris i la recerca i innovació digital. En matèria d'atenció primària, el pressupost frega els 4.000 milions d'euros, 616 més que el 2023, amb l'objectiu de garantir l'atenció de les demandes assistencials en un màxim de 48 hores. L'atenció hospitalària rebrà 7.200 euros, 600 més addicionals orientats a reduir les llistes d'espera i reforçar els serveis d'alta complexitat. I la salut mental és una altra de les apostes, amb un pressupost de gairebé 600 milions.
0: Continuem, passant 6 minuts de 2:15. Pausa i tornem.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: L'aventura de cuinar amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
2: Continuem ara mateix. Falten, de fet, 5 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 9. Anem a fer un repàs a la programació de El Bon Dia i Bona Hora. Això serà a les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. Després tenim el programa quinzenal Cairós, el programa de l'Església Evangèlica de Molins de Rei, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant. I a la una repetirem excepcionalment la primera hora del Tot Teatre especial, Tot Teatre del dilluns passat, Tot Teatre musical. La primera hora la repetirem avui i demà, d'una a dues, doncs farem també la segona part. Notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda el Ferran Cardona ens presenta Música en 8 mil·límetres, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules entre les 4 i les 5. A les 5 la Judit Herrera ens presenta L'aventura de cuinar fins les 6 de la tarda i a les 6 farem ja la retransmissió des de la sala de sessions de l'Ajuntament del ple ordinari del mes de maig. Això vol dir que avui no tindrem el misteri de la vida ni el cafè Drom. Previsiblement, però, a les 8 sí que us podrem oferir ja el Molins Connection, el programa que ens presenten l'Antonio Valverde, l'Ivan i el David per parlar dels esports americans en directe, els dijous, de 8 a 9 del vespre. Deia de 9 a 10, després agafa el relleu el Conrad Font i la Lia Artís amb el seu programa Joves en Antena, i a les 10 el Món en Flames amb el Ramon Canal per anar seguint la història de la Segona Guerra Mundial i sobretot de l'Alemanya nazi, que ens explica quinzenalment el Ramon amb el seu programa. A les 11 la Fermina Recio ens presenta Quan comença la nit, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que us oferirem d'aquí una estona, avui en principi amb el Joan Domènech, amb el Manel Cordero, la Mercè Charles i el Josep Vinyets, que tinguem confirmats. I dins la tertúlia també us parlarem d'aquest premi que ha guanyat la pastisseria Arenes de la Coca de Sant Joan. Tot això ho repetirem de mitjanit a la una de la matinada i després connexió Micat FM. Això pel que fa a la ràdio. Pel que fa a la televisió, el més destacat ens ho comenta el Roger. Endavant.
3: Començant amb les pel·lícules que podem veure avui. Perdoneu, és que em sentia amb retard. Avui a la televisió, a 3:15 a Divinity, tenim Crònica de un engaño de Richard Eyre amb Laura Linney i Antonio Banderas, una pel·lícula anglesa i americana del 2008 de suspens. Dura una hora i mitja. El Peter i la Lisa estan instal·lats en la comoditat del matrimoni. Ella és una dissenyadora de sabates d'èxit i ell dirigeix la seva pròpia companyia. La nit del llançament de l'última col·lecció de la Lisa, la dona es mostra evasiva i amb una actitud estranya. La segona proposta, a 10:15, a canal AMC, la pel·lícula de Tony Scott, Deja Vu, amb Denzel Washington, una pel·lícula una mica estranya, també compta amb el Kilmer i Jim Caviezel, és del 2006, és d'acció i dura 2 hores, americana la producció. L'agent Doug Carlin ha de reunir proves per resoldre un atemptat terrible que ha tingut lloc a Nova Orleans i demostra que és capaç de distingir el que és rellevant del que és secundari. Diu que és d'acció la pel·lícula, però també té una part de ciència-ficció. A 10:15, a Vimat, El hombre de Toronto, de Patrick Hughes, amb Kevin Hart i Woody Harrelson, també Kaylee Cuoco, una comèdia americana del 2022 que dura 2 hores. El Teddy és l'empresari més inepte i desastrós de Nova York. D'altra banda, l'assassí més mortal del món és conegut com l'home de Toronto. Un cas d'identitat equivocada provoca que tots dos es trobin en un Airbnb i el destí els obliga a formar equip per sobreviure. A les 11, Factoria de Ficció, segueixen amb la saga Fast and Furious, i en aquest cas ens fan la sisena part de Justin Lin amb Vin Diesel, Paul Walker, pel·lícula americana, japonesa, espanyola i anglesa del 2013, d'acció, dura 2:10. Des que el Dom i el Brian van destruir l'imperi d'un mafiós i van aconseguir 100 milions de dòlars, es troben en perdó desconegut i no poden tornar a casa perquè la llei els persegueix. Mentrestant, Hobbs ha seguit la pista a través d'una dotzena de països d'una banda de conductors mercenaris letals, el cervell de la qual compta amb la l'ajuda de l'atractiva Leti, que no és la Leti Sabater. A les 11 a la 1, Llenos de Gracia, en aquest cas una pel·lícula de Roberto Bueso, amb Carmen Machi, Paula Usero, Pablo Chiapela, Manolo Solo, Núria González i Anis Droftel, pel·lícula espanyola del 2022, un drama que dura dues hores. També l'estiu del 94, Marina, una monja molt atípica, arriba al Parral, un col·legi amenaçat de tancament, tot i que els interns, nois sense família, la reben amb mil trastades, té una idea que canvia tot, ho canvia tot, formar un equip de futbol amb l'ajuda de dues monges, Angelines, Innocent i Fràger, i Tatiana Grullera i Bundadosa, crear quelcom semblant a una família de veritat. Anys més tard, Baldo, un dels nois, debutarà al primer equip del Real Madrid. I ràpidament, anem als programes que podem veure avui a la televisió. Tenim el Polònia a les 10, a Televisió de Catalunya. Pedro Sánchez es converteix en Bad Bunny mentre intenta negar la crisi del PSOE en plena evacuació de la Moncloa. D'altra banda, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Cata Coll celebren el triplet del Barça femení, recuperant un dels seus himnes més recordats. I a la Colau, Pablo Iglesias i Yolanda Díaz reviuen l'esperit del 15M, mentre que Puigdemont i Turull descobreixen una presumpta conspiració política contra Sánchez. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. A la mateixa hora ens fan la Renaixença al 33, que parla de les diferents etapes de la vida i de com amb els anys moltes persones necessiten l'ajuda d'un caminador, de vegades més sofisticat que un Porsche. Tenim també el programa Horizonte, edició diària, que fan a 4, a 2 quarts de 10, i recordeu també a 3 quarts d'11 el Fan Zone, a més des d'aquí, des de Molins de Rei, un altre cop Oriol a la Televisió de Catalunya.
2: Molt bé, doncs gràcies, Roger. A tot això ens hem situat ja en punt a 3 quarts de 9 del matí.

0: Us explicàvem el passat cap de setmana, 7 creadors de continguts especialitzats en cicloturisme, ciclisme esportiu o rutes amb BTT, van recórrer les comarques barcelonines amb l'objectiu de reforçar la pràctica del cicloturisme, per una banda, i posar en valor la xarxa de camins i rutes ciclables. En concret, també es va dur a terme aquí a la nostra comarca el Camí del Riu Llobregat, que en aquest cas l'ha organitzat el Consorci de Turisme del Baix Llobregat juntament amb la Diputació de Barcelona, i l'ha protagonitzat la molinenca Sandra Jordà. La Sandra, que va ser, recordem, campiona d'Europa d'ultramarató el 2017 i campiona d'Espanya d'enduro el 2017, 2018 i 2020, i a més s'ha fet molt popular a la xarxa social d'Instagram gràcies a les seves rutes amb mountain bike i les seves experiències com a mare ciclista. I volíem parlar-ne d'aquesta experiència uns minuts, per això ens acompanya la Sandra al telèfon. Què tal, Sandra, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
1: Tot bé, sí,
0: tot bé. Escolta, ara m'explicaràs ben bé què és el que vas fer, però en general com valores aquesta experiència del passat cap de setmana?
1: Doncs ha sigut molt enriquidora perquè ha sigut una manera molt maca de redescobrir el territori.
0: Molt bé.
1: Tot el que tenim aquí a prop.
0: Perfecte. I explica'ns doncs com es va concretar, què és el que vas fer durant el cap de setmana.
1: Mira, nosaltres vam sortir de Martorell, la ruta la vam fer, i vam anar a parar al delta del Llobregat. I llavors, bueno, vam, per exemple, a l'altura, a l'altre cantó del riu, no la de Molins, perquè no es pot, sinó la de Sant Vicenç dels Horts, per exemple, vam quedar amb un noi que es deia Edgar Madreny, vam poder veure tot el que és la fauna que tenim, que hi ha molt més del que jo em podia imaginar, d'aquí al Llobregat. Després vam anar a Sant Boi, vam aprofitar per anar a la cripta de Gaudí, després vam baixar, bueno, ens vam quedar a Sant Boi a dormir, i l'endemà vam tornar a fer Sant Boi, vam anar al Crab també, vam anar fins al Prat, que em va agradar moltíssim, tot el tema de la recuperació d'animals marins, sí. I després vam aprofitar per fer el delta de Llobregat i una mica de platja, o sigui que molt complet.
0: Molt bé. Quants quilòmetres en total, doncs, devíeu fer?
1: Ostres, és que vam fer, suposo que el primer dia uns 20,
0: sí?
1: En total uns 45-50 quilòmetres, crec que deuen sortir uns 50, més o menys.
0: Molt bé, i tu et vas centrar bàsicament aquí al Baix Llobregat, eh?
1: Sí, sí, sí. Després sí que he fet també una altra via blava, la de la noia, Igualada.
0: Ah, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Tota la xarxa de Diputació ha penjat tot de guies i de rutes, que estan molt bé i han de diferents nivells, també depèn de la zona, etc. Jo estic fent aquestes perquè em van molt bé per anar amb el nen, són molt familiars, són bastant planes. Llavors, ara mateix em són molt pràctiques i vas descobrint coses noves, no? Al final jo vaig passar amb bici però passava més ràpid i moltes coses i ni me'n donava compte, saps?
0: Sí.
1: Vull dir que és molt xulo.
0: I això com va sorgir l'oportunitat? Et van venir a buscar doncs, la gent de la Diputació?
1: Sí, m'ho van comentar de la Diputació de Barcelona, que volíem fer aquesta acció per potenciar una mica més el territori i perquè tenen totes aquestes vies. I la veritat és que, bueno, jo ja m'he apuntat diverses a la llista, per fer.
0: Sí, i per tant has descobert coses també interessants, com deies, no?, d'aquí a la comarca?
1: Sí, sí, sí. Per exemple, tota la fauna que teníem, que, ja et dic, l'he tot armat reig, em va enamorar, saps? La seva manera d'explicar-ho, de tot. Sí, sí, va ser increïble tot el que tenim per aquí. I després, per exemple, el CRAM, o sigui, o la cripta de Gaudí. Jo he estat treballant a Santa Coloma i no havia entrat mai. O sigui,
0: clar,
1: és trist, no? Vull dir, ostres, si ho tenia aquí al costat. Sí, sí.
0: I això, ahir buscava algun document, no? No us van gravar, no hi ha res fet de
1: matar... Ho hem creat nosaltres mateixos, el contingut.
0: Sí.
1: Jo ahir vaig penjar, compartit amb Barcelona molt més,
0: sí,
1: un reel a Instagram fent la ruta.
0: Bé. Sí. Ah, correcte. Sí, sí, és veritat. Ara ho he vist. Perquè
1: sí,
0: buscar...
1: bueno, va ser el vespre, eh? Ho vam penjar.
0: Correcte, buscava, diguem, una mica de documentació gràfica i no ho trobava. Efectivament, vas amb el teu nen tota l'estona, eh? I li vas ensenyant...
1: Sí, bueno, anem parant, saps?
0: Sí.
1: Si veiem un ocell, el veiem. Si veiem una serp, veiem la serp. Si veiem una tortuga, la tortuga.
0: Sí.
1: Sí, però bueno, també ella ha de descobrir tot i a mi és una manera que m'agrada.
0: Molt bé, fins i tot,
1: tots ho passem bé.
0: Com deies, fent aturada, és a dir, turisme nocturn, eh? En un hotel de Sant Boi, eh? Per tant, doncs també...
1: Sí.
0: Això està molt bé. Doncs si voleu veure aquest reel i tot el que fa la Sandra, la trobareu a Instagram, que vas penjant forces coses, no? Diguem, de ara aquesta nova etapa, diguem, materna.
1: Sí, perquè la veritat és que nosaltres fent rutes, de moment ell s'ho passa molt bé,
0: sí.
1: I com que a mi m'agrada molt, doncs aprofitem i sí que ho anem penjant i publicant i anem canviant d'etapa. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs, en general, valoració positiva, Sandra, d'aquesta experiència?
1: Molt positiva, sí.
0: No sé si ha de tenir continuïtat o en principi es queda aquí.
1: En principi l'acció es queda aquí, però jo segurament en faré moltes més, o sigui que ho penjaré perquè m'ha agradat molt i és una manera molt, molt còmoda i molt fàcil d'anar coneixent zones i de no fer sempre el mateix. I més ara que, per exemple, a Collserola ho tenim tancat, etcètera, pues és complicat si vols gaudir d'anar amb bici.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i dedueixo que portes un bon constipat, així que cuida't, eh?
1: Sí. Gràcies.
0: A la Sandra Jordà. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Adéu, bon dia i bona hora. Una iniciativa interessant, com dèiem, de la Diputació de Barcelona, però aquí a casa nostra, la comarca, també afegint-s'hi el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el camí del riu Llobregat, amb diversos creadors de contingut a nivell, doncs, de les comarques barcelonines, però a casa nostra, com dèiem, amb la Sandra Jordà, que doncs, va ser campiona d'Europa d'ultramarató el 2017 i campiona d'Espanya d'enduro el 2017, 2018 i 2020, i que s'ha fet popular, com dèiem, a Instagram, que la podeu seguir, SJ Pascó, és el seu usuari a les xarxes, i la podeu veure doncs, fent aquestes rutes amb mountain bike i les seves experiències com a mare ciclista. 7 minuts i seran les 9 del matí.
2: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.

0: I abans d'arribar a les 9 anem a fer, com sempre, la recomanació cultural. Els dijous parlem de cinema, no, de teatre, en aquest cas. Ja volia tornar a parlar de cinema amb l'Albert Galera, però ja ens va acompanyar el dimarts. Parlem de teatre amb el Dani Pascual, el conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns a les 8 del vespre i en remissió els divendres demà de 1 a 2 del migdia. Com us he dit avui, excepcionalment, aquesta setmana, com que vam fer un especial de 2 hores el dilluns coincidint amb la segona Pasqua de teatre musical, doncs dividirem la primera hora, farem remissió avui a la 1 i demà la segona hora a la 1 del migdia. Doncs, de moment, anem a escoltar la recomanació d'avui dijous del Dani Pascual. Dani, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia també per a tots els amics de Ràdio Molins de Rei. És difícil endevinar què és el que ha estat primer en aquest espectacle. Si les lletres narratives de les cançons que s'hi interpreten o si la història íntima de la protagonista que ha portat a posar-hi música. Tothom sap, ni que sigui una profecia, que no sempre es compleix, que qui canta els seus mals espanta. Aquí, però, més aviat s'ha de dir que qui canta la depressió espanta. L'obra Inútil parteix d'algunes experiències vitals de l'actriu, cantant i compositora Clàudia Nogués, de nom artístic Claudine, i que acaba de publicar també un disc, que és a les plataformes, amb algunes de les peces que formen part de l'obra Inútil, Un cactus i altres desastres. La companyia Com un llum ens presenta una peça sobre la depressió a partir de les cançons de la cantant i actriu mallorquina Claudine, que aquí es despulla emocionalment per submergir-se en una peça d'autoficció en forma de concert. Hi trobem reflexions sobre la inseguretat, l'autoboicot i la síndrome de l'impostora, acompanyat de les visites als psicòlegs, les trobades familiars o les vivències amb parelles poc encertades. Un compendi de situacions que es van desgranant entre cançó i cançó, com si fossin un subratllat musical a la història de la Cris. En un espectacle com aquest, dirigit amb encert per l'Alícia Serrat, no podien fallar les cançons, i la veritat és que no ho fan. Tots els temes, Inútil, Auries, Caic, Serotonina, Perfectament imperfecte, són aparentment senzills, però encomanadissos i gratament melòdics. L'estil folk que caracteritza a l'autora s'imposa aquí de forma clara i aclaparadora. Val a dir també que Clàudia Nogués, Claudine, defensa molt bé la proposta, acompanyada amb encert de Anila Pedrós, molt divertida en el paper de l'amiga boicotejadora, i un Pau Oliver que, com sempre, la clava amb els seus diferents rols. Crec que Inútil és una bona manera de parlar de les malalties mentals, molt diferent a altres propostes que hem vist en els últims anys. La música, l'humor i el format de concert juguen a favor d'una peça que troba en un espai petit el seu millor aliat. Potser es podrien haver embastat millor les escenes a nivell argumental, o bé treure més suc d'alguns personatges, però ningú podrà negar que estem davant d'un entreteniment excel·lent, amb un contingut més que necessari. El Maldà, Inútil, fins aquest diumenge 31 de maig de 2026. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, Dani, fantàstic, moltíssimes gràcies i que acabis de tenir una molt bona setmana.

Dos minuts i mig i seran les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornarem, eh? Per una banda, escoltant la cançó del dia amb el Miquel Bofill, com cada dijous, i després fent la tertúlia d'actualitat, on intentarem ampliar aquesta notícia. Bona notícia, en aquest cas de pastisseria Arenas de l'Avinguda Barcelona, que ha guanyat la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya 2026 en la categoria de crema i pinyons, un esdeveniment que es va dur a terme aquesta setmana i que ha portat, doncs, aquest premi, aquest reconeixement a la pastisseria Arenas, que ha anat penjant, doncs, diverses informacions. De fet, hi havia diverses categories. Teníem la categoria tradicional, la de crema i pinyons, la categoria de xocolata, la coca de llardons clàssica i la creativa. I en aquest cas, Arenas Molins ha guanyat, o s'ha col·locat en segona posició de la categoria crema i pinyons. Enhorabona des d'aquí, i intentarem saludar també a la Montserenes, una de les responsables de la pastisseria, en el marc de la tertúlia, que compartirem amb els companys habituals del dijous, recuperant el Manel i la Mercè, avui amb la baixa, en principi, de la Nati Bofill, que tinguem confirmada. I a partir de les 10, recordeu, preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que ens acompanyarà com cada dijous aquí al programa. Tindrem també, a partir de les 11, el director de la revista Enllaç, el Roger Castillo, per parlar d'aquest número interessant on parlen, farem un monogràfic de la crisi de l'habitatge. I també viatjarem a Itàlia, a la zona de la Puglia, amb el Josep Ferrer, company periodista i guia turístic. Tot això i molt més fins a arribar a les 12 del migdia aquí, al Bon Dia i Bona Hora, a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts, i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada per al litoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
3: Informació local.
4: Aquest divendres es celebra la Festa de l'Esportíssim. De 5 de la tarda a 9 del vespre al Parc de la Mariona hi haurà un espai amb activitats esportives diverses com bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, també hi haurà tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, un circuit de bicicletes i danses, balls i coreografies. Hi haurà Festa de l'Escuma com a final de l'activitat. El divendres de 5 a 9 al Parc de la Mariona, oberta a tothom que vulgui anar-hi. I dissabte torna la nit de comerç i nit de tapes, desena edició que organitzen des de Molins Comerç. Suposarà que hi haurà botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions, música i activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. I el Foment, que programa per dissabte l'espectacle amb Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, és un monòleg en clau d'humor, on en resumeix els últims anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes i reflexions. El dissabte a les 8 del vespre al Foment, i les entrades les podeu comprar al web Entràpolis. Diumenge, la grupa que organitza una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la Copla, la principal del Llobregat, aquest proper diumenge. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dijous, és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets hostequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music.

0: la cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui farem un viatge a Vilanova i la Geltrú, on el 7 d'abril de 1895 va néixer Eduard Toldrà i Soler, compositor català que fou una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. Ha estat considerat el gran arquitecte del renaixement musical català dels anys 20 i un dels grans exponents del noucentisme musical. A banda de la seva faceta de compositor, fou també un excel·lent violinista, fundador del quartet de corda Renaixement. Escoltarem el Sonatí de la Rosada, una de les peces més destacades dels 6 sonets per a violí i piano composta a l'any 1921. Cada obra s'inspira en un poema català i, en aquest cas, en un sonet de l'escriptora Trinitat Catasús. És una peça on la melodia cerca capturar la llum i la bellesa de la natura. Espero que la gaudiu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 28 de maig de 2026 la compartim amb el Manel Cordero. Hola, Manel.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, ben retrobats.
1: I ben retrobats també a vosaltres.
0: Molt bé, fantàstic. Ben retrobada, Mercè Charles.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, Joan Domènech.
3: Bon dia a tothom, i ja era hora que...
0: Clar, que tinguéssiu partners, eh, Josep Vinyets, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: És que ve l'estiu i llavors la gent diu tota cuca viu i nosaltres doncs també intentem viure el millor possible fent alguna volteta por ahí.
0: Has fet una mica de cuca, diguem.
2: Sí, una mica de... sí.
0: Bé.
3: Jo me'n vaig de vacances a l'agost per respecte a la ràdio.
0: Oh. Sí, ole!
2: Ens fas!
1: És un bon detall, eh?
0: Sí.
1: Bon detall.
0: Impecable. Això sí que són col·laboradors...
3: Penso, ostres, no, solidaris. A l'agost.
0: Sí, millor, oi?
3: Sí.
0: A l'agost que no hi haurà ningú enlloc i...
3: No
0: farà calor.
4: No cal a l'agost. Avui ja diu que arribarem a 32, 33 graus.
3: A l'agost ja tinc dia i hora, el 12 d'agost, per anar a veure l'eclipsi.
0: Ah, sí?
2: Ah.
0: Bé,
3: sí,
0: dia i hora...
3: Allà baix a Gandesa, que serà perfecte. I després pluja d'estrelles. Ja tinc un lloc concret.
0: Ja tens el lloc concret,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí.
4: Això comptant que no estigui ennuvolat.
2: Bueno,
4: esperem que es faci...
3: Haurem de jugar.
1: Home, el mes d'agost...
4: És difícil, però sí.
1: Acostuma a ser bastant estable.
3: Sí.
1: Però...
0: Això serà un dimecres, eh?
2: 12 d'agost.
3: Sí. 12 d'agost.
2: A les dimecres. 8 del vespre.
3: A les 8 del vespre, més o menys. Després farem una caminada, hi ha una pluja d'estrelles.
0: Mira, ja ens diu tot el...
2: Sí, tot l'itinerari.
3: Sí, sí, sí.
1: Dreamworks.
2: Molt bé. Mm?
0: Molt bé. De fet, ja diuen que hi ha bastanta cosa agafada en aquella zona del sud.
3: No, és que està tot. Està tot.
0: Per tant, tu ho has fet molt bé, això.
3: Molt complicat, sí. Sí. Sí, sí.
1: Té raó.
2: Nosaltres, a veure si el Miquel Àngel i la Marta no tenen cap gira, i estem també a Falset, a dalt de tot d'una muntanya, que també s'ha de veure bé.
0: Bé, sí. En tot cas...
3: Jo, concretament, ja ho dic, estic en unes bodegues, que són, es diuen... Herència al Tes.
0: Home, i tant, a costat de Gandesa.
3: A costat de Gandesa. Doncs sí. Pues per dormir...
0: Però allà tenen allotjament.
3: Dormim en tenda de campanya.
2: Ah, ja.
3: Però ho munten molt bé. Hi ha unes quantes tendes de campanya, d'aquestes que, com en diuen ara, dumpling, en què tot està a punt, i amb llits...
2: I llits i tot.
0: No caldrà que portis...
3: No.
0: L'esterilla ni aquestes coses, eh?
3: Només que si... Com que ja soc jubilat, o sigui, a mitjanit tinc ganes de fer pipí i d'anar als lavabos de l'herència al Tes.
4: A la vinya.
2: Sortirà un vi d'aquella zona.
1: 22 graus.
0: Bé, escolta, deixeu-me fer un apunt a aquesta hora del matí.
2: Positiu. El que vulguis, ets el jefe.
0: Molt positiu. Molt positiu, i llaminer, perquè, com us hem explicat al programa, la pastisseria Arenes de la carretera, de l'Avinguda Barcelona, ha guanyat la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya 2026 en la categoria de crema i pinyons. I explicaven amb una publicació a Instagram molt emotiva, doncs, el que representava per ells des de la pastisseria Arenes. Recordem que això s'ha donat aquesta setmana, categoria tradicional, categoria crema i pinyons, categoria xocolata, llardons i creativa. En aquest cas han guanyat la categoria crema i pinyons, segona posició, per pastisseria Arenes, de la qual doncs en són responsables la Maria i la Montse Arenes. I tinc al telèfon la Montse Arenes. Què tal, Montse? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia, bona
5: hora.
0: Bon
5: dia a tots.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, enhorabona per aquest reconeixement. Això ha sigut aquesta setmana. Pel que he deduït, això semblava l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, no?
5: Sí, correcte.
0: On es va fer?
5: El passat dimarts. Sí, a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, al carrer Rosselló, a Barcelona.
0: Molt bé. Explica'm, doncs, era la primera vegada que us presentàveu, o com funciona, diguem, el concurs?
5: Sí, era la primera vegada que ens presentàvem. Va ser una sorpresa enorme per nosaltres. Vam anar sense cap tipus de pretensió, va ser dit i fet. Ens apuntem, t'envien sempre doncs mails dient apunta't al millor concurs del croissant, de la coca, del tortell. La veritat és que mai ens havíem presentat a cap concurs. Mm. I mira, ens va venir per dir, vinga, va, ens apuntem. I mira, va ser dit i fet, i realment una mica més no arribem, perquè havia molt de tràfic per la carretera de l'autopista, sí? Però sí, al final vam arribar a temps i la vam presentar, i el que no ens esperàvem era obtenir algun tipus de premi, no? Perquè, uh-huh, clar, havíem pastisseries de molt renom ja, no a nivell ni de Barcelona ni de Catalunya, ja a nivell d'Espanya, no? com la Hoffman, per exemple, no? Uh-huh. I per nosaltres doncs, és una satisfacció, un honor, una alegria immensa. Estem una mica en un núvol, em desperto parlant i dic, no és possible, saps, que estigui passant?
0: Sí.
5: O sigui que estem molt feliços, de veritat.
0: Explicàveu, Montse, la publicació que darrere d'aquesta coca que hi ha moltes hores de feina, no? Explica'ns, perquè posàveu en valor, no?, tot el procés, tota la gent que intervé, no?, en un procés d'aquestes característiques.
5: Mira, et vaig a ser sincera, Oriol. Nosaltres sempre ens esforcem molt i treballem moltíssim i tenim molta dedicació en totes les nostres elaboracions, eh? Uh-huh. O sigui, bueno, ja estem 24 hores sempre intentant oferir els millors productes, però realment amb la coca de Sant Joan, en aquest concurs, ha sigut dit i fet, i tampoc hem estat fent proves ni hem estat coent 15 coques per quedar-nos amb la millor. No, és que com no anàvem en cap tipus de pretensió, suposo que aquestes coses et passen un cop a la vida, vam cobra un parell de cada, perquè nosaltres ens vam presentar a la de crema, a la de fruita i a la de llardons, sí, vale? I vam cobra un parell de cada i vam dir, bueno, pues la que millor surti, pues la presentem. I bueno, després t'assabentes doncs, que hi ha gent que porta molts dies treballant per obtenir doncs, aquest premi i que cuit 15, per exemple, no? Uh-huh. Nosaltres no, és que, ja et dic, anàvem tan tranquil·les, o sigui, sense cap pretensió, que suposo que bueno, ha sigut pues, la casualitat, però realment molt, molt contentes. I però està clar que això és una feina que hi ha darrere, i tot l'equip que tenim, perquè avui dia doncs, trobar bons pastissers, bons forners i bons brioixers costa, sí, moltíssim. Uh-huh. I realment aquesta coca participa en tots, tant els forners que posen la massa mare, el ferment natural, a Levain que el fan ells, amb les màquines Levain, amb els brioixers que pasten, i més els pastissers que fan la crema, no? O sigui, és com una coca d'equip, no? Uh-huh.
0: Mira, casualitats de la vida, ahir parlàvem amb la Montse, escolta, podrem trucar uns minuts, i jo no en tenia ni idea, Montse, i ens acaba d'arribar justament una coca com la que estem parlant ara mateix i amb la que heu guanyat el premi, de manera que moltes gràcies i fa molt bona pinta, eh?
5: Perfecte, espero que la gaudiu.
0: Això, per cert, ho organitzava el gremi o qui hi ha al darrere doncs, de l'organització d'aquest concurs?
5: Sí, el gremi de flaquers de Barcelona, sí? Més empreses, bueno, empreses de productes, i després també una empresa de màrqueting, senyor i senyora Cake, i després també patrocinadors doncs, com Polín, com Murató, per exemple, la farina també doncs, dona la cosa que la gastem d'ells, però sí que ens va sorprendre molt l'organització, està molt, molt ben feta. Uh-huh. Nosaltres som una mica anticoncursos entre sí, cometes, perquè sempre pensem, sempre guanyen els mateixos, no? Doncs realment ens vam portar una impressió molt bona, perquè realment portàvem totes les coques anònimes, les anàvem posant en safates, hi havia un jurat espectacular, o sigui, només veuen el jurat que hi havia, deies, ostres, uh-huh, gent molt, molt potent del món de la gastronomia, de la fleca, de la pastisseria, també de les crítiques gastronòmiques, i gent doncs molt, molt preparada, no? I bueno, el millor realment, i realment també les fotografies que han fet, la difusió, tot de 10, eh? O sigui, des d'aquí també que dic que l'organització és una passada.
0: Veus, doncs ha trencat una mica aquest cert perjudici que potser, sí, tenies, no?, a l'hora de presentar-te en concursos.
5: Sí, jo crec que el tenim nosaltres i el tenim tots, eh? Sí. O sigui, que jo animo també els que, perquè bueno, això és un concurs, no? Tampoc segurament que hi haurà moltes coques molt bones, eh? O sigui, tenim que tenir... Doncs clar que això és un concurs, però que és veritat que ha sigut el concurs rècord de participació i de coques presentades, o sigui que encara ho feia més difícil. I tenim que dir que la nostra, que ens ho va dir el jurat, va estar 50-50, o sigui, la meitat del jurat votava per una i l'altra meitat per l'altra. Al final ens ha quedat un segon premi, que igualment el tenim com si fos un primer, tal qual t'ho dic, Oriol, perquè et dic, no anàvem cap tipus de pretensió, i ha sigut una sorpresa enorme, no? Molt, molt feliços, la veritat.
0: Que bé. En total, 5 categories, no?, com esmentaves, a banda de la que heu aconseguit el segon premi, crema i pinyons, tradicional, xocolata, llardons i creativa.
5: Nosaltres ens vam presentar, sí, nosaltres ens vam presentar a la de llardons,
0: sí,
5: a la de fruita i a la de crema. Realment, si tinc que dir sincera, la que estava millor era la de fruita.
0: Sí.
5: Realment, perquè la de crema vam posar molta crema i estava més planeta, però bueno, jo sabia que estava molt bona, però visualment, de pinta, quan les vaig veure totes posades a les safates, a la taula, vaig dir, ostres, la de nostra de fruita, ojito, ojito, allò que dius, va, sempre tens l'esperança, no?
0: Sí.
5: Però clar, quan ens van dir la de crema vaig dir, bueno, pues perfecte, perquè a més també és com la que més venem, no? El percentatge de venda de les coques, la de crema nosaltres sempre és la que més hem venut, no? I sí que molt contenta, no tinc...
0: Fantàstic. Per tant, bones perspectives, imagino, no? Per Sant Joan...
5: Bueno, realment Sant Joan és una diada que a tots ens va bé, saps? Llavors nosaltres sí. També tenim la limitació que tenim. O sigui, tampoc a nivell de producció també estem limitades. Llavors, bueno, les expectatives són bones, però creiem que són bones com sempre, no? Però bueno, sí que és veritat que et posa doncs, a un nivell doncs, que està molt bé. I a nivell de la botiga de Barcelona, perquè aquí més o menys ens coneix molta gent i, sí. I els que són clients venen sempre i és veritat que també atraem doncs, gent del voltant de Molins de Rei, no? Però més a la botiga de Barcelona, que és com més desconeguda, doncs sí que és veritat que aquest concurs doncs, ens ha posat a nivell clar de titulars doncs, tres pastisseries fleques de Barcelona entre les millors coques, no? I clar, estàs al costat de Facha, que estàs al costat de la Hoffmann, no? I jo crec que també per Molins de Rei en general doncs, també té que ser un orgull doncs, que un de nosaltres estiguem allà. Que ja et dic, perquè ens hem presentat, que potser molts es presenten i també aconsegueixen doncs, emportar-se amb un premi, no? Però des d'aquest respecte, no? Doncs, ostres, estar a aquest nivell i tu veure en titulars de premsa, sota la premsa barcelonina, no? Doncs que tres pastisseries de les que han tingut el premi doncs, estem a Barcelona... Doncs, ostres, és una passada per nosaltres, realment.
0: Molt bé, doncs la pastisseria Arenas, que ha aconseguit el segon premi a la millor coca de Sant Joan 2026, categoria crema i pinyons. Enhorabona, Montse Arenas, i moltes gràcies també pel detall d'haver-nos portat aquesta coca,
5: A vosaltres, una abraçada.
0: Felicitats, que vagi molt bé.
3: Felicitats.
0: Una abraçada.
1: Feli.
0: Adéu-siau. Adéu-siau. Bé, estàveu molt atents escoltant. I sobretot amb aquest contacte visual que esteu fent amb aquesta coca.
2: Sí, sí, i principalment, almenys jo que faig sí. Molta pastisseria a casa,
0: sí.
2: Doncs encantada de que Molins de Rei doncs,
0: molt bé, no?
2: Sigui reconegut una coca de casa nostra, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que això ens posa en el món, no?
3: I tant,
0: sí. I
3: tant, i tant.
0: Estem... Sí. El Joan se la va mirant fa estona,
3: Sí, estem de moda.
2: Estem de moda.
0: De totes aquestes categories, us agrada aquesta, evidentment, de pinyons i crema, o més aviat sou de fruita, de llardons...
2: Mm, a mi m'agrada tot.
0: Encara queda un mes, per Sant Joan, però com que...
2: Tot, un trosset de cada. Setmana, un trosset de cada.
0: Un trosset de cada.
2: Exactament.
0: Sí.
4: Jo soc més tradicional, jo la de fruita.
0: Tu la de fruita, Josep?
4: Sí, possiblement perquè quan era més petit anava a casa de mon tio, que també era forner, el Lluís,
0: sí,
4: de Calderona.
0: Sí, sí.
4: I una cosa que teníem cada any, ja ho esperaves, és arribar a Sant Joan per anar a ajudar a muntar, a posar fruita a les coques. Això m'agradava molt.
0: Tu li has ajudat,
4: Sí, sí, a posar la fruita sobre la coca.
0: Sí.
4: I, però això sempre he sigut de més de fruita. Però, sí. En realitat, tant la de crema com la fruita com la de llardons, per mi són bones.
3: Jo també sóc amb això.
0: Tu com...
3: El que diu el Josep, jo, a mi la de fruita m'agrada molt. Moltíssim, la fruita confitada d'aquestes, sí. A mi que m'encanta. Precisament molta gent de vegades en una taula quan hi ha la coca, a molts no els agrada la fruita i me la donen a mi.
2: Mira, a casa jo menjo la fruita del Manel.
3: I sobretot la taronja, la taronja, quan hi ha taronja amarga.
2: Sí, sí, sí.
3: Quan hi ha taronja amarga i aquesta us m'agrada molt, molt, molt.
2: Sí, sí.
0: Sí.
3: I encara que jo sóc un fan, precisament, de menys del que us he dit, o sigui, la de fruita,
0: sí?
3: I no sé si se'n fan de Sant Joan, però jo sóc un fan irredent del cabell d'àngel. M'agrada molt,
0: sí?
3: Molt, molt, molt, moltíssim.
0: Doncs ja t'ho cedim.
3: Allò, les ensaïmades de cabell d'àngel, així m'agraden molt, sí.
0: El Manel, doncs, ja t'ha contestat la Mercè.
1: També però... de fruita, però només el sabor. No sé per què, la fruita...
2: Tota la fruita passa al meu plat.
0: És a dir...
1: Però no m'agradaria, si no tingués... No m'agradaria aquesta coca de fruita sense fruita, si no fos perquè queda un sabor, una presència, i és això el que hi ha. Perquè hi ha altres potser són comparables i cadascú li agrada el que li agrada. Per exemple, la de crema està fantàstica.
0: I tant.
1: Però és molt rica, vull dir, és, té moltes calories.
0: És una bona manera de dir.
1: Sí, és exacte, molt rica. Rica, li toca la loteria. Sí, sí, sí,
0: té calories, sí.
1: Sí, sí, està bé. Però jo crec que és un exponent del tema de gastronomia i paraules familiars. Manduca. Mm? La manduca està present en tots els mitjans de comunicació, s'esmera sí. molt el sector en fer coses noves sempre. Ara farem un aparador diferent. A Cabarenes, doncs, jo crec que, a veure, tampoc sóc ningú, perquè no sóc un estilista ni molt menys, però a mi em sembla que tenen les idees molt clares de com s'ha d'ensenyar un establiment de cara al públic. És a dir, tenen la façana, tenen unes llums al vespre... Jo crec que hi ha un concepte molt clar del màrqueting gastronòmic a nivell pastisseria, jo crec que sí. A part de que el principal és que
2: sigui bo.
1: És que el producte sigui bo. Però si va acompanyat aquest revestiment d'estil, de qualitat, doncs això ho fa molt. I també, per algun motiu serà, que jo crec que ni el Keynes, famós economista, ho podia resoldre, sí. Com és que doncs, hi ha tanta gent en allà que ve de tota la comarca.
0: Sí, sí.
1: I bueno, això és un sí, no és sí, cap és enigma, una... sinó una conseqüència directa de que alguna cosa s'està fent bé.
3: Sí, és una bogeria de gent. Ja tenen molt de personal, la gent els agrada molt el pa de l'Arenes, vull dir, clar, suposo que un percentatge molt elevat és anar a buscar pa, i també llavors pastisseria i cafeteria, i aquesta darrera reforma que van fer ha quedat molt bé.
1: Sí.
3: Jo me n'alegro molt, però,
1: sí, clar, sí.
3: Respecte al de la fruita, només dic que m'agrada tant la fruita.
0: Vinga, tornem a la fruita.
3: Que d'adolescent i de petit, anava a la fira de Sant Pont.
2: Ai, sí, al carrer Hospital. Pont,
3: compraven aquelles fruites confitades que m'entusiasmava. Allò me'ls menjava com a pipes. Sí, sí. Si sóc fan de la fruita. Sí, sí.
1: Jo crec que Arenes està cobrint un espai. Jo crec que hi ha tres espais. La coca de, diguem, industrial, que sí. pots comprar qualsevol establiment d'alimentació. Sí, sí. La coca que està al mig i és la que demostra com va tot, i aquest és el més difícil de donar una qualitat determinada. Però hi ha la tercera part de la pastisseria, no és que ho hagi llegit enlloc, sinó que es veu, això, que és la coca artesana ja daliniana, com per exemple Escrivà. No sé si coneixeu Escrivà, el Cristian Escrivà. Jo vaig tenir la sort de petit de conèixer el seu tiet, el Joan Escrivà, que després va ser enginyer, i aquest els Escrivà, és que ja en aquella època de fa molts anys tenia la pastisseria europea. Sí, no tothom ho aconsegueix, no. Te'n vas a molts racons d'Europa i escolta, no hi ha cap postre d'un nivell a nivell pastisseria que una barreja de farina i una mica de sucre i s'ha acabat. Doncs jo crec que hi ha aquestes tres categories pel que es veu. No sé si estic d'acord, però és així. Vull dir que...
2: Felicitats i endavant.
1: Endavant.
0: Els concursos sempre tenen pros i contres, com deia la Montse.
4: Però també té això de que possiblement els dona a conèixer una mica més. Ells que han anat obrint també moltes botigues fora de Molins, perquè nosaltres coneixem l'Arenes aquí en Molins, però tenen establiments allà.
2: Jo no ho sabia, ara ho ha dit.
4: També a Sant Andreu de la Barca també en tenen un.
3: Sí, Sant Andreu, sí.
1: Fa molts anys el de Sant Andreu. Sí.
4: Vull dir que s'han anat obrint, i aquestes coses sempre van bé.
0: Correcte. Sobretot estan focalitzats a Barcelona, com ha dit, al carrer Berlín.
2: Molt bé.
0: Sí, a prop de Numància, tenen la botiga. Bé, doncs hem parlat de Sant Joan un mes abans, però, i a més va penjar una imatge a la Montse de tota la sala, diguem, de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, que hi fan actes, que hi ha un petit escenari tot ple de taules i ple de coques. de... Home, el jurat, Déu-n'hi-do, si les ha de provar totes...
1: Sí, un empatx.
0: Un empatx calòric, diguem. Sí,
2: està molt bé que aquell edifici de, les, de la DAM, que no hagi anat a l'oblit com altres edificis macos de Barcelona, que han desaparegut i s'hi han fet pues, altres coses que són...
3: O sigui, estan molts actes, estan molts actes molt variats, de tot tipus. Està molt bé l'activitat.
2: Està molt bé, que aquests espais es puguin mantenir. Ara sí està lluitant molt cap a fàbriques de, de cap a l'altra punta de Barcelona, que les volien destruir, que s'utilitzin.
3: Sembla que ho vaig comentar-ho l'altre dia. Ara han convertit en museu l'antiga Fabra i Coats, que està al barri de Sant Andreu.
2: Que el volien destruir.
4: I ja fa temps que es fa servir el Fabra i Coats.
3: Bueno, l'ha inaugurat fa 15 dies.
4: Sí, això sí, però que es fa servir, sí, perquè nosaltres quan anàvem gegants a Sant Andreu, normalment tot el d'allò ho fèiem. Ara els gegants estan en un altre lloc, que jo sàpiga, però abans estaven allà a Fabra i Coats. O sigui que sempre han anat amb els gegants allà, es feia la plantada allà dintre i hi ha més activitats. I com això n'hi ha més a Barcelona, hi ha fàbriques que es mantenen. Sí. També les cotxeres de Sants es fan coses, es fan exposicions, es fan coses, vull dir que hi ha alguna fàbrica tèxtil més que hi ha que no s'han derrocat, sinó s'ha transformat en equipaments culturals. Vull dir
2: ha estat molt important que el que fa anys eren antics pobles al costat de Barcelona, com Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, tots els que eren petits pobles, que hagin mantingut encara una mica l'essència de llavores, perquè vas i entres al nucli, o Gràcia mateix, al nucli de Gràcia, i et sents en un poblet.
3: Sí, sí. Tot el que sigui preservar el patrimoni és important, i a més, ara, en temps difícils, en què el poder econòmic és brutal i et carregues... carregues una cosa menys que canta un gall. Les coses...
0: Només aclarir un matís, i és que la pastisseria Arenas no té cap pastisseria a Sant Andreu de la Barca.
4: Ah, no? Pensava que sí.
0: Pep Vinyets.
3: No,
0: només és a Avinguda de Barcelona i després al carrer Berlín a Barcelona.
2: Molt bé, molt bé. Està bé els aclariments.
0: Sí, tant, home, només faltaria. Fem aquest matís.
2: Sí.
3: Però l'havia tingut, Oriol.
0: No em feu aquestes preguntes perquè jo no tinc tota la informació al respecte.
1: Sí, havia tingut segur.
3: Havia tingut segur.
1: Sí, perquè els envoltoris de paper es deia de moments de reita l'adreça i s'han...
0: Correcte. Però ara, actualment, ja fa anys, doncs ja és Avinguda Barcelona i des de fa alguns anys ja a Barcelona al carrer Berlín.
2: Nosaltres ja estem contents que estigui aquí.
3: No sé quin membre de la família Arenas anava a portar del pa o del forn.
2: I es va enfonsar el pont.
3: I se li va enfonsar darrere.
2: Va ser
3: l'últim en passar. Una persona de família Arenas que ara no sé ben bé qui eren. Sembla que sí, però bueno.
4: Jo diria que era del pont.
2: Del pont,
0: A veure si em fareu tornar a trucar.
4: No
0: me la lieu ara, ja.
4: El que estem parlant de l'ensorrament del pont de les 15 arcades, jo diria que va ser el del fons del pont.
3: Que era el de la pastisseria Arenas, però segurament tens raó.
2: Oriol, demano, sisplau.
3: Jo diria que era el de la pastisseria Arenas.
2: Que algú ens ho aclareixi.
4: Tampoc m'hi posaré fort perquè segur
3: que ho estic.
2: És igual, se'ns va enfonsar el pont i això
0: és una evidència.
2: I això va ser terrible per nosaltres.
0: Sí,
2: terrible.
1: Sí, jo crec que va ser Arenas perquè fins i tot el...
2: No t'hi posis, Manel.
3: Sí.
0: A veure.
1: El protagonista de l'escena, recordo que en aquella època de televisió blanc i negre...
3: Sí, va sortir,
1: ho van entrevistar i clar, estava en un estat de xoc, però impressionat del que havia passat. En qualsevol ens passaria...
0: Telèfon de l'Udits, 936686161.
3: En tot cas, Josep...
4: Era un
3: del gremi de flaquers.
2: Era un del gremi. Deixem-ho així i ja està bé.
4: Sí, no.
2: I era de casa nostra.
0: Exacte. A veure, és que tenim uns contactes aquí. En principi, aviam. Ah. D'acord, era el Pere d'Arenes. Ja està, el que va passar pel pont. Era el germà gran. Gràcies, Salvador Prat, que sempre està molt atent, i també altres oients que ens han trucat.
3: Sí, doncs,
2: molt bé,
3: sí,
2: moltíssimes
3: gràcies.
2: El Salvador gràcies.
3: Diu que era el Pere d'Arenes, estic convençut que té.
4: D'acord? No, jo sé que un forner, però no sé per què s'havia posat que era el del forn del forn.
2: O sigui que no, els forners són protagonistes dels premis i també de les desgràcies, no?
1: Bueno, cal dir que tot Molins de Rei, les pastisseries funcionen molt bé.
3: Sí.
2: Totes,
3: sí.
2: Totes, és veritat. Sí, sí.
0: Efectivament, ara, evidentment, ens hem centrat en aquest premi, però...
2: Sí. Sí. Però hem d'agrair que tenim bons pastissers al poble.
0: I sempre que venen festes d'aquestes característiques, doncs recomanem que la gent vagi a pastisseries i forns de la vila.
2: Sí.
3: Oh,
0: hi ha establiments més de supermercat, per entendre'ns, sí, que també tenen aquest producte, però evidentment...
2: Sí, hem
0: no
2: de donar...
0: Ni punt de comparació,
2: No és el mateix.
0: Ni punt de comparació perquè doncs, el producte...
4: Això està clar. No és el mateix així l'artesanal que no la feta industrialment.
3: I tant.
4: Però la feta
2: tant.

0: És que hi ha un suplement, que és de La Vanguardia, no?
1: És un Sant ara, Pare, sí.
0: Que ara ha quedat a fora.
1: Que m'incau força bé, que té alguna, diu algunes coses que estan ben dites. I
0: algunes
1: com? El prebost, sí, no, no, que estan molt ben dites.
0: Sí, i, ben dites i... o beneïdes?
1: Eh? Ben dites.
0: Ben dites.
1: Sí. No, parlem en català, no?
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Digues,
1: i
0: digues.
1: Sí, el trobo interessant, la visita, i després vindrà a Montserrat i dinarà amb els monjos. I, quan
0: i a l'estadi olímpic he sentit que hi haurà 50 confessionaris. O...
1: Sí.
2: Oi, això
1: quan
2: ja no
1: deixi el Montserrat se'n va directament a Sant Agustí al Raval, cosa que també és d'agrair, té molt de mèrit.
2: Era la meva ex-parròquia.
0: Aquesta?
2: Quan jo era petita, sí. I, a més, us havia comentat abans que la primera comunió la vaig fer a la Sagrada Família.
0: Ah, això ens ho has comentat fora d'antena, sí.
1: Molt o sigui... favorable a tots els moviments migratoris, espera, a més, per la seva, pel seu passat.
0: Sí.
1: A l'Amèrica Llatina.
3: Al Perú, per exemple.
1: I bé, que hi ha hagut Sant Pares més... fonamentalistes i
3: més immobilistes.
1: I més immobilistes. Sí.
0: Deies, Mercè, que tu vas fer la comunió?
2: Sí, bueno, és que l'any 1952 hi va haver el Congrés Eucarístic sí. Internacional,
0: sí.
2: Que hi va haver una moguda a Barcelona impressionant, es van fer fins i tot unes vivendes que en deien les vivendes del Congrés, que eren unes vivendes, suposo, més assequibles per gent nouvinguda o sí. Sí. I el curiós sí, sí, sí, encara hi són encara hi són i els nens i nenes de tot Barcelona que havíem de fer la primera comunió aquell any doncs se'ns van convocar a l'esplanada llavors, l'esplanada de la Sagrada Família perquè només hi havia la façana o sigui, va ser una cosa terrible per la gent que no vivíem a prop, perquè apropar-nos a la Sagrada Família llavors amb els seus vestidets de llargs de primera comunió era complicat i, bueno, en el meu cas ens vam reunir un parell de famílies i vam llogar un taxi cap allà. Després, la qüestió rígida que hi havia en aquell temps, que no podies menjar ni beure ni tot això, ens van tindre totes les criatures allà sota el sol no sé quanta estona. I jo recordo que la meva mare portava un entrepanet i una botelleta d'aigua i anar-me insistint que mengés, que no podia ser que a les 12 encara no hagués esmorzat. I jo anar-li dient que era un pecat mortal menjar abans de fer la primera la comunió.
1: Sí, hi havia molts de pecats mortals.
2: Hi havia molts de pecats. Per això, sí. Ho dic perquè ha dit això dels confessionaris de i tot mortals. Això.
1: Jo...
0: Dies,
1: jo és una anècdota, però anava als padres i jo he sigut esquerrà tota la vida. I a part de que l'acadèmia i els padres en lligaven la mà esquerra per
0: sí?
1: dir-me...
0: Sí, jo també sóc esquerrà i...
1: La comunió em van dir que no la podia fer... perquè vaig agafar un calç amb l'esquerra i em va dir un padre, així els hi dèiem, no? Que si seria un engendre del diable.
2: Ai, Déu meu!
1: Bueno, és que era així, eh? No ens estranyi tant.
2: Sí.
0: No per haver utilitzat la mà esquerra?
1: Per haver utilitzat la mà esquerra. Sí, clar. Per això ara parlava d'aquest Sant Pare i que a mi em semblen molt bé algunes coses que fa, sobretot, i també vull dir que critica de manera força oberta tots aquests moviments que fa el Trump, les guerres, ara hi ha la intel·ligència artificial, moltes coses, però és que recordo de fa, i no són tants anys, bueno, són molts anys, però els anys 50... Era una cosa terrible, el tema de la religió i del catolicisme. Catolicisme. Una de les religions amb més mania persecutòria de tota la història de la humanitat. I ara, esclar, avui parlem de si els musulmans, els... bueno, tot tipus de religions i cuidado amb el catolicisme en el seu moment.
2: Bueno, la gent que vam néixer als anys 40, sí. Els 50...
1: Des de Constantí.
2: Els 50 anàvem a l'escola i les escoles dels anys 50 ens van marcar moltíssim, o sigui, ens van

0: costar molt a l'adolescència i més grans de poder trencar amb certs tabús, de poder dir, bueno, escolta, fins aquí hem arribat, però tot això, a veure, pensem-hi, i una vegada ho raonaves, deies, bueno, forma part d'un context i, bueno, o m'hi apunto o no m'hi apunto en aquest context perquè no...
1: Abans he dit catolicisme i em referia a cristianisme, que no és ben bé igual.
0: Sí, no. Era, però a les escoles, bueno, hi havia una assignatura que era religió i t'explicaven la religió d'una manera que tremolaves,
1: Tremolaves.
0: Vull dir, el cel i l'infern, bueno, l'infern, jo ja em veia sempre a l'infern, perquè jo era bastant bitxo, i pensava, bueno, jo ja ho sé, que a mi em toca anar a l'infern amb una mica de sort ni el purgatori, però bueno...
1: Sí, sí, jo ho tinc molt, molt present.
2: Sí.
1: I t'explicaven l'infern, o t'explicaven l'eternitat a l'infern.
0: Sí.
1: I tenien exemples molt curiosos i molt sàdics, però...
0: Com els quadros aquells.
1: Com exemples, de lo que era l'eternitat cremant-te.
0: Sí, sí.
1: I així vam créixer i així hem viscut i així hem anat evolucionant.
2: Josep,
3: pues no, però això s'ha canviat antigament.
1: Home, tant,
3: antigament als col·legis hi tenies el crucifix a sobre la pissarra allà,
1: i tant.
3: Això ha anat, això és així, vull dir que... I quan has dit també la religió, hi ha altres religions, però la musulmana precisament no és la que més s'allunya, no és la cristiana, però no s'allunyen tant, perquè per ells tu veus els allò, el Jesús, i existeix, però no deixa ser un altre profeta, no és el fill de Déu.
1: Sí,
3: no?
1: Sí.
3: Però vull dir, no som, aquí estem separats, però no tant. Encara que sembli que sí, però, no, però hi ha lligams entre uns i els altres. Vull dir que, però sí que ha anat canviant aquestes coses d'una manera o una altra. Pensem que amb el temps de la dictadura de Franco la religió era un... era el sumo
2: era un pilar.
3: I no se podia sortir d'aquí. Actualment cada la persona és més lliure de triar. Tu pots ser creient o practicant, i altres que no. I tothom té el dret a poder-se ser i expressar-se com ell vol.
1: Sí, sí,
3: i antigament això no ho teníem.
1: No,
3: i això penso jo que faltaria. Més que bé fa més mal a la religió que no pas bé en aquest aspecte. Perquè les coses que t'entren per obligació no és el mateix que el que tu creus o penses per la teva manera de ser i de pensar. Quan t'obliguen a una cosa, no és el mateix. No és el mateix creure la persona que avui en dia és creient i practicant que antigament. Perquè antigament és que eres mal vist si no anaves a missa. És que aquí, jo me'n recordo del poble, els diumenges havies d'anar a missa sí o sí.
0: Escolta, a la Conca del Llobregat, a la part de dalt, si no anaven a missa es quedaven sense feina,
1: Sí, sí, home, i tant. Això que dieu...
0: Les colònies aquelles eren manades pel capellà
1: Jo recordo quan sortia de missa els diumenges, entrava a la sacristia i m'havien de signar un
0: paper
1: que portava ja, i me'l signaven per portar-lo dilluns a l'escola.
0: A l'escola, i tant.
1: Els padres, no? I una vegada me'l van signar tot de cop, tot, va dir, és que això és una tonteria com una casa, i me'ls va signar tots, i eren Francesc Orenes.
0: Sí.
1: Com ho sent, Francesc Orenes.
0: Que ja era una mica...
1: Bueno, problemes tampoc, però vaig dir, doncs mira, m'ha fet això. Sí, sí.
3: Per això dic que aquella època està molt bé, però que no penso que més que fer un benefici era tot el contrari, perquè és obligar les persones a pensar d'una manera que la millor no penses.
0: Clar, i és que el que passava és que si tenies certa edat podia ser crític amb allò que et deien, i pensar, però si tenies 7 o 8 anys, tu en passaves tot i tenies uns remordiments i tenies un malestar terrible, que suposo que hi va haver gent que ho va superar, perquè quan va arribar a l'adolescència pues es va tornar més rebel i van haver moviments als anys 60, sí. Per això als anys 60 hi va haver tanta moguda de coses. Clar. Però sí que quan tenies 6 o 7 anys i et posaven un infern a davant, pues a la nit somiaves amb aquell infern. I a més, és que era terrible, eh? Era... Jo vaig tindre una mica de sort en reflexionar una mica. La meva mare sempre deia, em feia resar al final, a la nit, però no, esto no sé què, no sé quantes. I em deia, perquè jo deia, mama, però tu no vas a missa. I em contestava, i jo mai ho vaig entendre fins que vaig ser més gran. És que jo crec en Déu, però no crec en l'Església. Sempre em deia això. I a més, jo anava a un col·legi de monges. I anava a un col·legi de monges, després me'n vaig cantar, perquè en el meu barri o anaves als nacionals o anaves a les monges. I llavors a casa meva van optar que mal que mal, com que no hi havia altra opció, portar-me a les monges. Però els nacionals ni pensar-ho, eh? Vull dir, no... I això sí que em feia d'això, deia, com pot ser que la mama em digui que creu en Déu i quina diferència hi ha creure en Déu i no anar a l'Església? Aquesta era una cosa que em va ajudar a poder més endavant pensar per què la meva mare deia això.
3: Bueno, però és que això del creure en Déu és... Jo penso que les persones per si mateixes acostumem a creure en algú. No sempre en Déu, però tenim una d'allò de creure en moltes coses, no? I per poder seguir endavant, perquè la vida està tan complicada a vegades que dius, i tens aquelles creències teves, no té per què ser realment només Déu. Però llavors dius, hi ha gent que diu, jo no crec en Déu. Val, no creus en Déu. Molt bé, cadascú es diu... Però sí que creu, el dia que té un problema s'encomana no sé què, i dius, però no dius que no creus. No creus en Déu, però creus en altres però coses. És que tenim una d'allò de poder creure en algú per poder a vegades sortir endavant dels nostres, quan et quedes aturat amb algun problema, i dius...
0: És que en veritat, o sigui, qui és Déu? O què és Déu? Clar.
2: Compte, perquè ara aquest debat va pujant, eh?
1: Em sembla que ja la coneixem tots, però alguna vegada l'he fet servir, o la dic, jo la dic aquí, que el gran Luis Buñuel tenia aquella frase, que a més havia estat educat amb jesuïtes, tenia molt bona educació, sempre deia aquella frase de gràcies a Déu encara sóc ateu. Això era del gran Luis Buñuel, i que el tema de Déu és...
0: És complexa, és complexa. No. Però sí que l'humà té necessitat de creure en alguna cosa. Perquè jo he sentit a dir gent que es considera ateu, que es considera totalment ateu, de dir, és que és una sort ser creient, perquè en un moment de dificultat, ai, que m'ajudi i tal, tal. Diu, i jo quan tinc alguna dificultat és que em desespero perquè no tinc aquesta necessitat de buscar el més enllà. Diu que ajuda a moltíssima, moltíssima gent.
1: Ajuda molta gent.
3: Però llavors tens algun amulet, tens alguna cosa que tens que allò porta sort, o tens i dius, això és creure en algú també.
0: Creure en un... Per això dic, què és Déu? És una creença... amb alguna cosa que t'ajuda.
3: Jo penso que el ser humà som creients...
0: Des de que es va començar a pensar.
3: Creients per necessitat ja, però vull dir, de sempre. Però quan dius creients, és el que jo torno a dir-ho d'abans, no és creure en la religió, sinó creients en algú.
0: En algú.
2: Tenir fe.
3: Molta gent és creient en la religió, però n'hi ha altres que són creients en altres objectes i en altres personalitats i en altres coses, i que no... Menys en política, eh? Però amb això no hi creiem, eh? Perquè veus els diaris i dius, oblidem-se'n, eh?
2: Sí? Joan, tenies un mosquit rondant, eh?
0: Un mosquit? Ai, Déu meu, ja m'ho
2: no,
0: picat.
2: No, aquí dins ens han entrat.
0: Ui.
1: És que, però el meu ja l'he sacrificat, eh?
3: Ja està sent pujant les temperatures molt, eh? Ja hi ha mosquits més d'hora que...
0: Sí.
2: Ui, i tant.
3: Ja fa temps que volten els mosquits.
0: Aquest mosquit està olorant la coca.
1: Potser sí.
2: L'haurem de tapar una altra cosa.
3: Però llavors és intel·ligent, eh? Perquè fa molt bona pinta, la coca.
1: Però aquest... Concretament el meu ja és un...
2: No podrà menjar-la.
1: És un petit cadàver, ja.
2: Sí. Molt bé. Es pot dir que heu estat fora a...
0: Sí, hem estat
2: Itàlia,
0: a...
2: no?
0: Hem estat als llacs italians.
2: Al nord?
0: al nord d'Itàlia, al nord del nord.
2: Al Lago Maggiore.
0: Maggiore. A les illes Borromees, que et demostra com hi ha hagut, encara hi ha, gent que remena el cotarro, vull dir, que són capaços de tindre una illa per ells sols, amb palaus molt macos i jardins molt macos, però que bueno, sortosament les obren al públic i pots visitar-ho, i és maco. L'únic inconvenient que hi ha és que el transport públic, el transport que hi ha allà, són barquetes. Llavors em sembla que vam pujar 15 barquetes.
2: Per anar d'un lloc a l'altre.
0: D'un lloc a l'altre, perquè, clar, no hi aniràs nedant, encara que és a prop. Pues és,
2: en principi
0: has d'anar amb barqueta, i puja barqueta, baixa barqueta, puja barqueta, baixa barqueta.
1: Això és molt maco.
0: És molt maco, però és molt... Ja als 80 anys ja comença a fer d'això. O sigui, els llacs són molt macos, perquè hi ha la part suïssa, que són d'una mena, aquestes són potser d'una altra, però són macos. I a mi, personalment, el que em va impactar molt van ser les Dolomites.
2: Mhm.
0: Les Dolomites, sí, les muntanyes. O sigui, totes les muntanyes del nord d'Itàlia són impactants.
1: Impactants.
0: Impactants.
1: Sí, sí. Jo ho veig per la tele. I a més, ara que hi ha el Giro.
2: Sí,
0: però,
2: Giro d'Itàlia.
0: Ai, i a més està, sí, sí.
1: Hi ha el Giro, però allò és impressionant.
0: Sí, sí, vam fer molts ports d'aquests del Giro, el Manel.
4: El passo de, és a dir, d'entrar en una muntanya i l'altra, hi ha uns... Està molt ben estructurat, no? Des del punt de vista... camins i carreteres, és que fins ara jo havia parlat amb persones que havien vist les Dolomites, mira aquella, i allà, i allà, fotos, i adéu, i passem per baix.
2: Sí.
4: No, aquí pugen molt amunt, és a dir, de cop i volta estàs a 700 metres d'altitud,
2: sí.
4: I quan estàs al passo per un poble que es diu Artisei, doncs a dalt de tot estàs a 2.300, i això amb res, no? Vull dir que...
1: No,
4: el cos també s'hi ha de...
1: No hi he estat, però ja et dic, i tornant a les bicicletes, quan diuen allò de amb rampes del 18%,
0: sí, sí,
1: del
0: sí,
1: 19%,
0: sí.
1: Penso, mare de Déu, això com puja.
0: És que ho mires des de dalt, que de dalt, i veus unes curves, unes coses, i molt maco. Vull dir, ha sigut un viatge magnífic per conèixer un espai que no coneixíem.
4: I el temps ens ha acompanyat, perquè el primer dia va haver-hi una mica de...
0: De pluja.
4: Puja petita com la marçada, però això són minuts. I en canvi, el temps no era com tanta perfecció com la que
0: hi ha molta neu encara allà, perquè vam agafar el tren a Albernina.
1: Jo tinc una neboda que hi viu allà, viu a Belluno.
0: A Belluno.
1: A Belluno.
2: Belluno.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Sí. I és un viatge que m'agradaria.
0: Sí. El que cal destacar molt és que és una, hi ha la zona en què es va adherir a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial, però ells han seguit mantenint l'idioma i la manera de fer austríaca, diríem, de quan eren això. O sigui, és una zona en què parlen alemany, entre ells, vull dir, parlen més alemany que italià, però saben tots l'italià perquè han anat a l'escola, o sigui que parlen italià i alemany, i a més estan lluitant moltíssim per que sobrevisqui un idioma autòcton d'allà, que és el landino.
4: I ladino.
0: I ladino.
4: O sigui, ladino en castellà, quan parles de... Vos sos un ladino. Ets student, ets un canalla, ets un tot allò. Ladino vol dir, bueno, derivat del llatí, i el romanche.
0: I el romanche.
4: Romanche és un altre idioma que no entén ningú. Ningú que hi va així de bones.
0: O sigui, és important...
1: No, és complexa Itàlia amb aquestes coses.
0: És important poder-ho dir, sí.
1: L'Emília Romanya també, que no és una d'allà, també tenen...
0: És poder-ho dir de que també nosaltres a vegades ens considerem que som una cosa extra, i dins d'Europa... hi ha moltes parts.
4: Aquestes illes al mig dels llacs és una meravella. Quasi totes, és territori de l'idioma de les illes Borromees. És de la família Borromea. És com si fos un país dins d'un altre, Borromees. Fins i tot un membre de la família Borromeo fa 2 o 3 segles es veu que va voler fer-se... El van proposar per sant. I finalment...
0: Carlos Borromeo.
4: Carlos Borromeo, que curiosament... Ara no sé, però curiosament fa no massa anys era el patró de la banca. i les caixes.
0: Sí, els que hem treballat a la banca el dia de Sant Carles Borromeo. Els dinerons, el van fer... Sí.
2: Doncs amb aquesta dada ho
0: Però bueno, és molt important això, saber que hi ha altres terres que també tenen tres idiomes i que lluiten per mantenir les seves arrels.
4: Que no tenen cap conflicte greu.
0: I no tenen cap conflicte com el tenim nosaltres.
2: Ho deixem aquí, Mercè Charles, Joan Domènec, Manel Cordero i Josep Vinyets. Moltes gràcies, que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies.
2: Gràcies i bon dia. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. A hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
2: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
1: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Demà divendres es celebren els 30 anys de l'Associació de Salut Mental al Baix Llobregat i els 10 anys amb seu aquí a Molins de Rei. És una festa, una celebració que serà a terme demà a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Es començarà fent un reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i després actuació musical participativa de Pau Gimeno. Demà divendres a les 7 a la Fede. Entrada lliure. I Impuls Teatre estrena l'obra Sala 39, que es podrà veure tant dissabte com diumenge a la Sala Gòtica, una obra de teatre de petit format, teatre de proximitat, basada en guions escrits per Josh Kay i que ha adaptat al teatre a Raúl Carretero, que és el director de l'obra. Explica la situació en una sala d'interrogatoris amb dues víctimes i dos detinguts i amb uns investigadors que en 24 hores han de resoldre els dos casos. Sala 39, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I l'Enxuscat, que farà una festa al barri del Canal el dissabte, popada i vespreig de 10 del matí a 9 del vespre, amb pop a la gallega i música tant al matí com a la tarda i també servei de barra. Els tiquets valen 15 euros per ració de pop. Els podeu comprar al Peixet, que està al barri del Canal, i també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Aquest dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández del barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: A la vida, el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Les 10 del matí, pràcticament 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 28 de maig. És que estàvem aquí menjant la coca, molt bona, de la pastisseria Arenas. Deixeu-me dir que de seguida tindrem aquí l'estudi de Ràdio Molins de Rei l'alcalde Xavi Paz per fer l'espai de preguntes a l'alcalde. Qualsevol pregunta que vulgueu fer, línies obertes al 93668-6161, al WhatsApp de l'emissora 691-438-847 o, si ho preferiu, a través de la xarxa social d'Instagram. Després parlarem de la revista Llaç i d'aquest monogràfic que li dediquen a la crisi de l'habitatge. Anirem a la regió de la Puglia, a Itàlia, amb el Josep Ferrer, amb la maleta a la mà, i espero poder parlar de Collserola, perquè aquesta setmana, doncs, de moment no hem rebut encara cap notificació. Normalment la rebem uns dies abans. Confiem que puguem parlar, doncs, de Collserola. Tot això fins a les 12 del migdia. Abans, la música de Nil Moliner, que acaba de presentar nou disc. Escoltem una de les seves cançons. Bona nit, es deia? No, sí? Per tant, en català. I de seguida tornem ja amb l'espai de preguntes a l'alcalde. Som-hi.

0: Un minut i arribarem a un quart d'11 del matí d'aquest matí de dijous 28 de maig, últim dijous del mes de maig. Encetem l'espai de preguntes a l'alcalde, just el dia que precisament tenim el ple ordinari d'aquest mes de maig, aquesta tarda. Recordeu que si voleu fer qualsevol pregunta a l'alcalde, teniu el telèfon del directe 93-668-6161, el WhatsApp de la Ràdio Habilitat 691-438-847 o a través de la xarxa social d'Instagram, on l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana i on podeu també enviar les vostres preguntes. Sense més preàmbuls, doncs, saludem a l'alcalde Xavi Paz en aquest estudi de Ràdio Molins de Rei. Alcalde, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Molt bon dia i bona calor. Benvingut.
1: Moltes gràcies. Aquí no?
0: Aquí, perfecte.
1: Aquí funciona l'aire.
0: Aquí, perfecte. Ara comentava fora micròfon que no sé si cada vegada haurem d'habilitar els refugis climàtics a... més aviat, i no pas només al juliol i agost, no?
1: És un debat que ens sembla nou.
0: Sí.
1: Però si ara tiréssim de meroteca, és evident que aquest cap de setmana ara es batran rècords, però no és una situació nova, eh? La campanya electoral, si no me'n recordo, l'any 22 va ser extrem també al mes de maig i juny. Altres anys després ha vingut i ha trigat més temps. És veritat que ara... diria que no tant Catalunya, que sembla que serà avui i demà, però Europa sí que porta 4 dies batent rècords. Al nord de la península ha batut rècords, i no per dècimes, sinó per graus, no? És evident que hi ha una variabilitat, hi ha un increment mitjà de temperatures del planeta, on Europa és una de les zones més afectades, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, ens obliga a anar variant la nostra temporització de diversos, sí, programes que fèiem, no? I per això es posa en debat, doncs, i es posa en rellevància debats que fem des de fa temps, com la confortabilitat climàtica de les aules, no? Perquè evidentment s'està donant docència amb aquestes calors i en els equipaments que no teníem preparats per aquestes calors, doncs, no és còmode, és evident, no? I per tant, certament, quan nosaltres vam aprovar un pla d'adaptació al canvi climàtic l'octubre del 2019, ho fèiem ja amb una base teòrica, on primer consideràvem que els ajuntaments són unes peces indispensables, no? I un instrument indispensable, un actor indispensable per tal que aquesta contribució que tots hem de fer a l'adaptació al canvi, a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic, doncs sigui una realitat, no? I per això des de l'Ajuntament de Molins de Rei fa temps que estem treballant i preparant els equipaments, que estem treballant també la via pública, que parlem de la renaturalització i, si em permeteu, doncs ara prenen més importància després, a més dels anys de sequera i dels anys de creixement que han necessitat també, doncs, aquests espais com la plaça d'Octubre, aquests espais com el Parc Pont de la Cadena, doncs, que ara ja es veu la, diguéssim, la dimensió real que pot agafar aquest projecte, no? I en el que ben aviat farem la segona fase, però preparant-ho per a crear aquests espais. A mi no hi ha cosa que més em reconforti ara com quan passejo pel passeig de Terraplay i veig gent assentada tranquil·lament als bancs de la plaça d'Octubre, llegint, prenent la fresca, no? I cal recordar-ho en un lloc on fins fa relativament poc era un solar erm sense res, no? Un descampat en el centre del poble. Ara s'ha construït una nova centralitat, n'hi ha una altra centralitat al pati de Palau, que també era un lloc d'asfalt, que incrementava l'efecte de calor que tenen els pobles i les ciutats, i ara és una plaça pública de gaudi, ombrejada, i que contribueix a disminuir aquest efecte de calor i a renaturalitzar el municipi.
0: Llegia en una pàgina web del... bé, en un record del web de l'AMB, alcalde, que hem trobat 6 refugis, equipaments, refugis climàtics a Molins de Rei, que no sé si segueixen vigents. La sala Punt de Comerç del Mercat apareix, també el Molí Jove, el Casal de Veïns Primer de Maig apareix, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i la Biblioteca El Molí, juntament amb la sala d'actes de Can Ametller, que aquí potser no està tan oberta, no, habitualment.
1: Bueno, però Déu-n'hi-do, perquè
0: sí.
1: Allà està sempre
0: bé,
1: obert.
0: Bé, en tot cas, sí, l'àrea de serveis a les... Correcte.
1: No, sempre sí. Està obert, vull dir... Per tant, sí, són els espais que vam traspassar...
0: Aquests són els
1: aquest
0: oficials.
1: Any a l'àrea sí. Metropolitana, per tal que quedés registrat aquest espai, no? Aquest cens, podríem dir, de refugis climàtics, que en més o menys mesura anirem obrint, evidentment, al llarg que es vagin produint els episodis d'onada de calor.
0: Bé, doncs hem volgut començar amb aquest episodi de calor d'una setmana. Ara anirem al ple, però que hem explicat, i de fet ja hem vist fotografies al respecte, alcalde, que han començat les obres d'arranjament de les voreres. Atenció, al carrer Verdaguer, el tram comprès entre la Font dels Casats i Passeig de la Pau, crec que estan més aviat encara a la zona alta, diguem, de la Font dels Casats, des d'aquest dimarts, que s'englobaria, entenc, dins del pla de xoc de voreres, amb un dels carrers que es va posar molt d'èmfasi, que necessitava una reforma, no?
1: Com sabeu, com a producte d'un acord de govern amb la representant d'Enlaire en el seu moment, a la primer espai important que vàrem fer amb el pla de xoc de voreres va ser aquest tram del Verdaguer entre la plaça de l'Ajuntament i el que seria el Passeig de la Pau, no? I ara continuem aquestes obres d'arranjament de voreres, bé sigui en grans dimensions o bé sigui fent petits arreglos en determinats jocs. Per tant, jo crec que ara es veurà, no? Ara i en el proper any es veurà la realitat, aquell impuls que nosaltres volíem donar a la qualitat de l'espai públic amb tres línies, amb tres línies, l'asfaltat i el que era la campanya d'asfaltat i la campanya de voreres, i evidentment després el que era la campanya d'arbrat, el pla d'arbrat que vam licitar recentment i que lògicament no es farà la plantació fins la tardor, Però hem de recordar que seran, bueno, un nombre d'arbres importants que replantarem al municipi en tots aquells escocells que ara mateix estan buits i que és compromís d'aquest mandat omplir-los de natura, omplir-los de verd i omplir-los d'arbres.
0: Doncs notícia aquesta setmana a la via pública, aquest arranjament de voreres en aquest tram del carrer Verdaguer, com dèiem, entre Passeig de la Pau i a la Font dels Casats. D'una setmana, per cert, també parlant d'equipaments, on llegíem els companys del Viumolins, alcalde, un reportatge sobre el Parc Pont de la Cadena, de fet és un reportatge exclusiu per socis que ha fet la Samar, on explica per una banda que ja mostra el seu potencial verd, però al mateix temps explicava l'article que presenta encara diversos danys del paviment des de l'any 2024, que s'han anat agreujant i que l'Ajuntament, això deia el titular, assegura que repararan entre els mesos de juny i juliol. Ens confirma l'alcalde que...
1: Bueno, és el que acabo de dir, no? És
0: que serà així, sí.
1: Que hi havia una segona fase del Parc Pont de la Cadena.
0: Sí.
1: Que estava prevista que s'instal·lés una guingueta i, a més, que complementàvem amb actuacions del mobiliari i un compromís de reubicar en allà mobiliari esportiu per joves, no?, per infants, també més mobiliari de parc infantil, i alhora també és una obra que està en garantia i aprofitàvem aquesta intervenció per solventar tots els desperfectes, no?, causats o a posteriori, que s'han anat produint a posteriori de la finalització de les obres de la primera fase. Una primera fase que, si us en recordeu, va fer primer de tot les obres del parc, després el que va quedar ajornat, que va ser la plantació del Parc Pont de la Cadena, que vam poder fer ara aquest tardor, i per fi aquesta segona fase, que ha de començar en les properes setmanes, ja l'àrea metropolitana ja d'això s'encarrega l'àrea metropolitana, ho vam pactar amb ells, per tant això, la licitació l'han fet ells, i veurem com abans de l'estiu, juny, juliol, començaran aquestes obres, insisteixo, en aquestes tres objectius, la guingueta i per tant un espai de dinamització del Parc Pont de la Cadena, d'activitat del Parc Pont de la Cadena, un arranjament del paviment també sota la pèrgola per facilitar les activitats que s'hi fagin en el parc, aquest mobiliari infantil i esportiu i alhora també l'arranjament d'aquests desperfectes, que el que hem fet en els últims dies és senyalitzar-los, com part de la ciutadania i els veïns reclamaven amb tota raó, no? I per tant, jo crec que en un període de 6 mesos veurem finalitzades per fi totes les obres que ens havíem compromès i havíem explicat en l'anterior mandat i que en el decurs d'aquest mandat haurem finalitzat del Parc Pont de la Cadena. Un parc i una actuació que recordo amb xifres, 9.000 metres quadrats, i hauran estat pràcticament 2,5 milions del que era i podríem considerar una zona poc amable o poc preparada per aquest efecte que deies tu precisament d'inicial, no? d'efecte climàtic, perquè sí. A mi em fa molta gràcia també quan ara hi ha gent que diu bueno, però i la pista que hi havia? Ja, però escolteu, anem a veure, la pista que hi havia precisament amb aquests episodis d'onada de calor calia anar qualsevol cap de setmana d'aquests que parlem, d'aquests que ja comencen el mes de maig i s'allarguen fins al mes d'octubre o setembre, home, i l'ús que tenia era limitat perquè no era amable. Era una pista que en el moment que apreta la calor afavoria la sensació de l'increment de calor, no? I jo crec que negar que la substitució de la pista per aquesta zona ombrejada, renaturalitzada, que veurem la seva dimensió i la seva possibilitat quan acabem aquesta intervenció darrera que sempre havíem dit que quedaria, home, jo crec que el canvi és molt substancial. En una zona que, a més, actua de lligam, també. A mi m'agrada explicar molt, m'agrada molt escoltar els urbanistes i com i transmetre el que ens expliquen els urbanistes, com a vegades hi ha actuacions que van més enllà de la pròpia actuació. El barri de les Guardioles, sempre ho hem explicat, que anava més enllà de la pròpia necessitat d'habitatge i urbanització d'un sector, que a més tenia com a funció la connexió del barri de les Conserves amb el barri de la Riera Bonet. Doncs el Parc Pont de la Cadena també fa nexe de lligam entre el centre de la vila, no?, i el barri del Canal, en aquest sentit, i després, a posterior, doncs, la zona d'equipaments que s'està generant i creant al barri del Canal. I aquesta actuació del Parc Pont de la Cadena s'ha d'entendre, també, s'ha d'entendre amb l'actuació que vam fer al Passeig Pi i Margall i la que farem ben aviat, no?, amb el carrer Fascina i el carrer Canal de l'Infanta, que implicarà, a més, l'enderroc de la casa que va adquirir l'Ajuntament de Molins de Rei i de la urbanització de la vorera, quan fem el carrer Fascina, del Passeig Pi i Margall entre el Canal de l'Infanta i Verge del Pilar. Amb la qual donarem una permeabilitat, una connexió molt més, encara molt més amable, no?, amb espais d'actualitat socials, per compartir-los en l'espai públic i, en definitiva, creant xarxa, creant poble, creant el que es diu territori urbà, no? I, insisteixo, lligat i molt adequadament com has fet al començament, amb aquests episodis de calor i preparant aquests carrers i pobles de Molins de Rei per la nova realitat que tenim al davant.
0: I pel que fa a l'altra plaça, plaça de l'1 d'octubre, la pèrgola, està previst, doncs, plantar-hi aquestes...
1: Sí, però necessitem temps que creixi.
0: Plantes enfilades. O sigui que això encara va una mica més per llarg.
1: No, per llarg, no. Jo crec que això es plantarà... Està previst ara, no? A la primavera, a la tardor, segurament.
0: Sí.
1: Però bé, en qualsevol cas, jo crec que el Pont de la Cadena, si el detall només és la pèrgola...
0: No, em referia aquesta, a la plaça d'octubre,
1: Sí, perdó, sí. La pèrgola... Si tot l'octubre només el que queda ara és la pèrgola aquesta... Bueno, jo
0: només
1: que
0: queda això ara,
1: Bueno, d'aquesta primera fase, sí. Uh-huh. Després sempre vam dir, i en aquest cas... És un dels aspectes que en el pla d'actuació demandat... És dels pocs dèficits que no haurem avançat, perquè nosaltres havíem dit sempre, i així se'ns va explicar, tot i que té una raó, que miraríem de fer avançar la plaça d'octubre a l'entorn del molí. Val? En el que quedaria entre les darreres dels pisos del carrer Molí, no?, i a l'edifici del molí. Ara bé, allà estem fent treballs arqueològics, no?, i el que hem de primer decidir és com allò ho posem en valor de cara a donar coneixement del que és la història del poble en aquell àmbit, que és l'origen del poble, no? I l'altra reflexió que hem de fer en aquest entorn és que anem a veure com ocupem aquest espai, no?, com el fem més amable i alhora pugui ser compatible amb el manteniment d'activitats. Nosaltres, com deia, crec que era la setmana passada en aquí, volem tancar el debat de com ha de ser la ubicació de la Fira Candelera abans de marxar a l'estiu. perquè és evident que l'any que ve a la Fira Candelera no podrem utilitzar la plaça Llibertat tal com la fèiem servir fins ara. I per tant, bé, jo crec que en el centre del poble aquesta nova centralitat s'està finalitzant, i a més amb una, la setmana passada mateix, escolteu, teníem, crec que era divendres, teníem aquesta activitat educativa al FAIG, que 300 alumnes van venir als baixos del Molí, vaig tenir ocasió d'ensenyar l'edifici del Molí, la biblioteca, els responsables d'educació del que és la comarca del Baix Llobregat. Escolteu, la impressió és que aquest equipament ha quedat amb un potencial increïble, no? I tothom que el visita, jo crec que elogia primer la biblioteca, dos, la centralitat, tres, la possibilitat de la planta baixa al Molí, i crec que la cirereta, perquè ens entenguem, és aquesta planta 1 que centralitza tots els serveis de l'àrea de promoció econòmica de Vila, amb també la formació pels joves i no tan joves que volen fer els cursos de formació, i aquest Molí Jove que ha tingut una rebuda més que satisfactòria. Les dades que tenim de les aules d'estudi joves d'aquest Molí Jove són espectaculars. Són espectaculars.
0: Per tant, pel que diu l'alcalde, de fet ja ho va apuntar un dia, doncs podia ser la nova zona d'atracció de la Fira de la Candelera, aquesta zona a l'entorn del Molí.
1: És una de les propostes que tenim sobre la taula, i ja sabeu que jo sempre m'he posicionat molt clarament en el sentit que crec que la mostra i la Fira de Vins no s'ha de portar al barri de la Granja, perquè si no segurament tindríem una trencadissa de la globalitat de la fira. Si jo crec que portem la Granja a tot el que és la mostra gastronòmica, la, diguéssim, d'entitats i la Fira de Vins, segurament estaríem decantant en excés el que volem que també siguin visitants a la zona comercial. I per tant, la primera proposta que tenim sobre la taula dels qui organitzen la fira, que sabeu que és Expogestió, és mirar de reubicar, perquè hi ha prou espai, el que és la Fira de Vins a l'entorn de la plaça d'Octubre i l'edifici del Molí.
0: Bé, això s'ha d'acabar de decidir, de tancar, no?, abans de...
1: L'objectiu que tenim és mirar de fer-ho abans de marxar de l'estiu, perquè l'empresa pugui començar a fer la seva feina ben feta a partir del setembre, perquè ja sabeu que el setembre, no dic l'empresa, però l'Ajuntament està dedicat a la festa major el mes de setembre, i és que després ja queden 3 mesos per la fira, 4. Però la fira, per celebrar-la, però és que prèviament hi ha molta feina de comercialització, d'ubicació, de recerca d'expositors, i això volem que l'empresa ho faci amb totes les garanties, amb ja el debat sobre la ubicació de la fira fet, evidentment.
0: Parlant de la Festa Major, no sé si, alcalde, hi haurà alguna afectació de les obres del nou poliesportiu del Pont de la Cadena amb l'habilitació de la zona de concerts al Parc del Baix Llobregat.
1: Mínima. Pot ser que sí al darrere, pot ser que ens obligui a girar una mica l'escenari, però el que preveiem, i ho sabrem d'aquí, ahir mateix ja vaig signar el contracte amb l'empresa que ha de fer les obres de construcció del Parc Pont de la Cadena, per tant aquestes obres se n'han endarrerit 2 setmanetes, diguéssim, pels tràmits finals de formalització del contracte. Nosaltres estem buscant data ara per fer el mateix que vam fer amb la Sínia, és a dir, fer una reunió amb l'escola i l'empresa i responsables de l'Ajuntament, evidentment, i en aquí ja és quan s'aprova el pla de seguretat de l'obra, que sempre és un organisme extern, sempre és una empresa extern a la constructora. El pla de seguretat de l'obra, qui vigila l'obra, no és el propi que ha de fer l'obra. I per tant aquí és on ens diran, igual que ens van dir a la residència, aquesta tanca que haurà d'entrar a l'escola de la Sínia, i segurament aquí hi haurà d'haver una tanca que entrarà lleugerament al Parc del Llobregat, però que no ens ha d'impedir en absolut la celebració de l'activitat nocturna de Festa Major tal com l'hem celebrat els 2 darrers anys.
0: Bé, passen 2 minuts i mig de 2:15 en directe amb l'alcalde Xavi Paz, com cada dijous. Si teniu qualsevol pregunta, línies obertes. Avui, que dèiem, tenim ple a l'Ajuntament. Algun dels punts ja els hem anat comentant i ho seguirem fent, però en tot cas, parlant també del Centre Vila, hi ha un punt que ja ens ho avançava l'alcalde, que és la modificació del pressupost per una quantitat d'uns 650.000 euros. Alcalde, que no sé si tots van destinats a la reforma...
1: Aquí 100%.
0: A la reforma del Miquel Tor.
1: Més enllà dels 100.000 que ja teníem en l'aprovació inicial del pressupost, per poder licitar l'obra, no? Nosaltres, quan parlem, ara que estem en els barris, no? A mi m'agrada explicar-ho i fer... Ja sabeu que m'agrada, no sé si sempre ho aconseguim, però m'agrada ser, o procurar ser pedagògic, eh? Llavors, molt ràpidament, en el pressupost cal diferenciar entre els diners, els euros que serveixen per pagar els serveis, les activitats, les retribucions dels treballadors, i els diners que són i serveixen per inversió. I les inversions, nosaltres tenim dues formes per d'abonar-les i pagar-les, eh, normalment. Bueno, moltes, però enteneu-me el que vull dir ara. Nosaltres, quan ara en el pressupost del any 2026 posem 2.700.000 euros pel Parc Pont de la Cadena, quan aquest equipament valdrà 4.100.000 euros, no? Què vol dir? Que no pagarem la resta del pavelló? No, vol dir que ja preveiem que l'obra, evidentment, doncs s'allarga més d'un any, per tant, és una inversió que diem plurianual, i per tant, el que hi ha el compromís és que aquella obra, no, tindrà el finançament l'any que ve de la part restant i proporcional que haurem d'abonar l'any que ve, perquè l'Ajuntament no paga les obres d'una tacada inicialment, va fent les pagaments segons es van emetent les certificacions de les obres. És a dir, hi ha un projecte, no? Llavors, és com si el constructor anés girant factures, no? A partir de la validació tècnica i signades pels tècnics, dient si és veritat el que ha fet aquí, ha costat això, va dins el marc del que s'havia pressupostat, etc, etc, etc. Llavors, pavelló, residència, que sabem que hem licitat per 11,9 milions d'euros, però nosaltres posem 4 en aquest any, perquè la resta està prevista per l'any que ve. Doncs en aquest sentit, nosaltres també preveiem que Miquel Tort fos un pressupost que estigués a cavall entre el 2026 i 27, i per tant el que vam fer és, escolteu, aprovem inicialment el pressupost del 26 ja amb 100.000 euros pel Miquel Tort, i el que fem ara és, escolta, com que tenim diners dels romanents que ja hem aprovat de l'any passat, que va arribar a una xifra de 2 milions d'euros, el que fem és diners per invertir, de manera que podem dir que la inversió del carrer Miquel Tort, si ara parlem de on han sortit aquests diners, direm que 100.000 només aniran a una operació d'endeutament i la resta ho financem amb el romanent de l'any anterior. Per tant, serà una obra que no ens crearà més càrrega financera. Jo crec que això també és important, no? En aquest sentit, ara fa poc, per exemple, vam rebre una subvenció extraordinària de Diputació de Barcelona per valor pràcticament de 100.000 euros. I la Diputació et donava dues opcions per fer. Escolti, vostè, això ho pot fer servir per l'ordinari o ho pot fer servir per inversions. Nosaltres estem fent el debat ara de si realment aquests diners potser és més raonable que enguany els posem per inversions, de manera que estem alliberant càrrega financera. I per tant, el que fem avui és, amb la certesa que el Miquel Tort ja l'hem aprovat, que ja hem iniciat la licitació i que, per tant, preveiem que l'obra comenci a l'entorn del mes d'octubre, no? Home, doncs pràcticament el 100% de la certificació les farem aquest any, i si no, traspassem aquests diners, però ja garantim el 100% del finançament de l'obra al Miquel Tort amb els diners que la petita part que vam incorporar al pressupost 2026 i la incorporació als romanents 25 que aprovarem aquesta tarda en el ple del mes de maig.
0: Mm-hmm. Molt bé. A banda d'aquest punt i més enllà també de la gravera, que ja n'hem parlat i també ho podem seguir fent, la moció que presentava el mes passat Esquerra Republicana de Catalunya s'ha acabat convertint en una moció conjunta, sí, de tots els grups per la millora de les condicions de les escoles i la planificació de les inversions educatives.
1: Bueno, és el que preteníem nosaltres en el mandat anterior. Jo no vull entrar aquí ara en debat sobre si nosaltres, si m'han tatxat, si... Escolta, jo crec que això són debats de baixa volada. Jo crec que aquí lo sustan... I jo ja sé que l'oposició té voluntat de dir és que aquest govern no funciona i no treballa. Bueno, escolti, és la seva opinió. Respectable, com quan nosaltres diem que fem el màxim per la inversió a les escoles. I que durant 16 anys, des del 2011, que va caure el RAM, que era el programa pel qual la Generalitat de Catalunya finançava i feia obres de millora en els centres educatius, i va deixar d'existir. 2011 va deixar d'existir aquell programa, eh? Quan va acabar el tripartit de la Generalitat de Catalunya, aquell famós tripartit tan denostat, vol dir, vam deixar de tenir aquests diners, eh? Per tant, ja des de llavors, l'Ajuntament de Molins de Rei com a mínim aprovava una partida de 100.000 euros anuals per millores d'equipaments educatius. Llavors, quan hi ha un grup que escolta remó i queixes, més o menys legítimes o no, a un consell escolar i porta una moció dient, escolti, volem que l'Ajuntament faci, diem, home, ja, pues, siguem justos, posem-ho tot, no? Que és el que vam fer nosaltres a la moció passada. I per tant ens van comprometre, i això va ser una tècnica, no? Podríem dir, de plenari i de negociació, perquè vol dir, nosaltres partim d'aquesta base, ens acostem a les posicions perquè hi ha voluntat de mirar de tenir un consens, no? Un consens que es reconeixés, primer de tot, el que ha fet l'Ajuntament fins ara. Segon, el que fins ara no ha fet la Generalitat de Catalunya. Tercer, el que ara, aquest any, per fi ha tornat a aprovar la Generalitat de Catalunya. Que és que va aprovar un programa pel qual l'Ajuntament de Molins de Rei rebrà de l'entorn de 340.000 euros per invertir en escoles. I amb tot això el que direm és, sí, sí, i és veritat, i amb tot això ens comprometem, per tant, a fer revisió i legalització de calderes. Revisió i legalització de que si cobertes... Que si...

0: La qüestió és com, no?, determinats centres escolars legítimament han començat a abordar reformes de patis, etc. De dir, bueno, escolta, compte, perquè aquí sí que una cosa és la millora dels equipaments, una altra cosa és que puguem millorar, des del meu punt de vista, les zones infantils, una altra cosa és que de cop i volta decidim que una escola no té pista exterior. I això va més enllà diguéssim, de lo que és l'escola. Perquè hem de recordar, jo ja sé que les escoles tenen el dret legítim, no?, o el pensament legítim de dir, escolta, doncs el que necessitem és... clar, l'escola és nostra, no? L'escola sí, és seva, però la titularitat de l'escola és de l'Ajuntament i l'ús de l'escola és de les 9, o de les 8, podríem dir, a 4:45. Ara, la resta del dia és de l'Ajuntament. Hi ha uns usos socials. Hi ha unes activitats al cap de setmana. I si no fem servir les escoles, hi ha moltes de les activitats que ens agrada mantenir en aquest municipi que no tindríem lloc on fer-les. I a més que jo crec que seria poc raonable des d'un punt de vista, no?, de sostenibilitat. No podem crear espais que després deixin de tenir ús. És la mateixa lògica per la qual està ben valorat el fet que tinguem un pavelló de la Sínia que durant el dia fa activitat docent i en horari extraescolar és un pavelló de ciutat, que és el que fem amb l'escola Pont de la Cadena. Llavors, si valorem bé això, com és que no valorem que els patis... Ara hem de perdre la capacitat de poder fer activitat esportiva pels usuaris del servei d'esports de l'Ajuntament de Molins de Rei a la pista exterior del Palau? Hem de poder deixar d'oferir l'escola i la pista al Pont de la Cadena per l'activitat que s'hi fan allà al cap de setmana o a les tardes? No, jo crec que aquest és un debat que com a mínim de començar, no? Aleshores, obligacions totes per part de l'Ajuntament, el compromís si és i ho saben, i per tant això és el que reflectirem a la moció.
1: Bé, no sé si escola per antena, però fa dies que sentim cops aquí al costat, i és que, atenció, parlant d'obres, el Foment sembla que han començat els treballs preparatius per construir els fonaments de la nova estructura que suportarà la futura sortida d'emergència de l'amfiteatre, i estan fent obres al soterrani, i fa dies que piquen. Aquí també l'Ajuntament havia portat, si no vaig errat, o bé de l'any passat, això, aquesta ajuda de reforma, no?
0: No t'ho sé dir ara mateix. Jo
1: bé,
0: crec que
1: en tot cas
0: continuen. Sabien que havien de fer alguna cosa més, perquè l'any passat no van poder fer el que volien fer.
1: Correcte.
0: Perquè se'ls va desviar el cost de l'obra. El que no era conscient és que havien començat ja ara.
1: Sí, hem començat.
0: Vosaltres sabien que sou coneixedors de la situació més que res
1: dels cops.
0: Per qüestió de veïnatge.
1: Sí. Tenim una pregunta per via WhatsApp a l'alcalde, de la Clàudia Borrero. Diu, fa més d'un any vaig fer la mateixa pregunta a l'alcalde i va dir que a l'octubre començarien les obres del camp Josep Reich. Les instal·lacions del camp, diu ell, estan molt malament, tot apuntalat i amb moltíssimes esquerdes molt perilloses. Aquest hivern no s'han pogut dutxar perquè no funcionava la caldera d'aigua calenta, o funcionava la caldera d'aigua calenta o funcionava la calefacció. Les dues coses alhora no. Les grades estan trencades, necessitem una millora urgent. Algun dia passarà alguna desgràcia, diu. Les esquerdes cada cop estan pitjor. Els usuaris, nens, pares i personal del club, hem de passar per zones molt perilloses. I pregunta, quan començaran les obres al camp de futbol Josep Reich? La Clàudia Borrero.
0: Primer de tot li diria a la Clàudia que no cal crear alarma. Les esquerdes no van a més perquè les esquerdes es controlen constantment. I per tant jo puc acceptar i cal diferenciar el que és el manteniment d'una caldera que es va solventar i no han estat tot l'hivern amb la situació que denuncia i el que és la situació estructural no de la grada sinó del bar i de la zona dels lavabos. Nosaltres quan dèiem que anàvem a començar les obres és perquè teníem sobre la taula l'horitzó d'unes obres que podien ser fàcilment assumibles. En el moment que nosaltres vam tenir el pressupost de l'obra i superava els 300.000 euros, nosaltres hem estudiat una altra opció, que és la que hem explicat aquí en més d'una ocasió. I és que nosaltres ara, a partir de la reforma urgent del vas de la piscina, el que ara hem començat a treballar és un projecte de reforma de la instal·lació que de fet ja vam preparar per poder fer aquesta reforma, que és fer una grada nova amb el nucli de vestidors, magatzems sota de la grada, De manera que, a més, la instal·lació pugui tenir dos accessos, cosa que a mi especialment em preocupa ara, una instal·lació que només té un accés, que és compatible entre pares i, a més, el jugador.

0: jugadors o els àrbitres. I per tant això s'ha de dissociar com tenen altres instal·lacions. Si som capaços de fer això, i serem capaços de fer això, a més ens permetrà alliberar tot l'espai del que és els vestidors actuals i el bar actual, per tal que aquest espai el pugui utilitzar, ho puguem utilitzar l'Ajuntament de Molins de Rei per la reforma de les instal·lacions de la piscina municipal com a nous espais de la piscina municipal. És a dir, si em permeteu, el que fem és densificar una mica el, ara que està de moda aquest terme, el Club Futbol Molins, no? La instal·lació del Josep Reich, fent aquests vestidors sota de la grada, com tenen moltes altres instal·lacions, donant millor perspectiva als, al públic que vagi a la grada, i de manera que alliberem aquest espai, que són aproximadament 900 metres quadrats, que són molt útils per la reforma posterior que hem de fer en el club, en la piscina municipal que gestiona el Club Natació Molins de Rei. I per tant aquest és l'horitzó. Nosaltres ja estem treballant al projecte bàsic, i de manera que esperem que l'any que ve puguem tenir el projecte executiu i ja començar la licitació a les obres. Això... Però no va per un període de mesos, eh? Això esperem poder començar les obres doncs, d'aquí un any, any i mig. Què hem fet de mentre nosaltres? Vam fer els mòduls dels lavabos de manera molt més... evidentment per no estar en cabines com estàvem, ara hi ha un model de lavabos que hem posat de forma permanent fins que cometem aquesta obra, i evidentment doncs ara hem de treballar aquest projecte.
1: Bé, i de totes maneres que li preocupava l'alcalde aquesta només única entrada, això ha estat tota la vida, no?, allà al camp de futbol. Que,
0: això és?
1: Que jugadors, àrbitres, és a dir...
0: Això és de tota la vida.
1: Això és de tota la vida. Però ara, sí, però... diguem, ja no es porta això.
0: No, bueno, diguéssim que els públics tampoc són els de tota
1: no,
0: la vida.
1: No, això és... No.
0: I la societat canvia, i per tant volem més seguretat, i volem, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que hem d'aprofitar aquesta reforma per, a més a més, dotar-nos de dues entrades dissociades entre el que seria els jugadors i els àrbitres i el públic, que no han de compartir la mateixa entrada.
1: Bé, tenim una trucada que ha marcat el 93668-6161, com sempre, aquest telèfon que teniu directe per si voleu fer qualsevol pregunta. És la Margarita Vicenç. Margarita, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Tu diràs...
2: Bueno, pues que jo volia parlar amb el senyor alcalde, que ja em coneix a mi.
1: Sí.
2: Perquè aquí al carrer Puigcerdà, número 2, a davant de Cal Puiggarí i a casa, hi ha una reixa que fa un soroll terrible, que em penso que hi ha hagut alguna queixa, perquè cada vegada que passa un cotxe és un soroll terrible. I ara, a la nit, que tenim la persiana oberta
1: clar.
2: I tal, pensa que no aconseguim dormir, però em penso que ja hi ha hagut alguna queixa. Em penso, perquè quan baixen els cotxes que porten els nens al col·legi és terrible. I a la nit, com que sempre hi ha coses a la peni, bueno, ja no em vull ni parlar. És que nosaltres dormim a la part del carrer com a Cal Puiggarí i pensa que és un soroll terrible que no podem ni dormir. Aviam si hi ha maneres de fer-ho arreglar. Jo em penso que ja ho sap.
1: D'acord. Doncs gràcies, Margarita. Doncs, ara et
0: saludo
1: respon.
0: A la Margarita i evidentment només puc dir-li que revisarem i passarem l'ordre per tal que revisin i procurin millorar aquesta reixa, evidentment.
1: No sé si deu ser d'una obra o deu ser provisional.
0: No, jo crec que és la del carrer.
1: Ah.
0: Res diferent del que passa en aquestes èpoques de l'any, en el que comencem a dormir amb les finestres obertes i s'incrementen les queixes pels sorolls. I no ho dic com a crítica, ho dic com a lògica, no? Que és una molèstia que segurament a l'hivern no ens és, diguéssim, tan flagrant, i ara a l'estiu, quan comencen a patar les temperatures, són molèsties que s'aguditzen i que, per tant, doncs, són motiu de queixa, evidentment.
1: Bé, i retornant, veníem del Miquel Tor, és a dir, hem fet una evolució, retornant al ple de la moció d'educació, hem parlat molt de la gravera, s'explicava també el projecte amb 26 minuts d'explicació de la cap d'urbanisme, no?, amb detall, i per tant avui és segurament un dels punts més importants.
0: És el punt més important,
1: és el punt més important,
0: des
1: d'un
0: punt de vista del mitjà termini, la transformació del poble de Molins de Rei, d'un aspecte que se n'ha parlat durant molt de temps i que fins ara no tindrem aquest document inicial, no?, que ens ha de permetre precisament això, l'eliminació d'aquesta activitat, la generació de valor afegit en aquest espai, la recuperació mediambiental de la Riera de Vallvidrera, la recuperació de patrimoni històric, la creació de valor amb aquesta, diguéssim, zona industrial o espai industrial, i si em permeteu, també aquest espai per la pràctica de l'edatisme, que jo ja sé que ha provocat, tothom estava molt expectant a veure qui diria el club l'edatisme i tal, i ara han fet un comunicat.
1: Aquest comunicat, sí.
0: No han dit res que no ens diguessin a nosaltres a la reunió, jo crec que és un comunicat que reconeix... Jo sí que diria, home, compte, no? Perquè si no pot ser això, doncs hauran de buscar altres ubicacions. No hi ha gaires ubicacions al poble. El poble és el que és. I nosaltres treballarem per mirar, com els hi vam dir, de fer complir, no sé si totes, serà possible, no? Però la majoria de les, diguéssim, demandes que hi ha, que poden ser legítimes per la seva pràctica esportiva. Veurem si són compatibles. Ara jo crec que també hem de ser molt conscients del municipi que estem i els espais que hi ha. Perquè si... això és com tot, eh? És a dir, si vull tenir un cotxe de 10, compte al final no em quedi sense cotxe. Si me'n vaig a comprar un cotxe, i no parlo només de pressupost, no? Sinó les característiques, l'aparcament que puc tenir a casa, etcètera, etcètera. I dic, no, però ha de tenir tot això. Vigila, a veure quantes coses demanes, perquè pot ser que potser aleshores ens quedem sense cotxe. Bueno, però això, la reflexió que faria en general és aquesta. En general, no només pel club atletisme, en general, no? Compte a vegades tot el que demanem, perquè depèn com ens podem quedar sense... no? Sense res, no? Estem en l'avanç possible i en la transformació possible del nostre poble i en l'assoliment de les fites possibles per tots nosaltres. Si aquí sempre ho hem dit clarament. Allà no hi pot haver un estadi d'atletisme. Jo crec que això és un punt en comú. Tothom reconeix que un estadi no el volem. No el volem, no el podem tenir des d'un punt de vista de l'espai. No, és que també, a més, ha de ser tancat.
1: Sí.
0: Escolteu, doncs mirarem, a veure. És a dir, no sé si podrem tancar, veurem quin tancament ha de ser. Això, però en qualsevol cas, jo el que sí que vull dir és això no forma part del debat d'avui. Jo sí que vull deixar clarament, i això segurament no hem estat prou capaços d'explicar-ho bé que se'ns entengués. És a dir, el que estem aprovant avui és la modificació urbanística, que preveu i que és compatible amb el fet que en el temps, quan això s'aprovi, en allà deixem un espai, no?, que podria acollir aquest espai per la pràctica d'atletisme. Ara no estem fent un projecte d'urbanització i ara no estem fent un projecte d'equipament. Ara el que estem donant és el tret de sortida per dir... modifiquem urbanísticament aquest àmbit de manera que estarem en condicions, quan això estigui aprovat definitivament, de poder treballar els següents passos. Com es treballen els següents passos? Amb un projecte d'urbanització i, si aquest es deriva, amb un projecte d'executiu de qualsevol instal·lació.
1: Això és
0: no és ara.
1: Correcte.
0: Ara estem fent la modificació urbanística.
1: Inicial.
0: Inicial.
1: Uh-huh.
0: I nosaltres estem preveient el que fem és... estem preparant aquesta aprovació inicial urbanística pensant que pot ser l'espai més adequat del municipi per aquest espai per la pràctica d'atletisme.
1: Ahir, i m'ho vaig apuntar justament, em preguntava el Pere Madurell si s'ha arribat a algun acord amb l'empresa, diguem, que està utilitzant la gravera en aquests moments, diguem.
0: No, nosaltres no hem d'arribar a cap acord.
1: No s'ha d'arribar a cap acord en aquest sentit.
0: No, nosaltres no.
1: Bé, és que ho ha verbalitzat, li preguntaré.
0: Nosaltres, quin acord hauríem d'arribar? És a dir, l'empresa és conscient que té una llicència a precari, que vol dir provisional. Nosaltres no estem expropiant, és a dir, a partir que tu fas la modificació, l'empresa és la que ha de dir: jo ara, com a legítima propietària dels terrenys, sóc jo la que impulso aquesta zona, o sóc jo la que venc perquè després n'hi hagi un altre que faci això. Però això no és una decisió que li competi a l'Ajuntament de Molins de Rei. L'Ajuntament de Molins de Rei el que està fent és tancant el desenvolupament de la porta nord, que es diu de Molins de Rei, treure's l'amenaça d'una expropiació que podria arribar a ser molt costosa per l'Ajuntament de Molins de Rei, més de 6 milions d'euros. Imagineu-vos el que això representaria. Bueno, si es fa un temps, ara segurament seria més. I per tant, el que estem actuant és preservant les finances municipals de la mà de l'àrea metropolitana, que és qui ve i diu: ei, compte, aquí hem de fer alguna cosa si no passarà això, i l'àrea ho va fer aquí a més llocs de l'àrea metropolitana. Dos, vale, com que aquí hem de crear valor afegit, no? Fem-ho, a més, amb tots els ítems i totes les preservacions que vulguem mantenir en aquest espai. Això és el que hem fet. Per tant, a partir d'aquí, és el propietari dels terrenys, no? I dic propietari perquè el que és important, és a dir, si la llicència no fos a precari, el debat que hi ha és que, evidentment, podria generar-se el que es diu un lucro cessante i, per tant, una indemnització per activitat. Però, precisament, tothom que va donar permisos en aquest espai els feia precari per, evidentment, no crear càrrega financera, a més, pel pagar pel negoci que deixaria fet futur, que això és la definició aproximada de lucro cessante. És a dir, nosaltres podem pagar pel terreny i per dir-li, escolti, vostè que li havia donat una... Les llicències no tenen data de caducitat. Si jo dono una data definitiva i sóc jo el que després dic vostè ja no pot fer aquesta activitat, legítimament el propietari pot venir i dir-me, escolti, que jo prevec que en aquest temps futur que vostè ja em diu que no puc fer aquesta activitat, m'ha d'indemnitzar l'activitat. Això, en aquest cas, al ser una llicència precari, no existeix. Només existeix l'amenaça que el propietari, com que en el PGM, Pla General Metropolità, jo estava contemplat com a equipaments metropolitans, hagués vingut a l'Ajuntament i hagués dit, escolta, miri, com aquí posa això, jo tinc dret a que vostè em faci la indemnització i m'expropiï el terreny i em pagui el valor d'aquest terreny, que és el que ens ha passat a Torre Ferniani, és el que ens va passar en el solar al costat de la Renfe, és el que ens ha passat a molts llocs, i l'Ajuntament, en el de curs, bueno, jo, des de l'11 fins aquí hem pagat forces expropiacions. I quan paguem forces expropiacions, més enllà que et quedis un terreny o un edifici o un valor, hem de dir que el que estàs fent és esmerçant recursos públics que en comptes d'anar a inversions van a l'adquisició d'un terreny que després has d'invertir en el terreny. I que a vegades el planejament et diu sí, pot tenir un sentit o no. Llavors, en aquest cas, això ho fem per acabar i culminar el desenvolupament del Molins de Rei a la Porta Nord, al barri de la Granja, i sobretot també per treure'ns una amenaça d'una expropiació que seria molt gravosa per l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: I tot això venia del maig del 22, explicava l'alcalde, amb aquest avenç d'estudi.
0: El maig del 22 vam fer l'avenç d'estudi.
1: Que, diu Ramon Sánchez, que ha canviat molt el que ensenyàveu ara, una mica la idea.
0: No ha canviat tant.
1: Diu que ha canviat molt respecte al 2022. Ramon Sánchez deia divendres en aquest programa.
0: Bueno, igual ja no se'n recorda quan el va provar ell i de les poques reunions que feia a vegades amb l'oposició en el seu moment. I ara les demana totes. No, siguem justos, no ha canviat tant. S'ha incrementat només el tant percent industrial. S'ha incrementat això per fer viable la història. La zona d'aparcament s'ha transferit d'un àmbit a un altre, però es mantenen aproximadament les 80 places d'aparcament. Jo amb això sí que vull... Dius que hem perdut una oportunitat per fer... No, sí. Es creen més de 80 places d'aparcament en l'àmbit. I l'únic que no hem fet, i és una al·legació que feia un grup, i nosaltres en això és on hem buscat el consens, i a més estic completament d'acord amb això també, és que inicialment preveiem la doble possibilitat que el pont aquest que anés sobre la Riera Vidrera, no?, doncs pogués ser de trànsit rodat de vehicles privats i de camions. I això és el que hem evitat. Perquè el que volem és que el trànsit rodat de camions vagi per la carretera de Caldes, no vagi pel mig del barri de la Granja. Jo crec que això és molt raonable. És l'única modificació substancial que hem fet. I, a més, el que ha procurat també és l'abaratiment dels costos del planejament, perquè no és el mateix fer una passarel·la sobre la Riera de Vidrera, que t'ha d'autoritzar l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per vianants i vehicles de servei, que per fer-ho per cotxes i per camions. Per tant, no ha canviat tant. Que, bueno, jo el convido que em digui en què més ha canviat. Bueno, segurament ho dirà aquesta tarda, però rebrà la resposta que va rebre la reunió que vam fer, etcètera. Dic, Ramon, no, perquè jo això ho he parlat molt cordialment. Dic, Ramon, que és el mateix. Hem incrementat els metres quadrats d'industrial, una mica sí, per fer-ho viable. Hem incorporat l'espai, hem previst un possible espai per la pràctica d'atletisme, aquest és l'altre canvi, però... I l'únic que fem és que aquest pont no sigui pel trànsit rodat. Res més, perquè no volem... Perquè la dinàmica és que el trànsit ha d'anar per fora dels barris. I tenim una carretera a Caldes. I està prevista que aquí caigui. Serà ara o serà de 20 anys. però ha de caure una gran rotonda d'accés a l'autopista i, per tant, no volem que el trànsit sigui per la Rambla de la Granja ni pel terraplè. La resta, li vam dir, Ramon, si aproximadament és la mateixa. És la mateixa proposta. L'essència és la que vam aprovar el maig del 22. Jo ja entenc que ara ell ha de posar el focus en allò que estava incorporat i que segurament ara no està incorporat, però l'essència, la preservació de la Riera de Vallvidrera, la preservació del Rec Vell, la creació de sòl industrial i el manteniment de zones verdes es manté inalterable. Jo crec que millorada, perquè a més incorporem l'espai per la pràctica d'atletisme.
1: Doncs ho deixem aquí, el ple avui a les 6 de la tarda. El podeu seguir en directe per la ràdio, com bé sabeu, amb aquest i els altres punts que hem repassat. Alcalde Xavi Paz, moltes gràcies.
0: A vosaltres, molt bon dia.
1: I molt bon dia. Connectem amb les notícies en xarxa. Passa un minut ja de les 11 del matí. Estan dient això.
3: La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
4: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Un tall que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La pressió apunta, la previsió, volíem dir, apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11.
6: Informació local.
5: Aquest divendres es celebra la Festa de l'Esportíssim. De 5 de la tarda a 9 del vespre al Parc de la Mariona hi haurà un espai amb activitats esportives diverses com bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, també hi haurà tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, un circuit de bicicletes i danses, balls i coreografies. Hi haurà Festa de l'Escuma com a final de l'activitat. El divendres de 5 a 9 al Parc de la Mariona, oberta a tothom que vulgui anar-hi. I dissabte torna la nit de comerç i nit de tapes, desena edició que organitzen des de Molins Comerç. Suposarà que hi haurà botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions, música i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. I el Foment que programa per dissabte l'espectacle amb Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, és un monòleg en clau d'humor, on en resumeix els últims anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes i reflexions. El dissabte a les 8 del vespre al Foment i les entrades les podeu comprar al web Entràpolis. Diumenge, la grupa que organitza una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la copla La Principal del Llobregat, aquest proper diumenge. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dijous, és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
1: Els divendres, faves tendres. Música a la carta.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa, on de seguida saludarem el director de la revista Enllaç, l'amic Roger Castelló, per parlar del nou número que acaba de sortir fa molt pocs dies, el número 616 de la revista Enllaç, amb la temàtica de la crisi de l'habitatge, que avança sense fre. És el monogràfic d'aquest número de la revista Enllaç. Després parlarem de l'inici de la campanya de prevenció d'incendis forestals al Parc Natural de la Serra Collserola. Començarà la campanya el 10 de juny. És un clàssic, quan arriba aquestes dates en parlem sempre amb el Joan Capdevila, que és el cap de la secció de conservació preventiva del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. I a la part final del programa, a tot ho lliguem, un antic director de la revista Enllaç, el Josep Ferrer, ens acompanya amb la maleta a la mà, perquè a banda de periodista també és guia turístic, i avui ens portarà a la regió de la Puglia, a Itàlia. Tot això fins a les 12.
1: Bon dia i bona hora.
0: Roger Castillo, bon dia i bona hora, eh?
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí,
2: sí, home, calor, ara, però content d'estar aquí.
0: Ho aguantem bé, sí. Fa pocs dies que acaba de publicar-se aquest nou número de la revista Enllaç, el 616, on afronteu un tema punyent com és la crisi de l'habitatge. De fet, a l'editorial, entre altres coses, dieu que l'accés a l'habitatge ara mateix és un dels generadors més evidents de desigualtat i un dels factors que amb més força amenaça la cohesió social del país. Hem vist noves lleis i normatives des d'Europa fins al Parlament, però hi ha molts deures pendents, expliqueu, quan per tanta gent la vida pivota al voltant de l'objectiu de pagar un lloc on viure dignament, i aquest objectiu ni és senzill ni de vegades possible. És que la nostra societat té una debilitat estructural enorme. Res més a afegir. Això venia també de, ja veu explicar, no?, el cost de viure a Molins de Rei, no?, i aquí és una altra derivada que mereixia, suposo, un monogràfic,
2: sí, sí,
0: per ell
2: és,
0: solet, no?
2: És com una cara B, no?, d'aquella revista. Sí que és cert que el tema de l'habitatge ja teníem moltes ganes, feia no mesos, sinó fins i tot des de que vam agafar aquest projecte de portar el Llaç, aquesta nova,
0: sí,
2: etapa, etc. El teníem pendent i sempre ens feia un punt de respecte, perquè al final, quan ataques, diguéssim, un tema tan gros i tan important, saps que et deixaràs, òbviament, molts temes al calaix i moltes coses no les podràs explicar tal com voldries per una qüestió senzilla de temps, disponibilitat i recursos, no? I aquest, al final, el que vam fer va ser, mira, doncs comencem això del preu de viure a Molins, que ens semblava molt interessant per tenir un mapa general, i després d'allà, de tant en tant, anem desgranant alguns dels temes que marcaven el preu de viure a Molins en forma de monogràfic, però que ja haguem fet aquesta presentació. I això ha estat un dels objectius d'aquest any. Llavors, teniu aquesta cara bé en aquesta revista ara de sobre habitatge en unes primeres pàgines, i sí que això que diem a l'editorial després ho intentem, doncs, explicar també amb números, amb dades, de que no són sensacions. De vegades en converses, doncs, entre amics o coneguts, tu pots parlar sobre, ostres, està molt car un lloguer, està molt car accedir a un habitatge, això jo diria que fa uns anys no era tant, sempre pots parlar de sensacions, però crec que sempre està molt bé, sempre que hi ha l'opció de fer-ho, l'estadística, la dada oficial, anar-hi a parar a veure què ens diu exactament, i això és el que intentem fer per obrir el número.
0: De fet, comenceu obrint el número amb un article teu on expliques que el preu del metre quadrat a Molins de Rei ha pujat, atenció, més d'un 80% en els darrers 10 anys.
2: Sí, és bèstia, fort, eh? Sí. És bèstia, perquè segurament tothom té aquesta sensació, però reitero, quan les dades hi vas i ho confirmes, és unes xifres, jo diria que aquí el que no fem és, perquè ja ho vam fer amb el preu de viure a Molins de Rei, comparar-ho amb les pujades de l'IPC anuals, però ja us dic ara que està a anys llum d'això, és a dir, és una pujada absolutament molt superior al cost de la vida per qualsevol persona. Passa a Molins de Rei, passa a tot arreu del país, passa al sud d'Europa, passa en general, diguéssim, a societats, doncs, que han trobat en aquest tema l'habitatge un problema a resoldre que no han trobat solucions, i passa també amb el preu del lloguer, és a dir, que puja gairebé un 50% també amb aquests 10 anys. Per tant, no és que alguns els costi més però els altres tinguin opció de buscar solucions alternatives, sinó que al final és el conjunt de la societat que busca un lloc per viure. Per tant, tothom que té unes dificultats molt més bèsties ara que no fa pas 10 anys. I no estem parlant de fa 20, 30 o 50 anys. Hem d'intentar a centrar en espais que qui llegeixi el Llaç, diguéssim, ja hagi viscut abans, per tant, que formi part de la seva vida. I sigui gent molt jove o gent ja més veterana. Però crec que és essencial entendre que és una dinàmica, diguéssim, exponencial, que de moment no sembla tenir cap fre. Llavors, ja és una mica el títol de la revista, Avança sense fre, no vol ser alarmista. És una senzilla, és un títol descriptiu. La crisi de l'habitatge avança sense fre. Doncs és que realment de moment és així. Falta veure si hi ha mesures que s'aprovin que puguin resoldre això. Però totes les que s'han aprovat fins ara ho han mitigat mínimament o no han fet cap mena d'efecte real sobre el preu de l'habitatge.
0: Parles de l'encariment del lloguer, i també de la poca oferta que hi ha, no?, de pisos de lloguer o d'habitatges de lloguer a Molins de Rei.
2: Sí, certament és una de les coses que quan mires dades de, ja en clau municipal respecte a altres pobles, sí que doncs, és una de les coses que hi ha com mancança, que hi hagi doncs, aquest percentatge de pisos, de bueno, persones que estan en règim de lloguer respecte als que estan en règim de propietat, clar, no arriben ni al 20%. És una xifra molt baixa que quan algú no té capacitat de doncs, pagar l'entrada d'un pis o tenir accés a un pis a nivell de propietat, li dificulta molt trobar també opcions de lloguer que, evidentment, després en el mercat, doncs, tal com funciona, doncs, també pot ser que s'encareixi, perquè com que hi ha molta més gent que en busca, no pas l'oferta disponible, doncs, evidentment, tots coneixem una mica com funciona aquest món, no? I pensem que és una de les coses que també s'havia de destacar, que respecte a altres municipis, aquí hi ha poca oferta de lloguer, sí.
0: Bé, doncs aquest és el reportatge d'Emportada. Parleu també de les noves promocions a les Guardioles.
2: Sí, les vam visitar en una d'aquestes visites que doncs, han fet les institucions darrerament. Vam veure com eren per dins els pisos que posen de mostra acabats. Ensenyem una foto, doncs, perquè la gent es pugui fer la idea com seran aquest bloc més alt, diguéssim, de les Guardioles, també com estan les altres promocions en marxa, com està el barri per entendre'ns i com és, sobretot, també un reportatge que complementa aquest, la gent que ja hi viu des de fa un temps, també amb règims de promoció oficial, per tant, d'habitatge públic protegit, doncs a veure com els estan les coses, si tots són virtuts, desavantatges, etc. No? Hi ha un mix d'opinions, de sensacions, i també crec que és interessant la gent que ja porta uns quants anys vivint allà amb aquestes apostes que s'han fet d'habitatge públic, doncs saber com estan respecte a la resta del municipi o com estan vivint ells concretament la seva realitat.
0: Hi ha una entrevista també de la companya Aina Sanllehy a l'Ivan Mustieles,
2: sí,
0: regidor.
2: Sí, com a regidor d'habitatge, en aquest cas pensàvem que era interessant, sí. No és una entrevista llarga, és una entrevista que li plantegem quatre preguntes concretes i que ell les respon atenent doncs, correctament a les preguntes del llast, però tal, li dèiem aquí l'amabilitat en fer-ho. Creiem que sempre va bé que un responsable polític en clau municipal en aquest àmbit doncs, expressi què s'està fent o com s'estan plantejant aquesta crisi de l'habitatge, que pugui apuntar quins són els propers objectius o camins a seguir o què creuen que pot canviar a nivell de Molins de Rei. És obvi també alhora que aquí seria ideal, en un món ideal, no?, entrevistar també doncs, polítiques públiques de l'AMB, de Generalitat de Catalunya, de l'Estat, etcètera, no?, perquè al final és un àmbit que no només des de l'àmbit municipal pot ser una batalla i guanyar-la, no? Falten moltes més mans i molts més espais.
0: I després un reportatge també molt interessant del cas del Xema Escorça, que també el vam entrevistar ja fa algunes setmanes aquí al programa, no?, en el cas d'en Xema i el mirall d'una crisi que també arriba a Molins de Rei.
2: Sí, ja coneixeu la història del Xema perquè ha sortit una mica la fama mediàtica sense que ell ho hagi pretès, no? Però sí que per realitat personal que tenia un tema molt concret en un habitatge a Barcelona, no Molins de Rei, però és una situació que, doncs, que vam viure tots a través dels mitjans de comunicació, ens interessava doncs, tenir casos concrets de persones que poguessin expressar com s'organitza de vegades la gent quan té un tema doncs, d'un desnonament sobre la taula i com s'organitza col·lectivament, llavors parlem tant amb ell com després amb l'experiència del Sindicat d'Habitatge de Molins de Rei, que evidentment ara no està actiu, però sí que enteníem doncs, que eren dos veus, una d'ara i una de fa pocs anys, que podien intentar llançar idees o plantejaments de com fer front a aquesta crisi de l'habitatge si no formes part, diguéssim, dels que has de prendre les decisions a nivell polític, no? Des de que, dels que ho pateixes amb la realitat del dia a dia o els que vols senzillament doncs, organitzar-te per ajudar aquelles persones que ho pateixin. I pensem que eren també l'altra manera de complementar aquest monogràfic d'habitatge de persones i col·lectius doncs, que han intentat posar el seu granet de sorra doncs, per aquesta crisi de l'habitatge s'aturi en algun moment o altre i canvi de ritme, com a mínim.
0: Molt bé. Recordant també l'antic Sindicat d'Habitatge.
2: Correcte. Crec que és interessant, perquè segurament
0: organització, molta gent, pressió i lluita col·lectiva davant la crisi.
2: Sí, molta gent crec que al seu moment, doncs, quan estaven actius, els veien perquè eren actius, diguéssim, visiblement, no?, per enganxines, per pintades, per accions concretes als carrers, però crec que és interessant també que puguin expressar, això amb una doble pàgina, una revista més calmada, doncs aquest espai de lluita que els va generar, què els comportava, com ho van viure, amb la relació amb les persones afectades directament, com això emocionalment també ho havien de treballar. Jo crec que és interessant doncs, obrir també aquesta porta en aquesta revista.
0: Molt bé, i amb aquest reportatge sobre el Sindicat de l'Habitatge, tancàveu, diguem, el dossier.
2: Tanquem el dossier en aquest cas, no descartem fer-ne més endavant. Perquè sí que és veritat que hi ha molts temes que queden sobre la taula, hi ha qüestions d'eficiència energètica a l'hora d'habitatges que també generen desigualtat, no?, de gent que doncs, viu en pisos de construcció nova, eficiències a tot arreu, etc, i gent que realment per això li suposa un problema, perquè també després, quan arriba l'hivern o quan arriba l'estiu, per calor o per fred, doncs si el país no està ben aïllat, doncs també genera uns problemes que ara no hi són. Volíem parlar també des d'immobiliàries com vivien doncs, els temes, arquitectes com es plantegen... Doncs, o sigui, hi havia un àmbit molt gran, evidentment, com sempre explico quan passem per aquí aquest espai fantàstic de Ràdio Molins de Rei, hem d'acabar seleccionant i triant, perquè les pàgines són les que són i tampoc no volem fer una revista llarguíssima. Doncs això, en aquest cas estan aquests temes, potser més endavant en farem algun altre.
0: I perquè feu el dossier central, però després també han passat a moltes més coses a la vila, no?, que la voleu explicar.
2: Sí, es nota que és primavera, es nota que... Hi ha
0: sobretot Sant Jordi, eh?
2: Molta vida al carrer, diguéssim, que comencem amb Sant Jordi, òbviament.
0: Perquè... Rosa de Sant Jordi, d'una entrevista a l'Ània Posada, sí, i a la Maria Giberga, dues autores que han publicat el llibre.
2: Sí, a veure, teníem la prèvia feta d'explicar què més o menys es publicava a Molins de Rei, però ens faltava el post de recollir-ho. I en aquest cas hem triat dues de les autores que hi havia aquest any, que hi havia bastantes més, o bastants més en total. Hi havia gent que ja publicava, doncs, no sé, més de 10 llibres ja a la seva vida, seguia publicant, altres que debutaven, altres que eren a mig camí, no? L'Ània debuta, la Maria ja ha fet altres coses, hi havia gent doncs, que podia entrar aquí, n'hem seleccionat dues també, un cop més, per no fer 50 entrevistes, no? Al final el quilòmetre zero de la plaça de les Lletres aquest any a la Fira del Llibre en català a Molins de Rei era realment fructífera i això és un goig, i llavors intentem fer doncs, això, alguns apunts, en aquest cas dos petites entrevistes per saber doncs, dues persones d'edats diferents i de perspectives diferents vitals, doncs com viuen aquest fet d'escriure i d'escriure pels altres.
0: Molt bé, i amb aquesta vinyeta del nostre col·laborador també, Pau Moratalla.
2: Fantàstic, eh? Això estem cada cop més agraïts i contents de tenir aquesta vinyeta fixa. Ja
0: relacionada
2: també...
0: amb Sant Jordi també.
2: Sí, sí, sí, ens ha arribat la del mes que ve, estem contents també, bé, va, fantàstic, aquesta col·laboració.
0: Feu un reflexe també dels actes de la vila.
2: Diversos.
0: Diversos i molts.
2: Sí, sí.
0: Sí. L'Espai La Grupa celebra el seu 45è aniversari.
2: Sí, han fet diversos actes, ho recollim amb un petit també text, també l'esport molinenc, amb ascensos, descensos, o sigui, és allò de intentar encabir en l'espai que tenim, que no era gaire, en aquest número d'enllaç, perquè teníem moltes col·laboracions externes, doncs el que havia passat a la vila. Llavors, sempre acabem triant per una banda o per una altra, altres temes queden sobre el tinter, no us preocupeu que potser llavors el mes que ve el llaç en pot fer res.
0: Per exemple, l'Escola Castellciuró, que fa un article parlant dels seus 50 anys d'història, no?
2: Sí, aquest els vam proposar fer-lo perquè en teníem que 50 anys, mig segle de vida en una entitat educativa de la vila, doncs pensem que és algo rellevant i que val la pena posar doncs, en valor, i es van unir doncs, a tant mestres actuals com directores i exdirectores doncs, per intentar resoldre ràpidament pels lectors doncs, tenir aquesta primera impressió de com va néixer l'escola i quins passos ha fet. També crec que el Castellciuró té una cosa molt interessant, que és que a cada aniversari que ha fet, és a dir, cada dècada, els 30, els 40, els 50, sempre ha pensat de quina manera l'escola podia fer un pas més enllà en aquests criteris que doncs, la fan distingible d'altres projectes educatius que hi pugui tenir a la vila com al país. I crec que és interessant doncs, que ho expliquin, que expliquin el plantejament que hi havia, a més acompanyat de fotografies de tot aquest procés. Jo crec que és interessant i estem molt agraïts que l'hagin publicat allà. Sí, sí.
0: Molt bé. També un altre comunicat que ens en van fer ressò aquí, parla d'educació i concretament la comunitat educativa de l'Escola Pont de la Cadena que reclamava aquest pati digne. Eh?
2: Sí, sí, aquest sí que ja va córrer més, diguéssim, al sí, seu moment, entre, sí, evidentment, la ràdio, també el Riu Molins, evidentment tothom se'n va fer ressò perquè era una cosa d'actualitat, però sí que doncs, vam acordar amb ells, tant amb l'escola com amb l'AFA, doncs, que també el publicaríem el llaç el proper que sortís. Va sortir just doncs, quan estàvem, havíem tancat l'altre al cap de fer pocs dies, per tant, arriba una mica de retard perquè segurament tothom ja coneixia això, però ens interessava doncs, que quedi constància per escrit, que al final hi ha molts temes del llaç que també tenen aquest valor, no? De que quan tu revises una revista i mires el número de tal edició, sàpigues què estava passant a la vila, independentment de si la gent que el llegeix això diu, ostres, això ja ho he llegit d'una banda, sí, no
0: clar,
2: hi ha cap problema,
0: sí,
2: hi ha
0: sí,
2: algun
0: sí,
2: tema
0: sí,
2: que les passa, altres la majoria esperem que no.
0: També col·laboració del Club d'Hoquei, que n'estarà en mascota.
2: Sí, sí, sí, a més és molt xula.
0: La gent, sí,
2: els, agradar, els nanos del club estan molt contents.
0: La Molineu.
2: Hem rebut diverses això, no, pressions d'aquest tipus i està bé que hi hagin clubs doncs, que s'inventin noves idees per arribar a més gent, per tenir aquesta identitat pròpia, i crec que això és molt xulo, que passi amb l'esport i amb altres col·lectius de la vila.
0: I Qualibé Crucural, que també fa ressò, es fa ressò de canvis a la Junta.
2: Canvis a la Junta, sempre Qualibé és col·laboradora habitual de la revista Llaç i sempre que ens demanen algun espai, doncs els hi oferim.
0: Molt bé. I encara ho lliguem amb l'Institut també Bernat Alfarré, una altra col·laboració, parlant d'una iniciativa molt xula.
2: Sí, aquesta ens ha fet il·lusió, també sí, els vam enganxar, diguéssim, fent el mural aquell dia, vam estar parlant amb ells i vam dir, escolta,
0: el pont de la Riera Maria,
2: que això ho poguéssim explicar, i van dir, sí, doncs ja fem un text nosaltres, no? I ens expliquen a través del text aquest mural inspirat amb el Buscant a la Met, aquest llibre del Jesús Ballat, i crec que és interessant perquè ara tothom pot veure aquest mural si passeja per allà. No és un lloc de pas, depèn de per on visquis, és un lloc de pas cada dia, depèn d'on visquis, llavors hi ha gent que el tindrà molt present ja i gent que potser no l'ha vist encara, i pensàvem que era xulo doncs, explicar per la història que té al darrere, per aquest valor doncs, de debatre abans de fer una acció i que aquesta acció pugui arribar a tot el públic, independentment que estigui pensada des d'un centre educatiu. No surts de les teves, dels teus murs, podríem dir, o del teu recinte, i fas una acció pensada també perquè el poble pugui reflexionar. Creiem que és molt, molt interessant aquesta iniciativa.
0: Ara fa dies que no hi passo, però espero que encara es mantingui...
2: Es manté. De moment, ben estable.
0: Bé, millor. I l'educació també està bastant present, no? De nou, perquè hi ha un article d'opinió, famílies, la comunitat educativa ens necessita.
2: Sí, ens ha arribat, va ser després d'aquesta xerrada que va fer l'Assemblea Groga, sí, les AFES aquí a Molins de Rei, la Federació Obrera diria que va ser, doncs ens va arribar un text de famílies que algunes entenem que havien assistit a aquell acte i van sortir una mica, com suposo, amb ganes de dir que nosaltres, amb aquest procés de vagues contínues que ja està ben aquestes setmanes, doncs ahir mateix o demà mateix doncs n'hi han, tenim ganes de dir la nostra i d'entendre que la comunitat educativa també en formem part, no? Que a vegades la vaga, clar, els toca fer-ho a qui vol fer-ho entre el col·lectiu de docents, però evidentment les famílies també viuen això com una realitat diària. Al final, doncs si hi ha vaga, has de pensar si els fills els portes a l'escola, si tens altres opcions, etc. I tot això, hi ha gent que ho viu d'una manera i gent d'una altra. Entenc que aquest grup de famílies doncs es van unir per dir, mira, nosaltres tot això que està passant, volem doncs que aquest suport quedi clar a la gent que està fent vaga, i han fet aquest text que també hem publicat amb bon gust.
0: Bé, teneu també Cròniques de la Veritat Incòmoda.
2: Sempre la Gata Cristi.
0: La Gata Cristi.
2: Llegiu-la, que sempre porta coses interessants.
0: Vicent Joan Camps, també recordant el passat, recordant els forners, transportistes i sabaters.
2: M'agrada molt quan el Vicenç tria temes molt concrets, perquè evidentment hi ha dies, o sigui, va barrejant coses, i és la gràcia d'aquestes anotacions històriques que publica el Llaç. Però quan entra en una cosa molt concreta, per exemple, això, no? Tens uns quants paràgrafs de forners. Això ho trobo molt interessant perquè al final normalment no tens aquest espai suficient per entrar en detalls. I la gràcia d'aquesta secció d'anotacions històriques crec que té molt això, no? D'intentar tenir l'espai suficient en una revista doncs, que sap que té una doble pàgina, diguéssim, que pot explicar el que consideri a nivell històric de la vila, i quan això entra tant en detall, no? Transportistes, i comences a citar noms o famílies o gent, i penses, això, si no ho expliques, segurament per tradició oral ja no hi és, i per tradició escrita costa de tornar a trobar, anar a l'arxiu a buscar. Llavors, crec que és bo i salutable fer aquest exercici que fa ell.
0: Molt bé. Forners, transportistes i sabaters, els protagonistes. I us col·labora també el Carles Martínez en aquest número.
2: Sí, en teníem moltes ganes, perquè havíem anat parlant amb ell algunes vegades, i això, portes obertes sempre, però hem trobat aquesta ocasió, fa un article molt interessant a nivell de perspectiva, evidentment històrica, perquè parla doncs, de Torre Balari, aquesta aviació que es feia durant la Guerra Civil, però també ho fa des d'una perspectiva de gènere, i que pensem que és molt interessant saber quin rol tenien les dones i què importants van arribar a ser en aquest tipus d'indústries precedents de tot el que vindria després de la guerra, però que en aquell moment van ser absolutament claus, tant la gent que es va posar allà com específicament les dones que hi van treballar. Doncs després, evidentment, la guerra va anar com va anar, però en tot cas entendre aquest procés i aquest punt històric de la vila crec que era molt interessant, i el Carles doncs, ho explica de meravella també.
0: I finalment també col·laborador Cesc Vives.
2: Per tu.
0: Parlant de poesia.
2: D'un poeta local, el Mateu Genís i Duran.
0: Sí.
2: El següent número d'enllaç del mes de juny tindreu la part 2, per tant també doblet. Ja sabeu que el Cesc de vegades doncs planteja un sol monogràfic, diguéssim, d'altres ho divideix en dos números, i els que considera per dos números és que té teca per explicar, per tant aquí fem aquesta part 1, no patiu que arribarà la part 2 per completar la vida i obra d'en Mateu Genís i Duran.
0: I el Tal com era, tal com és, aquests dies hem parlat dels 50 anys de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel.
2: Exacte.
0: Us n'aneu cap allà per mostrar els pisos del català.
2: Sí, hi hem anat un parell de vegades, diguéssim, darrerament al Barri de l'Àngel amb aquesta secció, i en aquest cas, exacte, coincidint amb aquest 50è aniversari, entenem que és uns pisos molt reconeixibles per tothom de Molins de Rei, es veuen de lluny aquests, per entendre'ns, però a més qui passa per allà durant molts anys, jo crec que era un punt de final, no?, de límit de poble, perquè després d'allà ja no hi havia res, hi havia el carrer que baixava, però diguéssim a nivell de caminar o passaves ja per aquella espècie de descampat de les Guardioles gegantí o no feia res, i ara amb aquest vial que hi ha hagut, o sigui, ha canviat una mica la dinàmica de relació que hi pot haver amb la resta de la vila, i enteníem que era divertit doncs posar aquests pisos exactament iguals amb molts anys de diferència entre ells, però entenem que l'entorn sí que ha canviat bastant.
0: Doncs aquests són els temes que podeu trobar al número 616 de la revista El Llaç, que ja teniu a les llibreries.
2: I tant.
0: i els subscriptors ja l'hauran rebut, eh?
2: Esperem que sí.
0: Esperem que sí. Alguna cosa més, Roger Castillo?
2: No, senzillament, doncs, això, celebrar que va arribant l'estiu, que farem encara dos números més abans de plegar per vacances, un de juny, un de juliol,
0: perfecte.
2: I que esperem que els dos doncs, també siguin del vostre grat.
0: Molt bé, doncs, Roger Castillo, moltes gràcies per venir-nos a explicar tot aquest contingut.
2: A vosaltres, per l'espai, com sempre.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu, adéu.
0: 2:45, en Julen ens canta aquesta cançó que porta per nom Red Flags. Tens tanta red flag.

0: Seguim 2 minuts per sobre 11:45. Us dèiem que el proper 10 de juny comença la campanya de prevenció d'incendis forestals al Parc Natural de la Serra de Collserola. Recordeu que l'àmbit del dispositiu que gestiona des del Consorci comprèn oficialment els 36 municipis que formen part de l'àrea metropolitana, depassant àmpliament el territori del parc. En parlem cada any i ens agrada fer-ho, i per tant tenim el telèfon al Joan Capdevila, que és el cap de la secció de conservació preventiva del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Hola, Joan, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, bona hora. Bé, i tu?
1: Bé.
0: Sí?
1: Esperant a veure què ens depara aquest estiu.
0: Molt bé. Com es presenta d'entrada la campanya d'enguany?
1: A veure, diguem que aquest any el règim de pluges està sent doncs bo, per tant partim al començament de campanya amb una situació doncs, de que almenys a nivell hídric estem bastant bé. Pensem que després que vam tenir el 21, 22, 23 aquella sequera tan gran, a partir del 24 i 25 ja ens vam començar a recuperar, i aquest any és millor encara que el 25 per el que portem d'any. Per tant, la previsió a nivell d'augment, a nivell de risc, estem a un risc moderat, no l'hem superat en cap moment. I el que passa és que sí que és veritat que ja hem començat a entrar amb aquesta onada de calorassa que està fent. Avui estem ja aquí al parc a 30 graus, vol dir que això pot canviar doncs, a curt termini si no és que comença a baixar i seguim una mica amb el règim aquest de pluges que hem tingut. Les previsions que tenim a llarg plaç és que la temperatura serà, evidentment, doncs, bastant més elevada de l'habitual.
0: Sí.
1: I a nivell de pluges doncs sembla que pot ser un any, diguem-ne, que normal. Quan és normal és que l'estiu plou poc, però bueno, de moment començàvem la temporada millor que altres anys que havíem tingut doncs sequeres acumulades.
0: I Joan, quan diem que comença la campanya vol dir, per exemple, entre altres coses, que hi ha una sèrie de personal que puja a les torres de vigilància,
1: ja,
0: no?
1: Sí. Quan parlem de la... Sí. De la campanya activa, diguem, que és la de la vigilància activa que estem fent des de les torres, que és comencem el dia 10, i hi estarem fins a finals d'agost, doncs serà el període aquest que tindrem les torres amb personal vigilant.
0: Correcte.
1: Tot l'àmbit aquest, doncs, sobretot de dintre del parc, tot i que té un caràcter una mica més metropolità.
0: Quantes torres teniu operatives i quanta gent hi ha darrere del dispositiu?
1: A veure, el dispositiu, doncs, clar, tenim una central que coordina amb tres persones, que coordinen tot el tema doncs, de totes les torres i del contacte amb bombers i amb agents rurals i amb tots els agents així de l'autoritat. Tenim 8 torres actives amb 2 persones a cada torre perquè van rellevant-se, no?, per poder complir amb les 10 hores diàries que fem de vigilància els 7 dies de la setmana. Vol dir que són doncs, 16 persones, més 4 que tenim un equip d'intervenció terrestre de suport, que són 4 persones més, ja són 20, més les 3 de la sala, doncs unes 23 o 24 persones les que estan, diguem, al servei d'aquest dispositiu de vigilància.
0: Expliquem quin és exactament el paper d'una torre de vigilància avui en dia.
1: Bara, avui en dia, bàsicament, és la localització precisa del punt d'inici d'incendi.
0: Sí.
1: Sabem que actualment, doncs, a través de telefonies mòbils, etcètera, que avui tothom està doncs, molt connectat, segurament qualsevol columna de les que veiem potser pot ja estar avisada per algú altre que hagi passat a prop, però la importància de les torres és doncs, la precisió de la localització. Que, doncs, que normalment doncs, això dona informació suficient per que els mitjans d'extinció puguin arribar més aviat, no? Nosaltres estem a través de la xarxa de rescat connectat amb bombers de la Generalitat, bombers de Barcelona, policies locals, agents rurals, o sigui, tothom forma part, diguem, pot sentir la informació que donem des de les torres i, per tant, doncs, l'activació dels mitjans pot ser més ràpida, no? Normalment, sobretot, és per guanyar una mica de temps en la primera actuació sobre l'incendi, que és el que moltes vegades dona l'èxit de l'extinció.
0: Aquest any hi ha una diferència, i és que tenim aquestes restriccions al parc, no?, per la pesta porcina africana.
1: Sí.
0: No sé si creieu que, com que tenim molta menys afluència, si això també és un factor a tenir en compte, doncs...
1: A veure, això en principi és un factor que ens ajuda a favor.
0: Correcte.
1: No? A nivell de que inclús quan s'activen els plans alfa nivell 3 o nivell 4, que ja són de quan hi ha una situació de risc elevada,
0: sí,
1: que a vegades hem de tancar els accessos al parc, doncs en aquest cas, quan ja els tenim tancats, doncs mira, tot això que tenim guanyat, no? Evidentment, això, doncs, tots els inconvenients que suposa per la ciutadania, el no poder gaudir del parc de Collserola, doncs, a nivell de la prevenció d'incendis, doncs, que és favorable, no? Menys presència de gent, menys possibilitats de que puguin haver-hi conats d'incendi. Vull dir, en principi, en aquest aspecte, diguem que, tot i la desgràcia de tenir la pista porcina, doncs, en aquest aspecte, doncs, diguem que és favorable.
0: Uh-huh. Crec que va ser a principis d'aquest mes de maig, Joan, que vau fer una reunió de coordinació amb tots els cossos implicats.
1: Sí. Sí, correcte.
0: Ens expliques com funciona aquesta coordinació, diguem, en el dia a dia?
1: Bueno, això és una mica perquè ens veiem les cares tots plegats al començament, sí, abans que s'inicien les campanyes de risc. Posem el cas a tothom, doncs, de quan començarem la vigilància, de com la tenim plantejada, de les actuacions que hem fet al llarg de l'hivern de prevenció d'incendis, perquè, clar, diguem que la campanya activa comença ara al mig de juny, però durant tot l'any estem fent prevenció d'incendis. Mm. Doncs tant amb actuacions forestals, com amb arranjament de camins, com intentant renovar els punts d'aigua, de tenir una mica el parc a punt per afrontar la campanya d'estiu, que és la que normalment la que ens provoca incendis, uh-huh, de més risc.
0: Correcte. Perquè quines són les principals causes d'incendi aquí al parc de Collserola, Joan?
1: Mira, aquest és un tema que moltes vegades, del cert no s'acaben de saber, eh? Uh-huh. Quan són, a veure, aquí tenim de nivell de negligència, normalment és, doncs, en sectors així, doncs, més marginals que puguin provocar-te un incendi. Algun incendi hem tingut aquest any, doncs, han provocat per una línia elèctrica, per sobrecàrregues, etc. No? Intencionats, aquests aquí són més difícils de determinar. Vull dir, sí que a vegades veiem que en un cert sector, per reiteració d'incendis, doncs podem suposar que pot haver una certa intencionalitat, però no s'acaba de demostrar que hi ha de mai. Per tant, en general són negligències o causes fortuïtes de produïdes o bé per alguna màquina que estigui, doncs, llaurant el camp o fent una collita, o per una línia elèctrica sobrecarregada, o senzillament per, doncs, per alguna negligència d'algú que s'està fent un foguet per escalfar-se, sí, qualsevol cosa. No?
0: Uh-huh. I deies, apuntaves abans, que si tot va bé, la campanya s'acaba habitualment a finals d'agost, deies?
1: Sí, la previsió és que estigui...

0: més enllà de no fer foc, obvi, i tot i que no podem passar pels camins en aquests moments de Collserola, però per la gent, per tenir-ho en compte, doncs, de ser previsors a l'hora d'evitar segons quins comportaments?
1: Bueno, és que això són els comportaments ja del sentit comú.
0: De sentit comú, sí.
1: Tothom té, avui dia, ho té tothom molt après, ja. O sigui, ja sabem, qualsevol, evidentment, no hi ha, qualsevol cosa que pugui donar l'inici d'un incendi, doncs s'ha d'evitar, siguin per espurnes de maquinària, sigui per... Evidentment, ja entenem que foc no, que ningú, que tothom està assabentat de que no es pot fer, no? De que està prohibidíssim més del 15 de març sense autorització. I no, llavors, a veure, sobretot és el tema de que si en en aquest moment ja si veiem o preveiem, avistem algun tipus de columneta o de fum que pugui ser susceptible de ser un petit incendi, doncs sempre avisar el 112 com a cosa més immediata, que és el que tothom té a mà, no?
0: Bé, escolta, Joan, si tot va com ha d'anar i encara fem el programa i la col·laboració l'any que ve, em sembla que si truquem el mes de maig ja no et trobarem, no, l'any que ve?
1: No em trobareu.
0: No et trobarem perquè tenim jubilació aviat, eh?
1: Després de gairebé 40 anys d'estar allà al parc...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I ja em toca doncs, canviar l'aire i realment jo el mes que ve ja probablement ja no estaré aquí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè, bueno, han sigut molts anys d'estar sí. allà i bueno, sempre ens arriba tot el moment, no?
0: Molt bé. Escolta, i amb què... Deixa'm preguntar-te amb què et quedes de tota aquesta experiència d'aquestes dècades aquí al parc.
1: Home, amb el privilegi que ha sigut treballar per un parc com Collserola, que és un espai molt valuós i poder col·laborar amb el seu manteniment i amb la seva protecció doncs ha sigut, la veritat, ha sigut una cosa molt satisfactòria, no? I el bon tracte que hem tingut amb tots els agents col·laboradors i això, bueno, que per mi sempre serà, doncs, una de les coses més importants que han hagut a la meva vida, la protecció de Collserola, no?
0: Sí, sí. Per tant, des del 1986?
1: Bueno, no.
0: Més o menys?
1: Realment vaig començar l'any 90.
0: El 90.
1: Sí, més o menys. I sí, l'any 90, que va ser... Sí, el 87 va començar, diguem, el patronatge...
0: Sí, correcte.
1: Amb el tema del pla especial, doncs ja m'he incorporat al cap de 3 anys ja que es havia iniciat. I des de llavors doncs, que he estat permanentment treballant aquí.
0: Correcte.
1: I sempre vinculat a la prevenció d'incendis.
0: Que m'imagino que també és obvi, no?, la transformació o els canvis que has viscut, no?, treballant aquí des de l'any 90 fins ara, eh?
1: I tant, no. Aquí, doncs clar, jo vaig viure des dels primers arranjaments o el primer planteig de la xarxa de prevenció d'incendis que es va crear, amb tota la instal·lació dels punts d'aigua per helicòpters que es van instal·lar ja a partir de l'any 95, amb tots els dispositius de vigilància que portem. Doncs, de fet, el dispositiu de vigilància sí que és més antic fins i tot que el propi consorci, perquè va començar l'any 84 els primers vigilants que hi havia de l'àrea de la Corporació Metropolitana en aquell moment. És a dir, és el dispositiu més antic segur que hi ha de vigilància que permanentment han estat cada any, vull dir que portem, aquí sí que portem doncs, més de 40 anys, i bueno, una mica doncs, és això, no? la satisfacció de que doncs, a Collserola l'incendi més gran que hi ha hagut mai va ser l'any 94, que es van cremar 130 hectàrees, que si tu ho compares amb qualsevol incendi gran doncs, que puguin haver-hi a Catalunya, doncs no deixa de ser una cosa molt petita, no?
0: Yeah.
1: Vull dir, a veure, si ens ha portat, jo entenc que tota aquesta feinada que hem fet ha portat, doncs, la situació de Collserola ha sigut un espai que sempre estem sota l'amenaça del gran incendi forestal, però de moment l'hem mantingut sempre de l'allà, no?
0: Molt bé, doncs escolta, Joan Capdevila, un plaer també cada vegada que hem parlat amb tu, la teva col·laboració amb nosaltres, i que tinguis molta sort amb aquesta nova etapa, eh?
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, eh?
0: Un plaer.
1: Estic molt content d'això, vinga.
0: Molt bé, que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
1: Igualment, vinga, adéu-siau.
0: Gràcies, adéu-siau al Joan Capdevila, cap de la secció de conservació preventiva del Servei d'Acció Territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola, que ens ha parlat de la campanya de prevenció d'incendis, comença el 10 de juny i la seva darrera campanya al capdavant d'aquesta feina, perquè doncs, després de 40 anys, com bé ha explicat, es jubila. Són 3:15, anem a escoltar la música de Tomeu Penya des del disc de la Marató de TV3, una de les edicions d'aquest disc, Farà un dia clar, i de seguida el Josep Ferrer.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. El Club d'Atletisme ha fet un comunicat fent les seves reclamacions i les seves opinions al voltant de la proposta de fer un espai per a la pràctica de l'atletisme en un futur a l'espai de la Gravera. Escoltarem les seves demandes concretes i el que ha dit avui l'alcalde, tot això en el context que el ple d'avui s'aprova la modificació inicial, modificació urbanística del sector de la Gravera, que inclouria en un futur aquest espai per a la pràctica de l'atletisme. Aquest és un dels temes del dia. També destaquem que la pastisseria Arenas ha guanyat el segon premi a la millor coca de Sant Joan, el concurs, la 8a edició del concurs adreçat a professionals que organitzen el Gremi de Flaquers de Barcelona. També expliquem que el Museu del Renaixement està preparant activitats pedagògiques pels infants de cara a l'estiu, que una molinenca participa en 7 influencers del món de la bicicleta en un recorregut ciclista per Catalunya. Ella l'ha fet aquí a la comarca i a l'Anoia. També parlem de l'últim número d'enllaç, que té com a eix central la crisi de l'habitatge i la situació que hi ha aquí a la vila, la situació contrastada amb xifres. En esports, us expliquem que el sènior femení del Club Futbol Sala Molins 99 puja de categoria. Repassem també els resultats del masculí i dels equips base, que encara continuen la lluita per l'ascens. Doncs aquests són els principals continguts del Molins de Rei al dia d'avui dijous 28 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. El temps en primer lloc continua avui un dia radiant, fa sol i fa molta calor. A aquesta hora, segons ens marca el termòmetre, a l'exterior de la ràdio tenim ja 32 graus de temperatura. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que ens explica l'evolució del temps. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La calor serà intensa avui i novament arribarem a unes màximes a la nostra vila que estaran situades al voltant dels 32 graus de màxima. Per tant, molta calor, calor intensa, quan ara estaríem parlant de màximes al voltant dels 24 o 25 graus, a molt, molt estirar. 32 graus avui, aquesta mateixa temperatura és la que tindrem segurament també demà divendres i afluixarà la calor una mica de cara al cap de setmana, però el descens de temperatures al cap de setmana pràcticament ni el notarem, perquè baixaran 1 o 2 graus respecte a les d'avui dijous i demà divendres, que serà quan arribaran ja al màxim d'aquestes altíssimes temperatures. Tot això acompanyat amb molt de sol, un sol que ens acompanya avui també de cara als propers dies, i com dèiem, no serà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin, i fins aleshores cada dia lluirà el sol i pràcticament no hi haurà cap núvol.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, de moment la informació que tenim des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat és una incidència que hi ha als ferrocarrils, en concret, servei interromput a la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat. El servei de trens de la línia S1 funciona bé entre Plaça Catalunya i Rubí i entre Terrassa-Rambla i Terrassa-Nacions Unides, però el servei està interromput entre Rubí i Terrassa-Rambla per una avaria que hi ha a les instal·lacions de les fonts, a les fonts de Terrassa. Per tant, si heu d'agafar els ferrocarrils en aquesta línia, tingueu en compte aquest servei interromput entre Rubí i Terrassa Rapla. La resta del transport públic de l'àrea metropolitana, en principi, estaria funcionant a aquesta hora amb normalitat. I la farmàcia de guàrdia avui dijous, aquí a la vila, és la Codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Atletisme Molins reclama garanties perquè el futur espai d'atletisme respongui a les necessitats reals del club. Volen compartir la seva valoració del projecte que ha presentat el govern en aquest futur espai d'atletisme que hi hauria a la zona de la Gravera i expliquen que actualment no tenen, continuen sense tenir pista pròpia i que han d'estar les pistes, instal·lacions insuficients que tenen ara a la zona, a l'espai d'entitats Collserola, i també han d'entrenar en espais i en pistes d'altres municipis. Se'ls ha presentat aquesta proposta d'ubicar en un futur aquesta pista d'atletisme quan es reformi tota la Gravera. Ja estaria dins una zona verda, amb un espai públic, en una zona inundable, que compliria requisits legals per fer-se, és el que els ha explicat el govern. Des del club consideren que la zona de la Gravera podria arribar a ser viable per fer-hi atletisme si es poden garantir unes condicions mínimes, tal i com està plantejat actualment. Consideren que el projecte no dona resposta a les necessitats reals del club, perquè hi ha unes línies vermelles que per ells estan molt clares, com és tenir una instal·lació tancada i controlada que garanteixi la seguretat dels entrenaments i eviti interferències externes. Pensen que és imprescindible tenir serveis bàsics com vestidors, lavabos o espais de magatzem i pel material i espais també per la gestió ordinària del club. Pensen que una instal·lació completament oberta, com està plantejada i sense capacitat de gestió específica, podria provocar un desgast accelerat a la pista i al material, i reclamen al govern que concreti i si considera factible assumir aquestes demandes. Pensen que seria positiu també mantenir oberta la possibilitat d'estudiar altres ubicacions per a aquestes pistes, altres ubicacions al municipi. Doncs avui l'alcalde ha recordat que el que s'aprova avui al ple és l'inici de la modificació urbanística del sector de la Gravera i que més endavant s'haurà de concretar i fer passos per veure quina és el millor per la pràctica esportiva de l'atletisme. De moment no hi ha cap projecte concret per aquest tema. Davant de les demandes del club, davant d'aquest comunicat on es diu que es podrien repensar altres espais, això és el que ha dit avui l'alcalde Xavi Paz.
1: No hi ha gaires ubicacions al poble. El poble és el que és. I nosaltres treballarem per mirar, com els hi vam dir, de fer complir, no sé si totes serà possible, no? Però la majoria de les demandes que hi ha, que poden ser legítimes per la seva pràctica esportiva. Veurem si són compatibles. Ara jo crec que també hem de ser molt conscients del municipi que estem i els espais que hi ha. La reflexió que faria en general és aquesta. En general, no només pel club atletisme, en general, no? Compte a vegades tot el que demanem, perquè depèn com ens podem quedar sense res, no? Estem en l'avanç possible i en la transformació possible i en l'assoliment de les fites possibles per tots nosaltres.
0: Des del club també consideren important poder conèixer quins són els terminis reals que es plantegen des de l'Ajuntament pel desenvolupament del projecte, ja que la situació actual a les instal·lacions que utilitza el club és cada vegada més complicada i requereix solucions tant a curt com a mig termini. La Pastisseria Arenas ha guanyat el segon premi a la millor coca de Sant Joan. El Gremi de Flaquers de Barcelona organitza aquest premi, que ha arribat a la 8a edició. És un concurs adreçat a professionals i aquesta setmana s'han fet públics els noms dels premiats. Els premis es van donar a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona dilluns passat. El concurs té diferents categories que volen posar en valor la tradició i la creativitat al voltant d'aquest element tan emblemàtic de la revetlla de Sant Joan, la coca. Enguany el certamen, a més, ha fet rècord de participació amb prop de 300 propostes dolces. El jurat, format per professionals del sector de la fleca, la pastisseria i la gastronomia, ha triat les millors coques a les diferents categories, que són la coca de llardons, de crema i pinyons, tradicional de fruita, coca de xocolata i coca creativa. I la Pastisseria Arenas ha guanyat el segon premi per la seva coca de crema i pinyons. Avui hem parlat amb Montse Arenas, que ha explicat que el premi ha estat per ells una sorpresa total.
2: Era la primera vegada que ens presentàvem, va ser una sorpresa enorme per nosaltres. Vam anar sense cap tipus de pretensió, dit i fet, ens apuntem. La veritat és que mai ens havíem presentat a cap concurs. I mira, no sé, ens va venir per dir, vinga va, ens apuntem. I mira, va ser dit i fet, i la vam presentar, i el que no ens esperàvem era obtenir algun tipus de premi, no? Hi ha pastisseries de molt renom ja, no a nivell ni de Barcelona ni de Catalunya, ja a nivell d'Espanya, no? com la Hoffmann, per exemple. No? Uh-huh. I per nosaltres doncs, és una satisfacció, un honor, una alegria immensa.
0: Doncs la Pastisseria Arenas, que ha guanyat el segon premi a la millor coca de Sant Joan a la categoria de crema, coca de crema i de pinyons. El Museu del Renaixement prepara activitats pedagògiques pels infants, propostes lúdiques pensades pels casals i activitats d'estiu durant les vacances escolars, i són propostes que posaran al centre elements del Renaixement, com per exemple alguns invents i enginys de l'artista més conegut d'aquesta etapa del Renaixement. Ho ha explicat el director del museu, Damià Martínez.
3: Havíem pensat un parell d'activitats en format així més estiuenc per poder-les oferir als casals i als esplais. Ja les tenim a punt. Una és sobre els invents de Leonardo. Replicar, seguint les seves indicacions i les il·lustracions que es conserven, sobretot en alguns dels seus còdecs de màquines i enginys per volar, que no van acabar de volar mai, però que sí que van avançar algunes dels invents, com l'helicòpter, el paracaigudes, inclús les aeronaus, amb cartrons i amb materials es poden seguir aquestes indicacions per fer que els nens i nenes puguin fer els seus propis prototips a la sala gòtica del museu i després fer-los volar a la plaça.
0: Doncs són les propostes que faran a casals d'estiu que es duen a terme a la vila durant el període de vacances escolars. Recordem els horaris del Museu del Renaixement, que està tancat els dilluns i els dimarts, que no siguin festius, i obren de dimecres a dissabte, tant al matí com a la tarda, al matí de 10 a 2 i a les tardes de 3 a 6, de les 6 dimecres i dijous, i fins a les 7 de la tarda els divendres i els dissabtes, i els diumenges i festius obren al matí de 10 a 3 de la tarda. Una molinenca participa amb altres influencers del món de la bicicleta en un recorregut ciclista per Catalunya. Es va fer el passat cap de setmana. 7 creadors de contingut especialitzats en cicloturisme, ciclisme esportiu o rutes amb BTT han rodat per 11 comarques, entre elles el Baix Llobregat. La Diputació els ha convidat a descobrir 7 de les rutes que confirmen el territori com un destí cicloturístic i compartir les seves experiències amb els seus seguidors a Instagram. Entre els perfils escollits n'hi ha dos que acostumen a mostrar plans en família, i en aquest cas és el de la molinenca Sandra Jordà, que va ser campiona d'Europa d'ultramarató el 2017 i campiona d'Espanya d'enduro els anys 2017, 18 i 19, i s'ha fet molt popular a Instagram amb gairebé 60.000 seguidors, gràcies a les rutes que fa a mountain bike i les seves experiències com a mare ciclista. Doncs la Sandra Jordà ens ha explicat avui a Ràdio Molins de Rei el recorregut que ha fet i què li ha suposat l'experiència a la comarca.
4: Ha sigut molt enriquidora perquè ha sigut una manera molt maca de redescobrir el territori. Nosaltres vam sortir de Martorell i vam anar a parar al delta del Llobregat, a l'altre cantó del riu, no la de Molins, perquè no es pot, sinó la de Sant Vicenç dels Horts. Vam poder veure tot el que és la fauna que tenim, que hi ha molt més del que jo em podia imaginar, d'aquí al Llobregat. Després vam anar a Sant Boi, vam aprofitar per anar a la cripta de Gaudí. L'endemà vam tornar a fer Sant Boi, vam anar al Crac també, vam anar fins al Prat, i després vam aprofitar per fer el delta de Llobregat i una mica de platja.
0: I divendres i dissabte, en resum, va fer un recorregut per aquí, per la comarca, d'uns 50 quilòmetres, i després, la nit de dissabte, va deixar la comarca del Baix per poder recórrer els primers 19 quilòmetres ja accessibles, en aquest cas, a la Via Blava de l'Anoia.
5: Molins de Rei al dia.
0: El sènior femení del Club Futbol Sala Molins 99 puja de categoria. De fet, els dos sènior A han assolit els seus objectius. El masculí, a Divisió d'Honor Catalana, ha aconseguit l'objectiu de mantenir la categoria. Han quedat a 4 punts per sobre del descens i han acabat en 8a posició. I el sènior femení a la Primera Divisió Catalana s'han proclamat campiones de Lliga. A més, ho han fet 2 jornades abans d'acabar la competició. 2 partits que, a més, han guanyat després i han fet una lliga impecable que ha liderat des del principi, i amb aquest resultat ben quedat primeres, pujaran directament a Divisió d'Honor. N'ha parlat Ivan Rodríguez, de la membre de la Junta.
6: Han fet una temporada molt bona, amb només 2 empats i una derrota. Tota la resta han sigut victòries. El que suposa aquest campionat de Lliga és l'ascens a la Lliga de Divisió d'Honor Catalana. És la màxima divisió catalana, per sobre estaria les nacionals. És una divisió que serà més exigent. Vam estar fa unes quantes temporades, ja vam veure que és una divisió exigent. Vam aguantar 2, vam acabar baixant. Esperem que aquest cop puguem fer un bon paper. Ara ja s'està treballant en el projecte de temporada que ve.
0: Per tant, la Lliga està acabada per la majoria dels equips del club. Del futbol base, encara en queden alguns, en play-off, 3 en concret. Destaquem l'Alaví masculí A, que ha guanyat la Lliga i ara està jugant al play-off per l'ascens a Divisió d'Honor. L'eliminatòria és a un partit i juguen el proper dissabte a fora, a Pineda de Mar. I els altres dos equips són dos infantils que també estan fent el play-off d'ascens a primera i a segona catalana. Ells tenen, és una eliminatòria a dos partits. El primer serà aquest cap de setmana, un juga fora i l'altre infantil jugarà aquí a casa al poliesportiu de la Cini el dissabte a 12:15. Evidentment, des del Club Futbol Sala demanen a l'afició donar suport a aquest equip infantil que juga l'ascens en aquest primer partit. La resta d'equips ja han acabat la lliga de futbol sala. I abans d'acomiadar-nos, recordar que demà a la tarda hi ha l'esportíssim de 5 de la tarda a 9 del vespre a la plaça, al Parc de la Mariona, amb tot d'activitats esportives, diferents disciplines, diferents clubs esportius de la vila que faran propostes obertes a tothom en festa final de l'escuma. Demà ho recordarem. Res més, acabem aquí l'informatiu i tornem demà amb el resum. Avui, recordeu, a les 6 connectarem en directe amb la sala de sessions perquè pugueu escoltar en directe el ple de l'Ajuntament. Gràcies, bon dia i fins demà.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, el programa Kairos de l'Església Evangèlica. Al control tècnic tenim a Eli Arjona. Benvinguts a aquest espai de reflexió i esperança. Un temps per detenir-nos, respirar i escoltar històries que transformen vides. Avui continuem amb la nostra sèrie de la casa titulada Trobades amb Jesús, de la mà de la nostra estimada Dolors. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia.
0: Què ens presentes avui?
1: Avui una trobada d'un marginat i rebutjat per la societat. Un maleït.
0: Un maleït.
1: En els evangelis trobem moltes trobades amb Jesús. Persones diferents, històries diferents, però tots tenen alguna cosa en comú. Després de trobar-se amb Jesús, mai van tornar a ser els mateixos. Avui ens detindrem en una d'aquestes trobades. Una trobada breu, però profundament commovedora. La música de fons ens ajudarà. Tenim el protagonista, un marginat, un maleït de la societat. I què farà Jesús? Avui la persona que troba a Jesús no li coneixem el nom. L'identifiquem per la malaltia que patia. Era un home oblidat per la societat. Un home que vivia aïllat, forçat. Un home que feia anys que no era tocat per ningú. I un dia va decidir acostar-se a Jesús. Aquesta història la cerquem a l'Evangeli de Marc, capítol 1, versets del 40 al 45.
0: Un leprós el vingué a trobar i, agenollat, li suplicava: «Si vols, em pots purificar». Jesús, compadit, va estendre la mà, el tocà i li digué: «Ho vull, queda pur». A l'instant, li desaparegué la lepra i queda pur. Tot seguit, Jesús el va fer marxar. Després d'advertir-lo severament, li digué: «Vigila de no dir res a ningú. Ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès. Això el servirà de prova». Però ell, així que se n'anà, començà a pregonar la nova i escampar-la per tot arreu, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament en cap població, sinó que es quedava fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.
1: El protagonista amb qui es troba Jesús és un home leprós. I per comprendre aquesta història, necessitem saber com era la vida d'un leprós en el temps de Jesús, com era el món dels leprosos. Avui, quan pensem en la lepra, pensem en una malaltia, una infecció que la causa un bacteri que afecta la pell, nervis perifèrics, mucosa respiratòria i els ulls. Però a l'antiguitat era una cosa molt més complexa. Era una malaltia temuda, estigmatitzant i profundament mal compresa. Era una maledicció, molt contagiosa i fins i tot repugnant de veure. Per això havia de ser aïllat el leprós. En molts casos, el diagnòstic significava pràcticament el final de la vida social d'una persona. La lepra discorria per diferents etapes en les quals, a poc, la persona anava perdent el seu aspecte humà. Els nervis eren afectats i perdien sensibilitat. Els músculs degeneraven. Els tendons es contreien fins al punt de deixar la mà com a urpes. Es produeixen ulceracions cròniques a peus i a les mans, seguides de la progressiva pèrdua dels dits i, finalment, de la mà o del peu sencers. Quan algú era declarat leprós, havia d'abandonar casa seva, degut a la possibilitat de contagi. Havia de ser aïllat, apartat, separat de la família, deixar el seu treball. Ja no podia viure dins la ciutat. Els leprosos vivien fora dels pobles, en llocs apartats. Vivien en comunitats, en colònies, amb altres malalts, tots amb la mateixa malaltia, exposats a la caritat de les persones o a familiars que s'acostaven i deixaven el menjar lluny perquè el poguessin recollir sense acostar-s'hi. Uns altres malalts que no vivien en les colònies vagaven sols pels camins. A més, la llei religiosa exigia que portessin senyals visibles de la seva condició. La seva roba havia d'estar esguinçada, havien de cobrir-se parcialment el rostre i quan algú s'acostava havien de cridar: «Impur, impur!». era una manera d'advertir els altres que havien de mantenir-se allunyats. Imaginin per un moment el que això significava. Pensem, caminar per un camí i haver d'anunciar a crits que ningú havia d'acostar-se. Considerem no poder abraçar un fill, no poder donar la mà a un amic, no poder asseure's a la taula amb les altres persones. La lepra no sols amalaltia el cos, també aïllava l'ànima. I això produïa una solitud profunda. Però el problema no era només social, també era espiritual. En la mentalitat de l'època, moltes persones pensaven que les malalties greus eren càstigs de Déu. Així que un leprós no sols era vist com algú malalt, era vist com algú rebutjat per Déu. El càstig a causa d'una vida pecaminosa, això feia que la ferida interior fos encara més profunda. No sols estava malalt, no sols estava sol, també carregava amb el pes de la culpa i la vergonya. Potser aquest home havia tingut una família. Tal vegada havia estat agricultor, artesà o comerciant. Potser havia tingut amics, veïns, somnis. Però un dia va aparèixer les primeres taques a la pell i la seva vida va canviar per sempre. Va ser examinat i finalment declarat leprós. Des d'aquest moment va quedar fora del món dels sants, fora de la comunitat, fora de la vida normal. I ens trobem, doncs, davant d'un marginat social, religiós i malalt sense cura. Però un dia una notícia va començar a circular per la gent. Hi havia un mestre a Galilea que parlava amb autoritat, que guaria els malalts, que també expulsava dimonis i tenia nom, es deia Jesús de Natzaret. Les històries s'estenien ràpidament en aquella societat. Alguns deien que havia guarit a un paralític, a un cec. Uns altres explicaven que havien alliberat persones oprimides.

0: d'obtenir un desig o millorar una situació. Ara bé, l'esperança és un estat d'ànim, però s'ha de fer quelcom per obtenir el que s'espera. I què va fer aquest home maleït? Doncs aquest home maleït, un dia que Jesús estava envoltat per una gran multitud, com gairebé sempre, persones malaltes, persones curioses, persones buscant respostes, i llavors va succeir una cosa inesperada. La gent, entre la gent, va aparèixer un leprós. I això era una cosa escandalosa. Un leprós no havia d'acostar-se a la multitud, però podia provocar pànic, podien expulsar-lo violentament, fins i tot podien apedregar-lo. Però aquell home estava desesperat. I quan una persona desesperada troba una petita esperança, és capaç de fer coses extraordinàries i potser també escandaloses. L'Evangeli diu que es va acostar a Jesús, es va agenollar i li va suplicar. Imaginem la situació. Silenci, la gent retrocedint, la por en els rostres, tots mirant a Jesús per veure què farà. I Jesús el mira, el veu, veu a un marginat, a un malalt valent, que s'acosta i que s'humilia, s'agenolla i suplica: neteja'm, tu pots, si vols. I el leprós va dir una cosa molt simple, molt senzilla, però molt profunda. Va dir: si vols, pots netejar-me. No va dir: estic malalt, tinc lepra, pots fer-ho, sisplau, pots curar-me? Va dir: sé que pots curar-me, si vols. Aquest home no dubtava del poder de Jesús. El que no sabia el leprós era si Jesús voldria ajudar-lo, perquè durant anys havia estat rebutjat per tothom, per tots. Potser pensava: per aquest rabí serà diferent dels altres? La frase que diu aquest home és una frase que revela fe, confiança. Si vols, pots netejar-me. Llavors, l'Evangeli diu una cosa molt bonica. Diu que Jesús va tenir compassió. I la paraula usada aquí expressa una emoció profunda. Jesús no va ser indiferent, no es va mantenir distant, es va commoure profundament, però el que va fer després encara és més sorprenent. El va tocar. En altres ocasions, Jesús va curar leprosos sense necessitat de tocar-los. Per exemple, llegim.
1: Llegim a Lluc, capítol 17, versets 11 al 19. Tot fent camí cap a Jerusalem, Jesús passava entre Samaria i Galilea. A l'entrada d'un poble van anar a trobar-lo 10 leprosos que s'aturaren un tros lluny i es posaren a cridar: Jesús, mestre, tingues pietat de nosaltres. En veure'ls, Jesús els digué: aneu a presentar-vos als sacerdots. Mentre ells hi anaven, van quedar purs de la lepra. Un d'ells, quan s'adonà que havia estat guarit, va tornar enrere glorificant Déu amb grans crits. Es posternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Aquell home era un samarità. Jesús digué: no eren 10 els qui han quedat purs? On són els altres 9? No n'hi ha hagut cap que tornés per donar glòria a Déu fora d'aquest estranger?
0: A la nostra trobada d'avui, el text diu que Jesús va estendre la mà i el va tocar. El va tocar. Probablement aquell home feia anys que no sentia un toc humà. Ningú volia acostar-se, ningú volia tocar-lo, però Jesús ho va fer. En aquest gest hi havia una mica més que sanitat. Hi havia restauració de dignitat. Era com si Jesús estigués dient: no ets intocable, no ets invisible, no estàs oblidat. És el gest inesperat. Jesús el va tocar. Després de tocar-lo, Jesús va respondre a la pregunta que li havia fet el leprós: vols netejar-me? I Jesús respon: vull, sigues pur. Ja no més impur. I en aquest mateix instant la lepra va desaparèixer. La pell va ser restaurada. La malaltia se'n va anar. L'home va quedar net. Imaginin la seva

va sorpresa, les seves llàgrimes. Considerem el que segur devia sentir, després d'anys de dolor, de rebuig i solitud. La seva vida havia canviat en un moment. Les paraules de Jesús van canviar la seva vida. Vull, sigues pur. I la trobada d'avui no acaba aquí. Jesús li va dir una cosa important. Ves i presenta't al sacerdot. Això era necessari perquè el sacerdot certifiqués oficialment la seva sanitat. Només llavors podria tornar a la comunitat. Jesús no sols va guarir el seu cos, li va retornar a la seva família, al seu lloc a la societat, la seva vida espiritual va ser una restauració completa. I aquesta història no només és un record del passat. Avui també aquesta història del passat ens parla, perquè encara hi ha moltes persones que se senten com aquest leprós. Se senten persones rebutjades, persones ferides, persones que creuen que ningú vol acostar-se a elles. Però el missatge de l'Evangeli és clar. Jesús hi és. Jesús toca. Jesús restaura. I potser avui algú que escolta aquest programa necessita recordar això. Jesús no rebutja a qui s'acosta a ell. Fixa't com es va acostar al leprós. S'acosta, s'agenolla, li suplica: neteja'm, tu pots, si vols. I la història d'avui continua parlant. I ara escoltarem una cançó que es titula Gracia Incomparable.

0: Doncs gràcies per acompanyar-nos en aquest temps de reflexió i t'esperem en el pròxim programa de la sèrie de Trobades amb Jesús. I si ens podries destripar una mica, de fer així spoiler, de quina qüestió ens parlaràs a la propera trobada?
1: Doncs mira, la propera em té entusiasmada, perquè el temps de Jesús, amb totes les seves les coses que va fer, va impactar. Uh-huh. Avui hem vist a l'home maleït, no? I la propera serà un home malalt, un paralític, i uns amics que volen portar-lo a Jesús, i la gent que no els deixa passar perquè allò estava a tope, trenquen la teulada de la casa on era Jesús. Hi havia gent molt important, religiosos de l'època, vinguts de Jerusalem. Tot això passa a Capernaum, i hi ha una cosa inesperada, alguna cosa que passa que ningú s'espera, i Jesús és que veu la necessitat més profunda de l'ésser humà. I veu que la necessitat més profunda de l'ésser humà és espiritual, i aquesta necessitat és ser perdonat, i a partir d'aquí la revolució.
0: Olé. Molt bé, doncs ho esperem amb ganes.

Passem als anuncis i recordem als oients que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall, número 6, i tenim les següents activitats. Els diumenges al matí, a les 10, tenim les escoles de diumenge, i a les 11, la lloança i la predicació de la paraula de Déu. Els dimecres, a les 7 de la tarda, tenim l'estudi bíblic i d'oració. Els divendres ens podeu trobar, perquè tenim una taula als encants, amb bíblies i literatura, de les 10 del matí a 12:45. El dissabte tenim l'esplai i l'espai, a les 11. Els infants i preadolescents es troben al gimnàs de l'Escola Madurell i l'activitat és gratuïta. Hi podeu portar els vostres fills sense cap problema. Si ens escolteu des del Papiol, us informem que els dilluns tenim un club d'estudi bíblic a la Biblioteca Valentí Almirall a les 6 de la tarda, quinzenalment. Podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca o bé amb nosaltres. I si ho desitgeu, ens podeu escriure per fer comentaris i suggeriments al correu kairos@evangelicamolins.org. També podem conversar de viva veu, ja que ens podeu trobar tant als encants o a la mateixa església. Moltes gràcies per la vostra atenció, que Déu us beneixi i fins la propera setmana.

0: tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
1: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
2: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
1: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
3: Notícies en xarxa.

Hola, hola, oïdors i oïdores de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Benvinguts a aquest especial que avui volem dedicar al crooner Michael Bublé, l'últim crooner, segons diuen els entesos. Recordeu que el Michael tenia com a referents uns crooners com Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, Perry Como, Tony Bennett o el mateix Harry Connick Jr.

Michael Stephen Bublé va néixer a Burnaby, la Colúmbia Britànica, al Canadà, un 9 de setembre de 1975. És un cantant i actor canadenc. Les cançons de Bublé li han fet guanyar diversos premis, incloent-hi 3 premis Grammy i diversos Juno Awards. Els seus èxits obtinguts van arribar a unes modestes posicions en la llista dels Estats Units. El seu primer àlbum va arribar al top 10 d'una emissora de ràdio al Canadà i al Regne Unit. Però no va ser fins al 2005 quan va esdevenir tot un èxit comercial als Estats Units, amb el seu àlbum It's Time, del qual va vendre 8 milions de còpies. Michael també ha aparegut en la sèrie Rove en 4 ocasions. Està casat amb la model argentina Luisana Lopilato.

Els seus pares són Lewis Buble, un pescador de salmó, i la seva dona, Amber. Té dos germans petits, Crystal i Brandy. El seu interès per la música jazz grellà al voltant de l'edat de 5 anys, quan la seva família escoltava l'àlbum de White Christmas del Bing Crosby, quan era Nadal. El primer cop que la seva família va notar el seu talent musical va ser per Nadal, quan tenia 13 anys, i el van fer sentir cantant la frase "May your days be merry and bright", o sigui, més o menys en català, "que els teus dies siguin feliços i brillants", quan la família estava cantant la cançó White Christmas.

Els seus primers compromisos com a cantant eren en clubs nocturns als 16 anys i eren facilitats pel seu avi italià Demetrio Santagà. L'avi de Bubra també cobrava per les seves classes de cant. Un dels seus instructors vocals era en Joseph Shorn. Bubra va créixer escoltant la col·lecció de discos de jazz del seu avi.

Unes paraules de Bublé del seu avi van ser: el meu avi va ser realment el meu millor amic. Va ser l'únic que li va obrir el món sencer de la música que semblava haver passat a la seva generació. Encara que m'agradi el rock and roll i la música moderna, el primer cop que va posar Mills Brothers va passar quelcom de màgic. La lletra era tan romàntica, la forma en què la cançó, res que havia de ser meva, era com veure un flash del meu futur davant meu. Volia ser cantant i sabia que aquella era la música que volia cantar.

Bublé en cap moment va parar de pensar que volia convertir-se en una estrella, però va admetre que ell probablement era l'únic que creia en el seu somni. Bublé va dir que mai va aprendre a llegir o escriure música. Als 18 anys va entrar en un concurs de talents locals i va guanyar, però després de guanyar va ser desqualificat per ser menor d'edat. Després d'això, Delic va fer entrar Bublé a Canadian Youth Talent Search i va guanyar. Després d'això, Bublé li va demanar a Delic que fos el seu mànager, i així va ser durant els següents 7 anys. D'acord amb Delic, Bublé faria cada concert imaginable, incloent concursos de talent, convencions, creuers, centres comercials, salons d'hotel, bars, clubs, concerts, revistes musicals i fins i tot, ocasionalment, de Pare Noel.

Bé, fins aquí aquesta primera hora dedicada al crooner Michael Bublé. Què, us ha agradat, no? Canta molt bé el tio, canta molt bé. Ara ens anem a quatre recomanacions, a les notícies, i tornem d'aquí un momentet. No marxeu, fins ara.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
3: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
10: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals, com explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
11: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem, ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
10: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
0: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny, 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
4: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
12: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
0: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
3: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
13: Una reforma que persigue 3 objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
3: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
3: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
3: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
14: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
3: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
15: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
17: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
15: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
3: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
18: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
3: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
0: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
3: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
19: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
3: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
20: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
21: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
20: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio. Marta Gómez, bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una ESA-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
23: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
24: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'un 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
23: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
1: Notícies en xarxa.
0: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
3: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
2: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
3: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
0: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
7: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
6: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
0: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
9: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
25: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva, 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
9: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
25: tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
9: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de tres temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
4: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
9: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana, a més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol, Sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Tomono.
11: Terroristes. Ve a
12: menjar plàtans.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
16: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estrany a la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de King Fisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
15: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
17: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
20: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
21: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
20: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
17: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
20: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
17: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
20: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
17: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
17: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
17: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
17: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: Quan s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga?
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
12: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposar un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
17: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
21: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
17: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
3: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
4: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
3: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
23: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona, amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evitar el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
17: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
20: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
20: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
17: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
20: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
24: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
20: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
7: Notícies en xarxa.
17: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i

0: incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
1: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
0: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a la TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla InfoCat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
3: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges dels darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
6: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el del 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
5: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
7: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la SECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
8: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
7: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
3: L'actualitat

0: La jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
1: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre una i tres habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
2: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit, i llavors un cop entren a viure paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
1: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
0: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
3: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
0: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
4: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
5: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
4: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
0: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment, i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
7: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
6: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves,
0: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Directes Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
9: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, intentant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els hi fan especial il·lusió doncs perquè en són fans o els agrada

0: té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
1: Pasqual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
0: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comerç. I ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
1: En futbol, la Navalla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
2: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
1: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís San Pietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local. Aquest divendres es celebra la festa de l'Esportíssim. De 5 de la tarda a 9 del vespre al Parc de la Mariona hi haurà un espai amb activitats esportives diverses com bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, també hi haurà tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, un circuit de bicicletes i danses, balls i coreografies. Hi haurà festa de l'escuma com a final de l'activitat. El divendres de 5 a 9 al Parc de la Mariona, oberta a tothom que vulgui anar-hi. I dissabte torna la nit de comerç i nit de tapes, desena edició que organitzen des de Molins Comerç. Suposarà que hi haurà botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions, música i activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. I el Foment que programa per dissabte l'espectacle amb Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, és un monòleg en clau d'humor, on en resumeix els últims anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes i reflexions. El dissabte a les 8 del vespre al Foment i les entrades les podeu comprar al web Entràpolis. Diumenge, la grupa que organitza una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la Copla, la principal del Llobregat, aquest proper diumenge. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dijous, és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
5: 91.2. Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
7: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
9: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
8: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
9: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
8: Informa't al Molí Jove.
10: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.

Bona tarda a totes i tots els oients de Ràdio Molins de Rei. Una tarda més i ja en van 499. Comencem el programa de música en 8 mil·límetres, el programa de les bandes sonores del món del cinema. Avui tenim Johnny Guitar, Anna dels Mil Dies, Tornada al Futur, Criatures Lluminoses i 10 temes més. L'Eli Arjona la tenim a les vies de so i un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Som-hi, doncs?

I comencem amb un rock and roll, com és quasi ja habitual, eh? La pel·lícula és Joves esbojarrats. És una comèdia juvenil de l'any 1984 que va dirigir Art Linson i que en el repartiment va comptar amb Chris Penn, Ilian Mitchell-Smith, Jenny Wright i Lea Thompson. Un lluitador de l'institut fa festes amb el seu amic en un complex d'apartaments per a solters. Aquesta pel·lícula és un compendi de tots els elements de totes les pel·lícules i nanes d'adolescents que hagis vist. Escoltem de la seva banda sonora aquest rock and roll que ens interpreten Charlie Sexton i Ronnie Wood. Això a cosa sona a Rolling Stone, eh? Que sí, l'estil? I és perquè un dels components del tema és Ronnie Wood, guitarrista dels Rollings.

I ara anem amb la pel·lícula Scoop. És una pel·lícula coproduïda per Reina Unit, Estats Units, dirigida per Woody Allen, a l'any 2006, amb el mateix Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman i Romila Garay com protagonistes. Un estudiant de periodisme nord-americana a Londres dona una gran notícia i comença un romanç amb un aristòcrata mentre desenvolupa l'incident. Un Woody Allen menor, un entreteniment per passar agradablement, intel·ligentment, una estona. Escoltem un track de La banda del sable, tema present a la pel·lícula. I la pel·lícula la teniu a Movistar Plus. No sé, Eli, si recordes que la Trinca va fer una versió d'aquest tema. La dansa del sable, li van dir.

mai Gianni, eh? És Gianni Guitar. És un western de l'any 1954 que va dirigir Nicholas Ray amb John Cranford, Sterling Hayden i Scott Brady. La relació sentimental entre Viena, la propietària d'un saló situat a les afores d'una ciutat de l'oest, i Johnny Guitar, un pistoler amb qui es torna a trobar en un moment difícil, constitueix tot un clàssic que va aconseguir un gran èxit de taquilla. La banda sonora és de Victor Young i escoltem el track més conegut de la pel·lícula. La pel·lícula la teniu, si la voleu veure, encara la teniu a Filmin.

I ara anem amb la pel·lícula Després de Kim. És una pel·lícula estrenada aquest mateix any 2026 que ha dirigit Ángeles González Sinde. I en el repartiment hi són Adriano Ozores, Darío Granidetti i Gloria Marc. Dos pares divorciats fa molt temps viatgen de Buenos Aires a Espanya després d'una tragèdia familiar. En arribar s'assabenten d'un net desaparegut i han de treballar junts per trobar-lo, navegant pel passat complicat mentre busquen el nen. La banda sonora és de Paula Olaz i n'escoltem un track.

Bé, i després de l'hora de la migdiada que hem tingut amb... després de Kim, ara una mica més de ritme, ens anem amb Power to the People, de John Yoko, Live in New York. És un documental estrenat aquest mateix 2026. Un emocionant documental que recull els dos concerts benèfics de John Lennon va oferir amb Yoko Ono al Madison Square Garden de New York el 30 d'agost de 1972. O sigui que té 54 anys, aquest concert. Imatges originals de l'escenari remesclades, restaurades i reeditades sota la supervisió de Sean Lennon, un dels fills de John Lennon. Escoltem el tema Power of the People, el poder del poble, que ens interpreta John Lennon.

I ara anem amb Miranda, que és una comèdia italiana de l'any 1985 que va dirigir Tinto Brass. I en el repartiment hi eren Serena Grandi, Andrea Occipinti i Franco Intelligi com protagonistes. En aquesta comèdia eròtica, Miranda és l'encarregada d'una cantina d'un petit poble que comença a provar els diferents homes disponibles. La banda sonora l'assigna Rhys Ortolani.

Bé, doncs ara hem arribat al blanc i negre, Avui tenim una pel·lícula de l'any 2025. Direu, que raro, no? Pues sí, es roden encara pel·lícules en blanc i negre. Perquè la millor, pues, per l'època que representa, etc etc, pues, els interessa més rodar en blanc i negre. La pel·lícula és Nouvelle Vague. És una pel·lícula francesa del passat 2025, de les que s'anomenen Cinema dins del cinema. La va dirigir Richard Linklater i sortiren Guillem Marbeck, Zoe Deutsch i Benjamin Clery. La història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès, conegut com Nouvelle Vague, centrant-se en la producció de l'innovador pel·lícula de Jean-Luc Godard, El final de l'escapada, de l'any 1959. O sigui, l'original era en blanc i negre i l'han volgut fer en blanc i negre. Escoltem el tema de la pel·lícula cantat per Richard Anthony. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

Música medieval per una pel·lícula medieval, eh? Anna dels Mil Dies és una pel·lícula anglesa que va dirigir Charles Jarrod a l'any 1969 amb el repartiment següent: Genevieve Bujold, Richard Burton, Irene Papas i Michael Horden. El rei Enric VIII d'Anglaterra deixa la seva esposa Caterina d'Aragó, que no ha aconseguit tenir un fill baró, en favor de la jove i vella Anna Bolena. Va guanyar un Òscar al millor vestuari de les 9 nominacions que també va tindre, eh? I la majestuosa banda sonora de la pel·lícula la va signar Georges Delerue. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Bé, hem arribat doncs a les grans bandes sonores de la història, eh? Avui tenim Tornada al futur. És una pel·lícula de ciència-ficció i comèdia de l'any 1985 que va dirigir Robert Zemeckis, i en el repartiment hi eren Michael J. Fox, Christopher Lloyd i Lea Thompson. L'adolescent Marty McFly és amic de Doc, un científic que tots prenen per boig, quan Doc crea una màquina per viatjar en el temps. Un error fortuït fa que Marty arribi al 1955, any en què els seus futurs pares encara no s'havien conegut. Després d'impedir la primera trobada, haurà d'aconseguir que es coneguin i es casin. Altrament, la seva existència no seria possible. Escoltem de la seva banda sonora el tema The Power of Love, que interpreten Huey Lewis and the News. I la pel·lícula, si la voleu veure, és una bona pel·lícula, la teniu a Prime Video.

The Knack i com aconseguir-ho és un film del Regne Unit de l'any 1965 que va dirigir Richard Lester i que en el repartiment hi eren Michael Crawford, Ray Brooks, Rita Tushingham i com protagonistes. Londres, anys 60. Colin s'ha perdut tota la revolució sexual, però té el seu amic Tolen, a qui enveja, perquè li ensenya tots els secrets que ha de conèixer per conquerir a les dones i poder recuperar el temps perdut. És una pel·lícula brillant, extravagant i escandalosament divertida. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes de l'any 65, perdó, de l'any 1965. La bona banda sonora és de John Barry.

I seguim amb Un gran amor. És una comèdia romàntica i juvenil que va dirigir Cameron Crowe l'any 1989, i on hi sortiren John Cusack, Ion Skye i John Mahoney. Lloyd Dobler, que és molt optimista, intenta conquistar el cor de Diane Kurt, la noia més maca de l'institut, a més d'un excel·lent estudiant. Què més es pot demanar, Eli? El que és sorprenent per a tots és que ella li correspon. L'únic problema és que el possessiu pare de Diana, que està divorciat, no aprova aquesta relació. Ja hi som, tu. Escoltem de la seva banda sonora aquest magnífic tema interpretat per Peter Gabriel.

Bé, hem arribat a Star Trek. És una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Robert Wise l'any 1979, amb el repartiment següent: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kay i Michelle Nichols. L'almirant James Kirk agafa el comandament de l'US Enterprise, la nau extraterrestre, una nau extraterrestre d'enorme poder propera a la Terra. Un dels magnífics efectes especials i un guió amb força interès per una inolvidable cinta. La banda sonora la signa Jerry Goldsmith i la pel·lícula, si la voleu veure, ha sigut una sèrie de televisió durant molts anys, eh? Doncs aquesta pel·lícula la teniu a Prime Video.

Quina preciositat de cançó i quina preciositat de pel·lícula. Us la recomano, eh? És una pel·lícula que rius, que plores, t'ho passes molt bé. Us dic quina pel·lícula és. Criatures lluminoses. És una pel·lícula dramàtica d'aquest mateix any 2026 que ha dirigit Olivia Newman amb Sally Field, Lewis Pullman, John Cheng i Kathy Baker. A través dels insòlits vincles que es forgen durant els torns nocturns d'un aquari local, Tova, una dona vídua, descobreix una cosa que li canviarà la vida i que li porta a tornar l'alegria i la capacitat de sorprendre's. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens canta l'anglesa Hell's Bailey. Preciosa cançó, com us he dit. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Netflix.

Bé, anem acabant doncs ja amb la pel·lícula Professor Stiley Dan. És un drama basat en fets reals sota la direcció de Damian Harris l'any 2023, on hi van sortir Jared Harris, Nicholas Hamilton i Jamie Harris. Això és quasi tota la família surt aquí, eh? Nate és un adolescent sense llar, lluita per trobar el valor per enfrontar-se a l'obscuritat del seu passat. Un professor de teatre es fa càrrec del noi, però no està preparat pel viatge que inicia ni pels seus focus secrets. Escoltem de la seva banda sonora aquest tema que ens interpreten Belinda Carlisle i Nicholas Hamilton, anomenat Never Alone, mai sol. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

I per avui hem acabat el programa de música en 8 mil·límetres. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda o sempre que us vingui de gust a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, magnífica com sempre, lluitant amb les vies de so. I a vosaltres, oients, també gràcies per la confiança, que acabeu de passar una molt bona tarda i fins al proper dijous amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Per cert, Eli, serà el 500. Haurem de fer alguna coseta, no? Algo farem, va. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.
4: Informació local.
5: Demà divendres es celebren els 30 anys de l'Associació de Salut Mental al Baix Llobregat i els 10 anys amb seu aquí a Molins de Rei. És una festa, una celebració que serà a terme demà a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Es començarà fent un reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i després actuació musical participativa de Pau Gimeno. Demà divendres a les 7 a la FEDE. Entrada lliure. I Impuls Teatre estrena l'obra Sala 39, que es podrà veure tant dissabte com diumenge a la Sala Gòtica, una obra de teatre de petit format, teatre de proximitat, basada en guions escrits per Josh Kay i que ha adaptat al teatre a Raúl Carretero, que és el director de l'obra. Explica la situació en una sala d'interrogatoris amb 2 víctimes i 2 detinguts i amb uns investigadors que en 24 hores han de resoldre els 2 casos. Sala 39, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I l'Enxuscat, que farà una festa al barri del Canal el dissabte, popada i vespreig de 10 del matí a 9 del vespre, amb pop a la gallega i música tant al matí com a la tarda i també servei de barra. Els tiquets valen 15 euros per ració de pop. Els podeu comprar al Peixet, que està al barri del Canal, i també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com aquest dissabte de 10 del matí a 9 del vespre a la plaça Vicenç Fernández del barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
10: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
11: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
10: Un kit d'emergències?
11: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
12: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
13: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
14: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
15: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
16: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
15: Ah, sí?
16: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
15: Així tot va més de pressa.
16: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
15: Molt bé.
12: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
14: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que ens encanta i que es diu L'Aventura de Cuinar. Perquè, si us dic la veritat, cada dijous estar en aquest estudi és una aventura, perquè no sabem quin plat cuinarem ni quins postres menjarem, però sempre és una bona notícia. Ara, dintre d'uns moments, saludarem els nostres col·laboradors que ja han pujat de categoria, que ja no són convidats, perquè ara venen aquí a col·laborar, el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric, i la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas. Comencem. Bé, doncs, ja tenim aquí a punt els nostres col·laboradors. En primer lloc, el Nacho Sagrera, que ens explicarà avui un plat que ell segurament ha fet més d'una vegada, no? I és molt fàcil. Bona com tot tarda. El que fa ell és molt fàcil, no?
1: No, aquest és molt senzill. El podries fer tu i tot.
0: Exacte. Jo crec que sí, eh? Aviam, sí. Com es titula el plat?
1: Crema de mongetes blanques en cruixent de pernil.
0: Ai, que bo, no? Cruixent de pernil. El pernil, sobretot, que es ven aquí a la teva botiga, és boníssim, eh?
1: I tant.
0: Perquè entres i només amb l'olor, Montse, ja t'alimentes, eh? Però, bueno, avui el plat que ens interessa són aquestes mongetes amb cruixent de pernil, no?
1: Amb cruixent de pernil, sí. Vinga. És un plat molt senzill, molt senzill.
0: Molt bé, doncs explica'ns-ho, sisplau.
1: Mira, és una recepta de cullera, encara que estem... Per què rigues?
0: Ai, perdoneu, és que m'ha vingut una idea al cap que... És que aquestes coses passen en directe perquè estem atents a una cosa i la ment et juga males passades i penses en altres situacions. Però vinga, va, comportem-se, que els nostres oients ens diran que poca serietat, eh?
1: Ens comportem. Serietat n'hi ha molt poca, això sí que és cert. Mira, és una recepta de cullera, val? Te la pots menjar tèbia o te la pots menjar calentona. Principalment a mi m'agrada tèbia amb aquestes dates a les que estem i més amb la calor que està apretant aquests dies. I és una recepta que és ideal perquè el tenir molt de calci serveix per cuidar els ossos, val? Llavors seria semblant a el que diguéssim seria la bichissoise francesa, amb la mateixa textura, encara que amb un sabor que seria molt més típic nostre. Farem una recepta amb mig quilo de mongetes, aproximadament. Mig quilo de mongetes. Jo aconsellaria, evidentment, que vinguessin a la tenda a comprar-les, perquè, bueno, perquè és més natural, no porta conservants, no porta cap tipus d'additiu. Però hi ha pots de mongetes que són molt bons, vull dir que per fer-ho fàcil realment podrien anar a qualsevol lloc a comprar un pot de mongetes. Posaria mig quilo de mongetes, un porro, una patata, un got de llet i brou de verdures. Si no tens brou de verdures, doncs una miqueta d'aigua. Oli d'oliva, sal i dos o tres llesques de pernil. La forma de preparar-ho és agafem el que seria el porro, el tallem a rodanxetes, igual que la patata, i l'enrossim una miqueta. No esperem, evidentment, a que quedi torradet, sinó el que ens interessa és que quedi tovet, que el porro i la patata quedi toveta. Una vegada el porro i la patata està tovet, agafem i afegim la mongeta. I, seguidament, el brou. Torno a repetir, si no tenim brou, doncs li posem una miqueta d'aigua, encara que el brou li donarà més sabor. I ho deixem fent xup-xup, ho deixem fent xup-xup, ja rius.
0: Ha sortit el famós xup-xup, eh? Sí. Ja us he dit que no n'hi havia, però el Nacho li posa xup-xup a tots els plats.
1: El deixem fent xup-xup uns 10 minuts, un quart d'hora, val? 10 minuts, un quart d'hora, aproximadament. Nosaltres, el que ens marcarà el temps serà la patata. Una vegada veiem que la patata està tubeta, doncs el que fem serà retirar-ho i tenim dues maneres de fer-ho. Una és amb el colador xinès, que ho podem triturar tot amb el colador xinès, i això explicarem ara una miqueta més endavant el per què ho farem. O l'altra, que és la ràpida i fàcil, és amb el Turmix. Podem triturar amb el Turmix. Allà, quan ho triturem amb el Turmix, el que farem serà afegir-li la llet i l'oli que hem dit per emulsionar una miqueta. Val? I ja tenim la crema feta. La crema ja està feta. Te la pots menjar així, però bé, el que li fa la gràcia i el que li dona el gust realment a la crema és el cruixent de pernil. El cruixent de pernil com el fem? Molt senzill. Agafem paper de cuina, posem les llesques dintre del paper de cuina embolicades i un minut al microones de màxima potència. Al cap d'un minut esperem que refredi, apretem fora el paper i veurem com se'ns esvicula el pernil i ja el podem tirar a la nostra crema. I ja està llest per menjar. Ja dic, és un plat que pots menjar-te perfectament no fred, perquè fred la mongeta a mi no m'acaba de convèncer personalment, però sí que te'l pots menjar, sí que te'l pots menjar tebi, val?
2: Jo tinc un dubte, el porro s'ha de posar-ho de dintre o de fora?
1: Ah, bona pregunta.
0: Exacte.
2: Perquè jo amb el porro mai m'entenc.
0: Mira, jo tenia pensat d'això.
1: A veure, el porro, i és cert, el porro, jo en aquest cas només poso la part blanca. Primer perquè és la part més tova i després perquè segueix la dinàmica del color de la mongeta. Si posem la part verda, aquella sí. Crema ja se'n semblarà una crema de verdures més que una crema de mongeta. És cert. Ara, jo quan cuino sofregit això, jo acostumo a posar-li pràcticament tot el porro, eh?
2: Mal.
1: Tot el porro, perquè sí, però en aquest cas no. En aquest cas tens raó i t'agraeixo que m'ho hagis preguntat, perquè en aquest cas jo només poso la part blanca, val? Ara podem explicar, si em permets, Judit, com podríem fer... Gràcies, molt amable. La Judit està dient que sí amb el cap.
0: No, és que jo tinc un dubte. Aviam, si és tan fàcil cuinar, jo soc una negada per cuinar, però amb aquest plat, que és molt senzill i molt ràpid, sempre i quan tinguis els elements ja preparats, com pot ser aquests pots que vens a la teva botiga, que ja estan nets. Però imagina't que jo ho vull fer-ho a la manera tradicional, no? De bullir les mongetes i tot això. Quina diferència hi ha?
1: Bueno, jo ara t'explico. La diferència... Bueno, la diferència amb el gust, si compres un bon pot de mongetes, pràcticament no en trobaràs, val? El que trobaràs és la diferència amb el temps.
0: Yeah.
1: Jo t'explicaré. Nosaltres, per preparar el llegum, el comencem a preparar el dia anterior, val? És a dir, jo, per exemple, per un quilo de cigrons o per un quilo de mongetes, posem 3 litres d'aigua, perdó, amb una olla, 3 litres d'aigua. Pels cigrons posem 25 grams de bicarbonat i per les mongetes 12,5 grams de bicarbonat. Què ens marca la quantitat de bicarbonat? La quantitat de bicarbonat ens ho marca la duresa de l'aigua. En aquest cas, com suposo que ens està escoltant gent de Molins i dels voltants, aquí tenim l'aigua molt dura, uh-huh. És la quantitat de bicarbonat que nosaltres, fent proves, vam calcular que era necessària perquè la mongeta o els cigrons ens quedés tou el dia següent, val? Llavors això ho deixes reposar a l'estiu a la nevera, a l'hivern ho posa tranquil·lament sobre el marbre, ho deixes reposar i una vegada ha reposat el dia següent, al cap de 12 hores aproximadament, o poder una miqueta menys, vull dir, jo normalment ho faig abans de marxar de la tenda i el primer que faig és posar el llegum, 10 hores. Amb 10 hores el que fas és buidar-li a l'aigua, omplir-lo d'aigua i posar-lo a bullir. Jo també tinc la sal calculada i és que per cada quilo poso 37 grams de sal. I allò, te'n recordes que parlàvem un dia que deies que ja feia servir la balança, que no sé
0: sí.
1: Què, jo també la faig servir bastant, perquè jo poso 37 grams de sal.
2: De precisió, 37.
1: 37, 37.
2: I bon, alguna espècie també poses? Llaurer...
1: Bueno, el llaurer i això, acabes de fer un... Com es diu això? Com ho diuen ara els modernos? El que quan t'avances a un...
0: Un spoiler.
1: Un spoiler.
2: No,
1: si ja ho explico. Quan tu poses... Va molt bé posar... llaurer o posar altres tipus de com es diu, d'espècies al uh-huh. llegum, perquè això evita les flatulències.
0: Està bé.
1: Vale. Jo després explicarem el per què, val? Però jo normalment no li poso. Val? Llavors el posem a bullir, una vegada bulleix, li sortirà l'espuma, el que fem és amb la rasera la retirem, baixem el foc al mínim i deixem que vagi bullint un parell d'horetes.
0: A foc lent.
1: A foc lent. Deixem que vagi bullir a foc lent. Per què? Perquè si bulleix a foc molt ràpid, els cigrons o les mongetes es belluguen molt i aleshores el que fan és perden la pell. I després, quan tu poses allò per vendre, queda sí. molt, molt lleig. Ja es veu molta pell, queda molt lleig. Val? Encara que ja anant a el que explicava al principi, també convé que perdin la pell. Perquè tal com us he dit al principi, us he dit que us explicaria la diferència entre fer-ho amb el colador xinès sí. o amb el Turmix. Doncs la pell és realment el que porta la flatulència del llegum. Llavors, si tu ho fas amb el colador xinès, el que fas realment és eliminar aquesta pell i no tindries aquestes flatulències.
2: Val. Però amb el colador xinès, però amb una cullera apretant molt, perquè...
1: Bueno, jo normalment, quan ho faig amb el colador xinès, ho faig amb la mà de morter.
0: Ah, exacte. També.
1: Ho faig amb la mà
2: però
1: de morter.
2: Però té molta més feina que un Turmix.
1: Bueno, molta més feina.
0: Però queda tota la pell, queda que ja no va.
1: Però bueno, això, sobretot per gent gran, suposo que tu no tindràs cap problema. Jo, de moment, encara no. Vull dir, jo, de moment, jo amb pell no hi ha cap problema. Però hi ha gent que potser, doncs, bueno, té...
0: Ja et diuen que qui menja mongetes, al final... No?
1: Al final què? No, a veure, un altre dels trucs que diuen per no tenir flatulències és menjar llegum dos o tres cops a la setmana.
0: Llavors el cos ja s'adapta.
1: El cos ja s'adapta, val? I preparat el tema del llegum, és una recepta molt senzilla i molt fàcil de fer, perquè voldria profunditzar més enllà. És a dir, el llegum té moltes propietats nutricionals, val? I si em permets, doncs t'explicaré algunes d'elles. Per exemple, són una font excel·lent de proteïna, especialment si es combinen amb cereals. És a dir, si tu combines el llegum amb arròs, que molta gent... Jo, per exemple, no tinc costum, no sé si vosaltres, hi ha molta gent que fa llenties amb arròs.
0: Sí, jo n'he menjat, queden bones.
2: A les escoles, al menú, estan posant arròs amb salsa feta amb llenties, per exemple.
0: Amb la salsa.
2: Exacte, o sigui, en comptes de fer la bolonyesa és una salsa elaborada amb llenties.
1: Bueno, doncs el que diuen és que si tu combines la mongeta amb arròs o la llentia amb arròs, el que fas és obtenir els aminoàcids essencials que necessita el cos. Vull dir que és una de les raons principals. També ajuden a regular el trànsit intestinal, milloren la salut de la microbiòtica i augmenta la sensació de sacietat. És a dir, quan tu menges llegum, és com si t'omplessis molt, molt ràpid, i llavors ja no tens més gana, amb la qual també fa de fibra alimentària. Hidrats de carboni. Ofereixen energia de qualitat i de lliurament lent, la qual cosa evita els pics de sucre a la sang. És a dir, evita que tinguis sucre a la sang. Vull dir que jo realment totes aquestes virtuts que tenia el llegum no les sabia, i en té moltes. No, jo crec que no mengem el suficient llegum que hauríem de menjar. Vull dir, jo a casa meva particularment, perquè moltes vegades m'aporto de la tenda, doncs ahir vaig menjar amanida de cigrons, però si no... Fer llegum com a llegum, jo a casa meva no n'acostumo a fer, val? I després, els llegums els que tenen són minerals essencials. Aporten ferro, potassi, magnesi, fòsfor i zinc. És el que tenen els llegums. I són molt baixos en greixos, val? Tenen un control molt alt del colesterol, tenen un índex glucèmic baix, ideal per mantenir estables els nivells de glucosa, és a dir, per la gent que tingui diabetis, és un menjar excel·lent. Controlen el pes, gràcies a el que hem dit abans, a la sacietat que tu tens quan tens la sacietat, i són molt saludables pel cor.
0: Està molt bé això de les llegums, no?
1: Està molt bé això de les llegums, sí. Realment, ja t'ho dic, com avui sabia que la recepta era fàcil i ràpida d'explicar i no ens anava a portar el temps necessari, m'he informat sobre el tema dels llegums i vaja, ni m'ho pensava ni molt menys.
0: És que jo crec que jo avui us porto quatre notícies, perquè a vegades estem parlant de la cuina d'avui. Però com serà la cuina del 2050, Nacho? Doncs serà totalment diferent a el que estem fent ara, que ara ho estem fent de forma tradicional, i amb el temps com avança tota la tecnologia, potser tindrem els ingredients, però no seran d'horta, d'anar a agafar els tomàquets i tal, no? Perquè aquí diuen que hi haurà un menú per cada persona. I anirà, per exemple, per l'ADN que té, per l'activitat física. No és el mateix l'alimentació d'un esportista que d'una persona de certa edat o un adolescent, no? I llavors també les al·lèrgies, perquè hi ha molta gent que té al·lèrgies i potser no les sap. De dir, ostres, és que això soc al·lèrgic als cacauets, és un dia, eh? Però també pot ser a altres coses. També l'estat d'ànim influeix molt a l'hora de menjar, perquè dius, ostres, és que ara no m'apeteix res de tot això, no m'agrada, no? És que no, m'entens? I després també l'objectiu és tenir una salut de ferro, vale? O sigui, que ens hem de preparar perquè la cuina del futur serà molt dissenyada. No sé si jo l'arribaré a tastar, jo no sé, Nacho, si tu tindràs tots els elements allà, perquè també diuen que tindreu un robot a la cuina que també us prepararà tot el...
1: Bueno, ens jubilarem aviat.
0: Això esperem, no?
2: El Nacho ho compta, els dies que li falten per jubilar-se.
0: Ah, sí, 2.000 i pico, no?
1: 2.000, no ho sé, espera que t'ho dic ara. A mi per jubilar-me en queden actualment 2.144 dies.
0: Caramba, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs potser encara, bueno, el 2050 jo crec que sí que... Jo no sé si arribaré, però bueno, vosaltres
1: som més joves. Jo treballant no arribaré, segur.
0: Doncs ens hem de preparar perquè la cuina del futur tindrà molts canvis. I una de les coses que m'ha xocat molt és aquest pa amb tomàquet, no? El nostre famós pa amb tomàquet. Doncs diu que es farà un pa amb tomàquet molecular amb textures noves. Mare meva!
2: No sé si ho veurem, però sí que et puc comentar que, escoltant el que deies, Judit, els menús relacionats amb l'activitat física es fan bastant, sí. Ja... Però els menús referents a les al·lèrgies, evidentment quan algú té al·lèrgia ho nota i sí. Va al metge, però sí que és veritat que de vegades hi ha intoleràncies que no ho sabem. O sigui, tu pots intolerar... Et dius, ai, això no em senta molt bé, però tampoc tens una reacció al·lèrgica, no? Si t'inflama una mica, però no ho saps. Molta gent diu, ai, jo crec que tinc intolerància al gluten perquè em sento com més inflamada.
0: Sí.
2: I avui dia, doncs, també s'està mirant molt, molt això i s'està controlant. I jo crec que avui dia ja estem començant amb aquesta cuina del futur i després, pues, clar, el que tu has dit més endavant.
0: Amb el tema de pastisseries no sé com anirà, tot això. Jo t'estic parlant a nivell del menú de cada dia.
2: En tema de pastisseries també estan treballant, per exemple, amb un sucre que es diu inulina.
0: Inulina?
2: Inulina, sí, que també té moltes propietats així més positives. Inclús nosaltres ara tenim un té, un té chai i un té matcha, que el component dolç no és sucre, és inulina, que és també com una alga o... Sí, sí, o sigui, una fibra vegetal. O sigui, estem també tots tirant cap aquí, eh?
1: Però tu també em vas explicar una vegada que no prenia sucre.
2: No, sí que prenc sucre.
1: Però vas dir que et posaves...
2: No, però el iogurt pel matí, sí. El que sí que faig, perquè jo només m'aixeco, em prenc un iogurt i no m'agrada natural, m'agrada amb sucre, però li poso sucre de coco.
1: Això.
0: Sucre de coco.
2: En dolça i no et puja el pic glucèmic. El que fa el sucre, si jo em poso dues cullerades de sucre, què passa? Que al cap d'una hora torno a tenir gana. Llavors, aquest sucre et manté, com tu dius, una mica com has comentat, com els llegums, que fa que els nivells es mantinguin i llavors estiguis més estona sense tenir gana. Llavors, a mig matí em menjo l'entrepà. Saps què et vull dir? I després amb un cafè llet i amb una mica de sucre també, però no em menjo al matí dues cullerades de sucre, al migdia dues cullerades de sucre també amb el cafè. No, em vaig posant el sucre de coco, un cop sucre, un altre cop sacarina, vaig una mica barrejant perquè no tinguis aquests pics de glucèmics.
0: Doncs, si voleu, continuï també amb aquesta cuina del futur, eh? A mi em anirà estupendo, perquè ja em faran el menú i no tindré que cuinar, eh? O no?
1: Bueno, poder acabarem comprant pastilletes, eh?
2: No. O tindrem el robot chef a casa, eh?
0: Jo
2: he vist uns robots que et fan la neteja, un roma, però en plan ja de passar la pols, fregar, escombrar, i també segur que cuina.
0: Doncs, escolta, aquí també hi ha una cosa que m'ha xocat molt, per exemple, el que parlava, no? Els tomàquets, les herbes i les verdures estaran cultivades a morts verticals. Ojo, no horitzontals, verticals i urbans a Barcelona. sigui, jo, amb el poc terreny que hi ha a Barcelona, no sé com ho faran, no? Però, bueno, és una de les coses que diu que serà amb el futur, no?
1: Boníssims, amb la contaminació que hi ha, boníssims.
0: A més, el peix serà amb aqüicultura sostenible. Suposo que serà amb pistifactories o alguna cosa així, no? I la carn, això sí que és una sorpresa, cultivada al laboratori amb gust idèntic al tradicional.
2: Yeah. Això ja s'ha aconseguit ja, eh? Amb la carn vegetal, que té el mateix gust que la normal. I a més, inclús notes com la textura i la sang, saps? O sigui que està molt avançat, la carn aquesta d'heura i tot això, però cada cop va evolucionant més. Però bueno, també el tema del maltractament animal, jo crec que també tots més som més conscients de...
0: Bueno, jo suposo, jo per l'edat potser ja no hi arribaré, eh? Això vosaltres, que ja tindreu la tercera edat, i tindreu que provar tot això, eh? Però, vamos, que hi haurà un canvi de cuina, que vam passar de la cuina de la iaia, Montse? La tradicional i tot això, hem anat evolucionant a millor. I hem conservat també les receptes tradicionals que sempre tenen aquell secret de que no m'ha quedat igual, oi que sí, Nacho? Tu tens alguna recepta que hagis heredat d'alguna àvia o d'alguna besàvia? Alguna recepta d'aquestes?
1: Jo és que l'àvia per part del pare no la vaig conèixer i per part de la mare va morir quan jo era molt petitó. I aleshores no...
0: Però sempre deixen... La Montse jo crec que sí que
1: jo,
0: ja ho tinc
1: d'alguna.
0: Jo saps
1: que sempre tiro de la meva sogra. Sempre t'explica que...
0: Ai, les sogres, que boniques que són les sogres, oi que sí?
1: La meva sí.
0: Ah, vale.
2: Jo sempre tenia una recepta, un menjar al cap de la meva àvia que feia per Quaresma, que era el bacallà... Bueno, ella li posava rap perquè ens agrada més a rap a casa, i la madrona em va passar l'autèntica recepta del bacallà amb panses, cosa que estic superagraïda i si ens està escoltant, una abraçada. I sí, sí, me la va passar ella perquè jo la recordava haver-la menjat a casa i no la tenia la recepta i em sabia molt de greu i li vaig comentar i me la va donar i estic molt agraïda també.
0: És que de vegades volem innovar, volem dir no, mira, la farem diferent i lo tradicional, lo que sempre s'ha menjat, Montse, és aquell gust que recordes quan eres petita, dius ostres, em feien aquest menjar i m'agradava. Volem innovar de vegades i de vegades no ho fem bé, perquè tots els canvis en cuina no són bons, n'hi ha alguns que sí i els altres que no. Però sempre hi ha aquell secret del bon cuiner que diu, vaig a posar això, i a mi m'agrada, i punto. És com aquell que sempre li posa, pues, com et dirien jo, julivert, no? Julivert, i em diràs tu el que fa el julivert.
1: Color,
0: però ja està, no té un sabor així que diguis, ostres, a l'all, en canvi, si tu li poses all, a l'all sí que es nota aquell gust que dius, ostres, potser hi ha gent que li repeleix, no? Però que vull dir que ens hem passat d'una cuina de tradicional, ara la cuina d'avui en dia, que està ja avançant la cuina del futur, i no sabem com serà la del futur. Però jo espero que vull dir que es mantinguin també aquests plats que ens ha explicat el Nacho, eh? Que diguin, hi havia un senyor que explicava uns plats de mongeta que les feia en 5 minuts i li quedaven superbones. Oi que sí, Nacho?
1: Espero que algú recordi. Una cosa que no he dit i és molt ràpida, sobretot si compren mongetes de pot, que les rentin bé, perquè aquest líquid també és flatulent.
0: Això és un problema que també la cuina del 2050 tindrà que fer alguna cosa perquè no sigui així, perquè no tinguem, per exemple, aquestes intoleràncies o aquestes al·lèrgies, com que ens faran un menú adaptat a l'ADN que tenim, ostres, no pot fallar res aquí, eh? Ja veus tothom, aviam quin ADN té vostè.
2: Això ens ho faran veritat, ràpid, eh? Una mosteta de sang, ens ho trauran ràpid. Jo li vull preguntar una cosa al Nacho.
1: Pregunta.
2: Referent a les mongetes, si jo vull, per exemple, fer una cansalada a la barbacoa, que a nosaltres ens agrada molt fer cansalades i xuletes i tot això, puc trobar la mongeta, aquesta tubeta boníssima per posar, per acompanyar a la cansalada a la teva botiga?
1: Sí, evidentment. I vale. La cansalada també la podràs trobar.
2: Vale, vale, m'apunto. I la teniu cada dia?
1: La mongeta sí, cada dia. Jo faig llegume sagrat. Vull dir, llegume és una cosa que ja quan estava la Elisa feia i és sagrat. El llegum es fa cada dia a la tenda. Cada dia
2: vale,
1: es fa
2: doncs
1: el llegum.
2: Perquè costa trobar mongeta que sigui tubeta. costa moltíssim trobar mongeta que la facin bé.
0: L'any 2050 no tindràs problema, Montse. Hi haurà de tot.
2: Jo saps on anava? Això recordaran els oients. Us en recordeu de Cal Pons, de la carretera?
0: Sí, i tant.
2: Ostres, doncs allà, clar, jo vivia al costat i llavors anava cada dia també a buscar el que eren els llegums i les botifarres. I es van perdent.
1: Jo anava a Olesa de Montserrat, me'n recordo, a buscar-li a la meva àvia quan era molt petitet i em feien amb una paperina de cartró.
0: Ah, el què?
1: La mongeta.
0: Li comprava sí,
1: una paperina de cartró.
0: Sí,
1: i la meva àvia sempre em deia, ella era castellana, cómprate dos, la pequeña i la grande, perquè ja sabia que la pequeña era la de Camino.
0: Caramba.
1: Que me l'anava menjant jo, sí.
0: Escolta,
1: Calvi Santos deia on anava a comprar la
0: i
1: mongeta.
0: I hem parlat de la cuina del futur, hem parlat també dels postres, però escolta, avui és un dia molt especial. Quin dia és avui?
1: M'ho preguntes o m'ho saps dir?
0: No, t'ho pregunto.
1: Avui és el dia... Això és la pastilla del gos, que em toca a les 4:30.
0: Déu-n'hi-do. Va, quin dia és avui,
1: és el dia, avui és el dia mundial de l'hamburguesa.
0: Ostres, però tu fas hamburgueses també, no? Sí,
1: jo, però les faig crues. Bueno, a vegades les cuino amb ceba, eh? Cuina hamburguesa amb molta ceba. Si cuino amb ceba, si penso amb la gent gran, i la cuino amb tomàquet, si penso amb la canalla.
0: No, l'hamburguesa és un aliment que, vull dir, que està a l'ordre del dia, no? Què menges? Vinga, va, posa'm una hamburguesa, no? Però hi ha hamburgueses i hamburgueses. Depèn de com siguin, de vedella, de pollastre o del que siguin, i com estiguin fetes també, i la qualitat de la carn, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè hi ha cada una que deixa-la anar, eh?
2: Sí, sí, que també tenen com molt mala fama, i la veritat és que sí, realment és la carn picada, està perfecta.
0: Sí, però clar, carn picada de quina qualitat, no?
2: Bueno, aquí està l'hora d'escollir cada un on
0: la comprar. Perquè tu veus de vegades carn picada, que és molt vermelleta, molta carn, i en canvi veus unes altres que tenen molt de blanc, perquè això és el greix, això és l'últim de la carn.
2: Però bueno, el tema de la vermelleta, això sabrà més el Nacho, el colorant també existeix, igual que les pomes.
0: Oh, sí?
2: Llavors ens vigila, perquè jo la que és molt vermella no l'agafo.
0: Tan vermella no, però aquelles que hi han com unes vetes blanques, això és el final de la carn, el que ja no vol ningú.
1: O que no està feta, o que no està feta a tot amb tall de carn.
0: Això és el que... Exacte.
1: Ara, jo
0: en exemple, retalls.
1: Jo, per exemple, quan faig les botifarres, quan elaboro les botifarres, jo les meves botifarres li poso panxeta. I allò és la part blanqueta que veus a la botifarra, és la panxeta. Que és de qualitat, perfecta de qualitat, li poso espatlla i panxeta. És com faig les botifarres. Llavors, si les vull més o menys greixoses, doncs li poso més panxeta o menys panxeta.
0: I també és la gràcia de cuinar-les, també, perquè si les cremes molt o te les fan com les fan aquí quan vas al McDonald's i tots aquests que semblen sabates, allò. Pim-pam, pim-pam.
1: A més, jo al McDonald's vaig molt, molt de tant en tant. A més, tinc la sort que els meus fills no els agraden gaire.
0: Home, tenint un cuiner a casa...
1: I sempre m'ha passat que vaig al McDonald's, acabo... Uf! I a cada mitja hora tinc gana. No passa, vull dir, no sé què té aquest menjar que...
2: Bueno, potser... Agafes mal de panxa, eh?
0: Jo una
2: setmana va coincidir que vaig tenir que anar dos cops al McDonald's, en una setmana que no ho havia fet a la vida, i dic, ostres, em va sentar fatal, i vaig pensar, és això...
0: Potser també és la salsa que hi posen, o el tomàquet aquell que li posen a l'hamburguesa, que jo no sé quina classe de tomàquet és, perquè no és aquell tomàquet que dius d'untar, és una cosa rara, no?
2: No sé, jo estic, a més, amb que l'hamburguesa deu tenir... No sé, no vull dir si té antibiòtics o no té antibiòtics o el que tindrà,
0: però... Conservants.
2: Bona està, jo no diré que quan et menges l'hamburguesa no la trobi bona, perquè jo la trobo bona, però sí que és veritat que per la meva part i per la meva experiència a mi em senten fatal.
0: Però no són una hamburguesa com acabada de fer, sinó
2: que
0: estan preparades.
2: Totalment.
0: L'únic que fan és calentar-les.
2: Però totalment.
1: Això tot arreu, perquè jo quan vaig a comprar el súper, doncs per defecte professional, normalment me'n vaig a la carn i miro la botifarra. Vale? I mires la caducitat, dius 15 dies. Dic,
0: és que és això.
2: Exacte.
1: Dic, a veure, com pot ser 15 dies? Si la meva la faig dilluns i dimecres haig de tornar a fer perquè ja...
0: Ja comença, veus, però veus... és els conservants que li posen.
2: A mi em passa amb les coques o amb els tortells de nata que posa tantos dies, dius, i a sobre estan sense nevera, i dius, perdona, sí, això
1: sobre,
2: nata no és.
1: Allà sobre...
2: Ah, no, no, crema, sí, sí, sí, ara veurem les coques de crema, per exemple, allà sobre, i dius, això és impossible que es digui crema.
0: Ja veuràs les coques d'ara de Sant Joan, sí, sí, que les venen ja, al súper ja, 15
2: ja,
0: dies.
2: Ja, ja estan posades, ja estan sí, posades.
0: Sí, sí. I tu dius, ostres, és que no entenc, quan l'obres està més dur que una sabata.
2: Bueno, no, dur no, perquè li posen molts
0: però quan ja l'has obert, el segon dia vale. ja comença a estar dur.
2: Ah, vale,
0: ja
2: jo no sé perquè no l'has provat molt, però el que et dic, que clar, dius, és que és impossible, no, això crema no és.
0: No. Doncs, Nacho, un resum breu del teu plat, sense el de les llegums, que ens ha quedat molt clar que són molt saludables, tenen moltes proteïnes, tenen molt de ferro, tenen fòsfora, també has dit.
1: I provoquen flatulències.
0: I flatulències sortides d'aire, dit finament, no? Doncs avui, Nacho, mongetes...
1: Mongetes, porro, patata... una miqueta de... A veure, jo poso brou de verdures per donar-li més gustet. Si ho vols fer amb aigua, poses aigua i ja està.
0: I si no voleu tindre tota la preparació de les mongetes, a la botiga del Nacho venen uns pots que ja estan netes, no heu de fer tota la preparació.
1: I que val la pena. Jo, sincerament, aconsello que si volen comprar un pot, que comprin un pot, però que no vagin al més barat, no vagin a la marca blanca. No. Que comprin un pot, que tota la diferència tampoc és tant.
0: Exacte, i així us estalvieu aquelles dues hores de bullir, de... Bueno,
2: de... I de l'antes de la nit abans. Ah,
0: exacte, exacte. Bueno, sí. I si voleu, que us agrada molt cuinar, ho podeu fer.
1: Home, jo penso que dilluns...
0: Com ho ha explicat ell.
1: Dilluns, que dius que era festa, dilluns vam haver d'anar a la tenda per posar el llegum en remull, per poder fer el llegum el dimarts.
0: Però bueno, és un plat que si tens els productes que ja els venen fets, és en mitja hora ja ho tens fet.
1: I si no tens porro, li poses una miqueta de ceba, i si no t'inventes, li tires qualsevol cosa. Sí.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Nacho. I ara, què passa ara? Ara ve aquesta sorpresa que us hem dit que ens prepararà la Montse de la pastisseria Arenas.

0: Bé, doncs, ha arribat el moment que la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas, ens doni aquesta notícia que, quan me la va explicar, em vaig alegrar moltíssim. Doncs, Montse, quan vulguis.
1: Doncs sí, doncs, Judit, ja saps que el dimarts et vaig trucar emocionada al migdia. Dic, Judit, que no m'ho puc creure, que per primera vegada ens hem presentat a un concurs, que justament era el concurs de la millor coca de Sant Joan 2026, que celebrava a l'antiga fàbrica d'Am, i era un concurs organitzat pel Gremi de Flaquers, amb una empresa de màrqueting també que es diu Senyor i Senyora Cake, amb diversos patrocinadors d'aquest doncs, món de l'hostaleria, com Apolín, que són els encarregats de posar la maquinària, com els Forts, Morató, que és una farinera, entre d'altres. I penso que la Judit, i dic, no m'ho puc creure, Judit, ens hem presentat per primera vegada i hem sortit premiades amb el segon premi de millor coca de crema i pinyons. Realment va ser un dia molt especial per nosaltres perquè bueno, és un honor, és una alegria immensa. La veritat és que és la primera vegada que ens presentàvem a un concurs d'aquest tipus. Nosaltres sempre som partidàries de no presentar-nos perquè sempre pensem que sempre guanyen els mateixos. Vaig a ser honesta. I mira, va ser... Ens van enviar el mail de recordatori, de que ens presentéssim, i va ser com dit i fet, vinga, va, dar-li a l'okay, no? I bueno, ens vam presentar, una mica més no arribem perquè hi havia molta cua per l'autopista i clar, teníem que arribar a una hora concreta a presentar la coca, però vam arribar i la veritat és que ens va sorprendre molt perquè havia molt nivell. Justament aquest any havia sigut rècord de participació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltíssimes coques i moltíssimes pastisseries de renom.
0: També em vas dir que també hi havia el Hoffman.
1: Sí, clar, és que Hoffman va guanyar, que acostuma a guanyar el premi a la millor coca innovadora, vale? I la coca creativa, i clar, situar-te doncs, una mica per un dia al nivell d'ells és com una passada, no? I a part que havia gent que s'havia preparat moltíssim, o sigui, després vam parlar amb professionals i ens deien, no, és que nosaltres portem 15 dies fent proves, hem cuit 15 coques per agafar la que més ens agradés per portar-la, i clar, nosaltres anàvem sense cap pretensió, saps? O sigui, això et surt bé un cop a la vida, saps? En plan, anàvem tan tranquil·les de que anàvem a guanyar, simplement que anàvem a doncs, estar allà, a fer contactes, veure a empreses que nosaltres treballem amb ells també. Bueno, anem a xafardejar una mica com va el concurs, no? I clar, quan ens van dir, vam al·lucinar. O sigui, alguna nit m'he despertat aquests dies dient, no pot ser... No

0: que porta... És centenària, aquesta pastisseria, i us mereixeu el primer premi. Però bueno...
1: Bueno, estava 50-50, m'ho van dir, que, sí, que justament la nostra va ser de la més complicada, que la meitat del jurat votava per una i l'altra per l'altra, però realment és que en sabe a primer premi igual. O
0: sigui, l'any que ve, primer premi, eh?
1: L'any que ve ens ho currarem més. Aquest any hem anat com en plan presentant-se, però sense, ja dic, sense cap pretensió, i res, estem molt contentes. Justament això dels 100 anys, no? El primer que em va passar pel cap quan m'ho van dir va ser el meu pare i la meva àvia, no? Que tant esforç, sí, han estat tants anys, no? Pues, sí, em van venir la memòria, em van venir ells, no?
0: Doncs ja ho sabeu, tots a menjar aquesta coca de crema, segon premi d'un concurs de campanetes,
1: Doncs sí.
0: I aquí a Molins de Rei estem molt ben representats per la pastisseria Arenas.
1: A veure, és un concurs, és a dir, que nosaltres hem guanyat el premi segon millor coca de Catalunya, però de crema i pinyons, matitzo, però bueno, que evidentment dintre dels que ens hem presentat al concurs i que és veritat que hi havia molta gent, el màxim rècord de participacions, no?
2: 300 hi llegit.
1: Sí, era una passada. I el jurat era tot superprofessional, gent de la fleca, de la pastisseria, d'empreses gastronòmiques, de la crítica, o sigui, realment espectacularment muntat, de principi a final, molt, molt ben muntat. Realment que estem molt contentes i bueno, molt sorpreses també. I també doncs, donar les gràcies, sobretot, ja que estic aquí, ho dic, a tots els nostres treballadors per la feina que fan, perquè com deia l'altre dia, que tu sempre em dius, és que sempre defenses el teu pa, no? Però realment s'ha de defensar també els forners i els flaquers, perquè aquí tenen molt a veure, sobretot trobar un equip que sigui potent, perquè si no tens bons treballadors no tens resultats, i també els clients, no? Perquè clar, si no tinguéssim clients tampoc estaríem, i realment som molt fidels i els tenim. I aquest premi també tinc que dir-ho, que aquí a Molins doncs sí que ens coneix moltíssima gent, no? Però a Barcelona no. A Barcelona no ens coneixen tanta gent. I clar, la botiga de Barcelona, doncs, ostres, si li dona una mica de push, exacte, doncs també ens va molt bé. I clar, jo he vist titulars aquest matí i ahir de 3 coques de Barcelona premiades amb aquest concurs, no? I clar, dius, una Hoffman, una altra Faixat, i una altra nosaltres. Dius, ostres, és
0: sí,
1: que estàs
0: esteu entre els millors.
1: Bueno, en aquest concurs. Però, bueno, estem molt contentes.
0: Aviam, Montse, digues on te teniu la pastisseria a Barcelona, per si algú...
1: Sí, al carrer Berlín 24.
0: Carrer Berlín 24, aquest sí que no m'olvidaré, eh?
2: Ai, del meu sí.
0: 41, has dit?
2: Molt bé.
1: Ai, està justament amb la cantonada de Numància, és baixar Numància i està a mà dreta.
0: Doncs ja sabeu, ho torno a dir, per aquesta revetlla demaneu la coca de crema de la pastisseria Arenas, que està boníssima, però encarregueu-la abans, perquè suposo que hi haurà moltíssima demanda.
1: Bueno, a veure, també estem limitats amb la producció, o sigui, no és d'avui. Cada any, per aquestes diades, tots estem a tope.
0: Ja, és veritat.
1: Llavors, molt, molt més tampoc podem fer. Però, bueno, com a mínim, doncs, si algú la vol provar, també pot anar trucant aquests dies i també doncs, la podem anar fent.
0: Les fareu també individuals?
1: Les fem en format petit, que són per 2-3 persones.
0: Ah, mira, que bé.
1: O sigui que també hi ha aquesta opció.
0: Doncs molt bé, ara la Montse, després de donar-nos aquesta notícia tan bona, eh, que sí, Nacho? Boníssima, ara ens parlarà. Avui de què ens parlaràs? Avui de quin pastís?
1: Doncs mira, l'altre dia, quan parlàvem de les ensaïmades, em vaig quedar una mica amb les ganes d'explicar una miqueta com es feia el cabell d'Àngel. I, a veure, molt simple, dues frases. Però em va venir també al cap els pastissets de cabell.
0: Ah, boníssims!
1: Nacho.
2: M'encantat.
0: Ai, m'encanta.
1: Que t'agrada tant el cabell d'Àngel.
2: Sí, divendres vaig tornar a anar a buscar...
1: La vas trobar.
2: Sí, la vaig trobar.
1: Ja vaig dir, guardeu-li una pel Nacho.
2: La vaig trobar.
1: Doncs és un postre que quan vas a les Terres de l'Ebre, a les pastisseries, està tot ple de pastissets. I aquí sí, ens costa trobar-ho. I de vegades ens demanen, i de vegades fem, de vegades no fem, Però bueno, i he pensat doncs, de parlar una mica també de tradició i de portar-los doncs, als pastissets.
0: Ah, molt bé.
1: Vale. Doncs dir-vos que, com tots sabem, són uns postres molt tradicionals, estimats a casa nostra i a casa doncs, sobretot de la gent de les Terres de l'Ebre, que són senzilles però estan carregades de molta història i de tradició i records familiars, sobretot a l'època antiga quan ho feien junts a casa, no? Tenen un origen àrab i sobretot per l'ús de les masses fines, sucre

0: espècies i confitura. El cabell d'àngel que s'utilitza, com vam dir l'altre dia, és el de carbassa de sidra, i era una manera també excel·lent abans també de conservar aliments durant molt de temps, o sigui que és la carbassa es feia servir també per conservar els aliments, i els pagesos doncs l'utilitzaven perquè era un conservant molt, molt imprescindible, i quan arribaven la collita de carbasses una part es destinava doncs a fer aquesta confitura dolça per després omplir-lo de cremes, ensaïmades, com li agradava tant al Nacho, i els pastissets. I els pastissets formen part de la identitat gastronòmica de les Terres de l'Ebre. No us podeu passar de llarg de les Terres de l'Ebre sense provar els pastissets.
1: Jo vaig a Horta de Sant Joan expressament a comprar pastissets.
2: Sí?
1: Sí, Horta de Sant Joan.
0: Horta de Sant Joan, m'apunto. Ens tens que dir el lloc exacte. I bueno, la família participava en tota l'elaboració. Uns preparaven la massa, uns altres feien el farcit, els més petits doncs tallaven les boletes planetes doncs per farcir-lo, com si fossin les empanadilles, aquestes boles rodonetes, i després doncs amb la forquilla doncs es tancava el pastisset. No eren uns postres de cada dia, sobretot es feien, es menjaven per Nadal, per Pasqua, per festes majors, i era molt tradicional doncs que les dones del barri es reunissin doncs per cuinar doncs en grans quantitats de pastissets doncs abans d'aquestes celebracions, i cada casa tenia el seu secret, i hi havia també competicions doncs de pastissets. I com dèiem, doncs el cabell d'àngel s'elabora amb una carbassa especial que, com dit, és la de sidra, perquè és la que té com uns fils a la polpa. Llavors, per elaborar-ho, es talla la carbassa, es bull fins que quedi tova, es retira la pell i les llavors, es separa aquesta polpa filament amb una forquilla, i llavors es bulleix amb sucre, pell de llimona i canyella. Es cou lentament fins que quedi brillant i espesa. Nosaltres, com dic el Nacho, tampoc l'elaborem, sí que el comprem amb una empresa que fa el que és la fruita confitada i el cabell d'àngel, i especialitzada en això, i és el que utilitzem. Com es fa la massa dels pastissets? Doncs amb farina, oli d'oliva, moscatell, sucre i ralladura de llimona, i evidentment doncs, el farcit del cabell d'àngel. Es barreja la farina amb el sucre i la ralladura, després s'afegeix l'oli, el moscatell i l'ou, la massa es treballa fins que queda suau i flexible, s'estira ben fina i es talla en peces rodones ovalades, depenent com vulguem la forma, i s'hi posa una cullereta de cabell d'àngel dintre. Es doblega la massa en forma de mitja lluna i es tanquen les vores com amb una forquilla, com si fos una empanadilla. Llavors es couen al forn fins que quedin dauradets, i quan encara són calentets doncs se li posa una mica de sucre normal per sobre. I res, fins aquí doncs l'explicació i el postre del dia dels pastissets, uns pastissets que continuen molt presents sobretot a les cuines medievals, a les fires, és un dels llocs que es troben més els pastissets, i representen també doncs la cuina casolana, la tradició familiar i també la memòria dels avis i de les àvies, perquè eren molt típica de fer pestinyos, pastissets, era com...
2: És que és
0: com
2: un postre típic, això.
0: Sí, a més és un postre que dura uns dies. O sigui, perquè, dos o tres dies. O
2: perquè ho venen en caixes, no? Tu compres en caixes o a granel, tu?
1: No, normalment en compro en caixes d'una dotzena.
2: I es conserva bastant de temps.
1: I en de 24, també. Bueno, no sé si es conserva bastant de temps.
2: Si n'hi haguessin de 50, també el compraria,
1: també,
2: no?
1: També. Sí, no, dura.
2: Però això té molt de sucre, Nacho?
1: Sí. Ja, bueno, però a Horta de Sant Joan no vaig cada dia.
2: Ah,
1: no.
2: Vale.
0: Però els compres a una botiga que els ven així empaquetada, o els compres a un súper?
1: A un forn.
0: I els ven ja empaquetats en paquets de 12.
1: Sí, en caixetes. Caixetes. De 12.
2: Això està molt
0: això
2: bé.
0: Això està bé, perquè, clar, jo tindria que fer-ho així, perquè si no venen d'un per un, és una mica rotllo per nosaltres, perquè es trenquen de seguida, llavors, clar, quan els fas, doncs, si els empaquetes...
2: Però jo també n'he vist a supermercats també que en venen
0: així,
2: però que, evidentment,
1: no
2: els
1: color,
2: de forn...
1: No hi color.
2: No hi color, com sempre, no? Ai, avui, de veritat, estic molt contenta pel plat que ha explicat el Nacho, que ja m'he quedat amb la idea, saps? Jo vindré a buscar, ho vindré a buscar ja tot preparat, i em donaràs un altre repàs de la recepta per si se m'ha oblidat alguna cosa, també per aquest premi que li han donat a la pastisseria Arenas, i també per fer una mica d'esment aquest pastís que molt senzill però que té també la seva importància i que tothom ha menjat a la seva vida almenys un pastisset, o que sí? Com diuen, de Rasquera, alguna cosa així, diuen?
0: De Tortosa, potser, no?
2: O potser sí. No sé, li preguntarem al David perquè de postres en sap... De Rasquera,
0: Vale,
2: perquè Rasquera deu ser un poble que deu tindre la mà trencada. Doncs, escolta, vols que fem una miqueta de pausa musical i després ja ens acomiadem? Ara, aviam quina música ens porta. Quina música t'agradaria?
1: Sorprèndeme, David.
2: Sí, el David, que té molta mà amb això de la música, sempre li posa el seu toc humorístic, eh? I després ja ens acomiadarem fins a la setmana que ve. Però, de moment, escoltem la música, d'acord?

0: Bé, doncs, amb aquesta cançó tan bonica de Champions, oi que sí, t'ha agradat, no?
1: Molt.
0: Molt. És que som campions, sí, aquí, tant, eh? Som campions, sí, sí, de tot, del futbol i de la cuina i de tot, eh?
1: I de la coca.
0: Celebrant també el premi aquest de la pastisseria. Doncs, alguna informació que vulgueu dir de cara a la setmana que ve? Alguna novetat, alguna sorpresa? Perquè aquest programa només té sorpreses.
1: Jo, tot secret, no et penso dir res.
0: Ah, bueno, ja trauré jo el secret. No, i tu, sí, Montse...
2: Doncs de moment tampoc. Ho deixem per la setmana que ve.
0: Suposo que la Montse ara amb aquest segon premi tindrà moltes entrevistes i moltes coses i ens podrà explicar moltíssimes coses més.
2: Us explicaré, ens explicaré.
1: Ens deixarà perquè es farà famosa i ens deixarà.
0: Exacte,
2: ui, sí,
0: exacte.
2: Vindrà d'aquí.
0: Doncs res més, moltes gràcies Nacho, moltes gràcies Montse, ha sigut una estona molt agradable i he après molt, eh? Però ho tenim que deixar-ho aquí i a la setmana que ve en tindrem més, no?
1: I tant.
0: Vinga, i a vosaltres moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més. Adéu-siau.

0: tothom que assisteix a la sala de plens, tothom que ens estigui veient també, secretària, excusar tant a la portaveu d'Esquerra Republicana, la senyora Marta Espona, com la regidora del grup municipal Ara Molins, Rocío Segovia, que per qüestions de qüestions personals amb dues regidores no assistiran al ple del dia d'avui. I, com saben, tenim per costum dictaminar un ordre al dia a la Junta de Portaveus, i sempre que ve dels punts a informar i dels punts dictaminats per les informatives, i en cas que hi hagi hagut atemptats masclistes, doncs per Junta de Portaveus vam acordar hi hagi una declaració de rebuig, una declaració institucional de rebuig a aquests atemptats masclistes a l'inici de cada ple. Malauradament, diria que des de l'inici del mandat no hi ha hagut cap ple que ens haguem hagut d'estalviar aquesta declaració. Això, per descomptat, que és una senyal horrorosa, tristíssima, i en aquest cas, doncs, per acord de portaveus també, i per tant per l'ordre establert, qui és la responsable de llegir aquesta declaració institucional és la regidora Esther Espinosa. Endavant.
1: Bona tarda a tots els presents, els que els escolten pels diferents mitjans de comunicació. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2026. Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta: primer, la condemna enèrgica d'aquests assassinats i de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca. Tercer, reafirma el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís en l'erradicació de la violència masclista. Passo ara a llegir els noms de les dones assassinades víctimes de la violència masclista confirmades aquest mes d'abril. Perdoneu, el mes de maig. Hem posat 2/5/2026. Nom i cognoms desconeguts, 41 anys, Esplugues de Llobregat, Barcelona, assassinada per un desconegut. 3/5/2026, Cati Osterling, 55 anys, Corralejo, La Oliva, Les Palmes, Canàries, assassinada pel seu fill. 6/5/2026, Gemma, cognom desconegut, 57 anys, Santa Úrsula, Tenerife, Canàries, assassinada per la seva exparella. 6/5/2026, Elia Covian, 80 anys, Galapagar, Madrid, Comunitat de Madrid, assassinada per un lladre. 9/5/2026, Karen Giovanna, 21 anys, Carabanchel, Madrid, Comunitat de Madrid, assassinada per la seva parella. 16/5/2026, Marisol, cognoms desconeguts, 51 anys, Dolores, Alicant, País Valencià, assassinada pel seu marit. 17/5/2026, nom i cognoms desconeguts, 79 anys, Oguijares, Granada, Andalusia, assassinada per l'exparella d'una besneta. 18/5/2026, Saida El Yousif, 44 anys, Arguedas, Navarra, Comunitat Foral de Navarra, assassinada pel seu marit. 18/5/2026, Maria Josefa, 63 anys, Elegido, Andalusia, Almeria, Andalusia, assassinada pel seu fill. 18/5/2026, Maria López, 68 anys, Oviedo, Astúries, Principat d'Astúries, assassinada pel seu germà. 19/5/2026, Kimberly Duran García, Kim, Erika, 33 anys, Figueres, Girona, assassinada per la seva exparella. Homes assassinats en el marc de la violència masclista, 16/5/2026, Alberto, cognoms desconeguts, 24 anys, Dolores, Alacant, Alberto, un jove de 24 anys, fill de Marisol, assassinat pel seu pare.
0: Moltes gràcies. Ara, si els sembla, donaríem començament als punts.
2: Són les 6 de la tarda i pràcticament 6 minuts. En directe des de la sala de sessions de l'Ajuntament, oferim-vos aquest ple ordinari del mes de maig. Ha començat, com bé heu escoltat, doncs, amb aquesta declaració. I ara segueix amb els punts a l'ordre del dia. 10 punts que escoltarem tot seguit al seu debat. Endavant amb aquest debat des de la sala de sessions de l'Ajuntament.
0: Alcaldia. Que entenc que no mereix tampoc cap comentari. Per tant, ens donem per assabentat i passem al punt 3, que és donar compte al ple del període mig de pagament i de la morositat corresponents al primer trimestre de l'any 2026. I fa l'explicació d'aquest punt el regidor de Finances, senyor Miguel Zaragoza. Endavant.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes que ens esteu escoltant. El període mig de pagament del primer trimestre de l'exercici 26 del conjunt de les administracions, és a dir, de l'Ajuntament i de Molivers, és del 25,44, i el desglossament seria que l'Ajuntament de Molins de Rei, l'Ajuntament hem pagat a 26,40 i l'empresa municipal Molivers ha pagat a 16,29 dies. Aquest és el període mig de pagament.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Alguna qüestió, consideració? Doncs d'aquesta manera acabem l'apartat de coneixement d'acció del govern municipal i ara sí que passem als aspectes dictaminats per les comissions informatives, en el que avui hi ha 3 punts dictaminats de 2 comissions informatives diferents. En primer lloc, la comissió informativa de l'àrea de serveis centrals i economia i de l'àrea d'alcaldia, amb el punt 4 de l'ordre del dia, que és aprovar la concertació del préstec de finançament del sector privat pel pressupost de l'any 2026, i aquest préstec és una part del finançament privat del conjunt d'inversions del pressupost, és per valor de 381.014,49 euros. Senyor Miguel Zaragoza, endavant.
3: Bé, doncs, com ja ha explicat l'alcalde, bàsicament nosaltres teníem 2 fórmules de finançament. Una ja la vam tirar endavant, que és el programa de suport de crèdit local de la Diputació de Barcelona, que ens vam adherir i vam aprovar aquí, i la resta del crèdit l'havien d'anar a la part privada, perquè l'import màxim que nosaltres teníem ja el cobríem i ens quedava aquests 381.000 euros. Vam fer tot el procediment per demanar el crèdit i també se li adjudica al Banc de Sabadell per aquest import de 381.014,49.
0: Doncs seria el moment del debat. Si hi ha alguna qüestió, alguna consideració, senyor Ricard Vinyets, endavant.
4: Hola, bona tarda a tothom. Bé, simplement és per dir que, bueno, en coherència amb el vot que vam fer en l'anterior ple, amb el punt de finançament i amb els propis pressupostos, el nostre posicionament serà d'abstenció, i tot i que evidentment no posem en dubte que hagi estat la millor de les opcions de les que disposàvem, i bé, ara doncs crec que amb això ja tanquem, com bé heu dit, el tema del finançament necessari per portar a terme el pressupost. Per tant, crec que ara ja el govern té totes les eines per desenvolupar com vol el pressupost, i evidentment doncs, per també donar compliment als compromisos que van arribar amb aquest grup municipal per tal de l'abstenció en els pressupostos, i evidentment doncs estem anant pues, d'aquí ben aviat pues, poder tindre una trobada també per veure com va progressar en aquest compliment dels compromisos i del propi pressupost.
0: Moltes gràcies, més tons, més intervencions. Senyor Ramon Sánchez, endavant.
5: Moltes gràcies, molt bona tarda a totes les persones que avui ens acompanyen, també a aquelles persones que ens segueixen a través dels mitjans i de Ràdio Molins de Rei. Com sempre hem fet, com sempre s'ha fet, s'han demanat diferents informes, diferents peticions a diferents bancs per poder assolir doncs, aquest petit marge del que faltava d'endeutament pel pressupost 2026. Com sempre també s'ha demanat a la banca ètica, allò que des de mandat anterior també se'ns va reclamar, sempre ho hem anat demanant, però la realitat és tossuda i al final s'acaba convertint en allò que, per molt que tu vulguis, la banca tradicional continua sent el millor aliat per als ajuntaments del país, no? Per tant, un bon acord que també és el mateix amb el que hem fet també el programa de crèdit local de la Diputació, i per tant ara sí que els diners no han d'estar al banc, han d'estar en el carrer, i per tant que esperem que ja es puguin desenvolupar les accions que s'han programat en el pressupost 2026.
0: Moltes gràcies, senyor Zarauza. Si vol tancar, o passarem a la votació directament. Vots en contra d'aquesta proposta? No hi ha cap. Abstencions? El grup municipal d'Esquerra Republicana, entenc que amb el vot favorable de la resta de grups municipals, grup municipal d'Ara, Enlaire, d'en Comú Podem i de grup municipal socialista. Passem ara al punt cinquè, també de la mateixa comissió informativa, que és aprovar l'expedient de modificació del pressupost general de l'exercici 2026 amb el primer superàvit de crèdit, per tant, suplement de crèdit 1/2026, per un import de 649.296,04 euros. I fa l'explicació d'aquest punt també el regidor de Finances, Miguel Zarauz. Endavant.
3: Bé, amb aquesta operació ara sí que fem allò que ha dit el regidor, que és complementar les inversions. És veritat que nosaltres teníem una part de les inversions programades amb préstec, com han comentat ells. Nosaltres en aquests temps el que hem valorat, i com saben vam aprovar el projecte del carrer Miquel Tor, el projecte del carrer Miquel Tor puja a un muntant de 773.300 euros, i el que farem ja, i estem treballant en els plecs administratius, és iniciar el procediment de licitació. Per poder fer la licitació havien de dotar econòmicament la partida, i nosaltres el pressupost vam finançar una part amb 90.000 euros que el vam posar al pressupost del 26, més 34.000 euros que tenim de tot el canvi de l'aigua de les tuberies, d'una subvenció que tenim de la Diputació per poder fer això, i la diferència són aquests 649.296,04 euros, que el que fem és utilitzar el romanent líquid de tresoreria. És a dir, que aquesta obra, tal que havíem tingut en algun debat, hem preferit finançar-la amb recursos propis i no anar a préstec, com ja havíem comentat en diferents debats que hem tingut sobre el pressupost. Amb la qual cosa, el que fem és això. Del romanent encara ens quedaran 1.385.785 euros disponibles per en els propers mesos decidir si hem d'anar implementant algunes altres partides del pressupost, o el tenim aquí com una decisió final per veure com evoluciona. El que no farem és, com altres ajuntaments que han tingut titulars, és tenir tot un pressupost sencer de l'Ajuntament com un romanent de superàvit, no? Nosaltres els superàvits i els romanents els dediquem a treballar, com bé han comentat vostès.
0: Moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyor Ricard Vinyets, endavant.
4: El senyor alcalde, precisament, li agrada molt dir que nosaltres som el partit del sí però no. I bé, avui tindrà un sí sense cap no. Vull dir, celebrem que s'hagi decidit afrontar aquestes obres del Miquel Tort amb romanent, i per tant no suposi ni un endeutament ni pagar interessos. Per tant, en aquest punt tindran el nostre suport, i esperem que s'iniciï el més aviat possible i tingui la menor de les incidències possibles.
0: Moltes gràcies, senyor Albert Fabra, endavant.
6: Gràcies, alcalde. Bon dia. Bon dia a tothom que ens acompanya avui al ple, i a tothom que ens segueix pels diferents mitjans. Bé, tampoc és un punt sobre el que des d'ara Molins haguem d'afegir gaire informació més, no? També, evidentment, compartim la necessitat de fer aquesta reforma integral al carrer Miquel Tort, i ja que es fa, doncs fer totes les actuacions que està previstes, no? De soterrament, substitució de canonades, la doble entrada d'aigües, no? I totes aquestes qüestions de sortida d'aigües, totes aquestes qüestions, i per tant en això ja hem manifestat el nostre acord i el seguim mantenint. El que justifica, doncs, que aquest import, no?, que això es va comentar en comissió informativa, s'elevi tant per un carrer que no deixa de ser un carrer que tampoc té una extensió tan alta, és que es fa una reforma de veritat, doncs, totalment integral, i per tant que és previsible, si tot va bé, doncs, que duri molts anys, i que per molts anys aquell espai quedi dignificat i no calgui intervenir-hi més, no? Sobre el finançament d'aquest import en romanent, també en el debat pressupostari, doncs, havíem apuntat d'aquesta possibilitat, i celebrem que es faci així. No deixa de ser un bon exercici, doncs, de gestió ordinària del pressupost, i com no pot ser d'una altra manera per tot el que s'ha dit i el que venim dient, i no sé si nosaltres som els del no però sí o els del sí però no, però en qualsevol cas també votarem que sí, sense cap matís.
7: Moltes gràcies, senyor Mierzo. Endavant.
3: És evident que són dos parts, no? La reforma del carrer Miquel Tor, jo crec que al final nosaltres aquí, i aprofitem i expliquem fent 5 cèntims, el que fem és, amb tots els processos dels darrers anys que hem fet, diferents actuacions en diferents carrers de la vila, Pimargà, el carrer Baix, el mateix doctor Barraquer, el que fem és, al final, és un tema d'aprenentatge, no? I el que hem fet, sobretot aquestes experiències que nosaltres hem tingut, anar prenent decisions. Algunes de les coses que hem pres aquí és fer la doble xarxa separativa de recollides d'aigües residuals, per exemple, i aigües pluvials, que és una de les coses que en algunes zones de la vila ja s'ha fet, i aquí insistim, i això, evidentment, quan tu fas un plantejament de soterrar, de tenir tots els serveis ben preparats i d'un futur, pues, jo crec que el que fa és que tingui un cost important també, perquè pensem que és un carrer que quan estigui acabat, pues, passarà a un nivell de funcionament diferent al que tenim ara, i l'estem preparant. De la resta de consideracions, bé, jo, és evident que bueno, és que jo crec que a vegades si diem el sí, però no, és que s'hauria d'haver escoltat a la darrera intervenció, del darrer punt, diguem-ne, ha començat dient que estan d'acord, però que s'abstindrien en coherència amb l'altre, igual moltes vegades no és per dir, no crec que sigui incoherent d'una cosa a una altra, i absolutament que nosaltres que ens agradaria, i entenem que a vegades una abstenció és també un aval entre cometes a aprovar aquesta proposta. I nosaltres és evident que considerem que a vegades hem d'anar al préstec, i quan vam fer l'operació del pressupost, abans, sense tenir en compte quin seria la liquidació pressupostària de l'any, doncs, utilitzes alguns mecanismes, i en l'evolució pressupostària decidim redirigir, no? I és el que farem i continuarem fent-lo per garantir, i perquè nosaltres el que fem és un seguiment exhaustiu de l'execució pressupostària, tant del pressupost ordinari com de l'extraordinari, per intentar buscar aquests equilibris, tenint en compte que, bueno, pues que aquest any hem fet un esforç important econòmic en tot el tema de l'endeutament, hem d'intentar que nosaltres anem complint els nostres objectius pressupostaris, i que crec que entenem tots que quan prenem decisions de les magnituds de les que hem anat prenent els darrers anys, pues hem de tenir aquesta intent de màxim consens, però sobretot de rigorositat a l'hora d'executar les partides i el pressupost, amb la qual cosa, pues, evidentment, agrair les seves aportacions, i continuarem en aquesta línia de treball.
0: Moltes gràcies. Doncs entenc que no donaríem per acabat el debat aquí d'aquest punt. Passaríem a votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara passem al tercer punt, dictaminat per les informatives, en aquest cas la Comissió Informativa de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori, amb el punt 6è de l'ordre del dia, que presentarà el regidor d'Urbanisme, senyor Ivan Mustieles, que diu: aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Molí, del municipi de Molins de Rei, que normalment li hem anomenat a l'àmbit de la Gravera. Endavant, senyor Mustieles.
8: Gràcies, alcalde, regidora, regidors. Molt bona tarda a totes les persones que ens acompanyeu a la sala de plens i ens segueixen per altres mitjans de comunicació. Com ha comentat l'alcalde, portem l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità de l'àmbit de la Riera del Molí, la zona de la Gravera. Vale, aquí sí que m'agradaria fer un antecedent i un parell de comentaris abans d'entrar en l'explicació, que hem preparat unes slides per fer una mica visual, jo crec que serà més fàcil seguir-ho. Si no recordo malament, el ple del maig del 22 es va aprovar l'abans d'aquesta modificació del pla general. També avui fem el següent pas, que és portar a aprovació inicial una proposta treballada, constatada i necessària per al futur del nostre municipi. Dos aspectes que m'agradaria comentar. El barri de la Granja no és el mateix avui en dia que quan va començar l'any 2000. És un barri on s'han construït molts equipaments, i justament aquests equipaments, com pot ser l'escola, el poliesportiu, la clínica, el CAP, i també l'últim que estem fent, que és la residència de la gent gran, no fa compatible aquests usos amb una gravera, no? Per això hem encetat aquest planejament, hem activat. Després també comentar que l'activitat econòmica de la gravera tenia llicència provisional o d'aquest provisional que es va tocar en el seu moment. En previsió d'aquest desenvolupament, al no fer aquest desenvolupament urbanístic, ens obliga a una expropiació amb un alt cost per l'Ajuntament. Ja, si voleu, sí que entrem. En principi, tot aquest projecte s'ha treballat en tots els criteris dels diferents organismes, com pot ser l'Agència Catalana de l'ACA, Protecció Civil, Parc de Collserola i al·legacions que van fer en el seu moment. Si veiem aquesta primera slide, bàsicament la situació actual del sector, de la gravera, com ho hem treballat, si passa la segona slide, don Carles, gràcies. Vale. Aquí hi ha cinc aspectes clau, que és actualitzar els usos de l'àmbit, també connectar i integrar tot aquest sector amb el teixit urbà, revitalitzar lògicament tot l'espai de separació amb la gran carretera que tenim, la B23, amb un espai verd de revitalització. Després, molt important, es conserva i es recupera el patrimoni que tenim amb el REC B, el patrimoni hidrològic. Això ho recuperem, aquest projecte, i lògicament també, doncs, bueno, amb visió de futur també, aquesta, amb tot el tema de la reforma del Pla Midmar de la Generalitat, doncs, bueno, tot el tema de l'accessibilitat, i aprofitar per al màxim i donar el màxim d'aquesta accessibilitat i proximitat amb el que està per venir, no? Saps? Si passa a la segona slide, Joan Carles. Vale. Aquí és la foto final del que plantegem al nou planejament. Aquí, com podeu veure, ja són 70.000 metres quadrats de tot aquest sector, on 10.500 està pensat per un espai industrial, sempre dit net, dels quals són 24.000 metres quadrats de sostre. Després tenim tot l'espai, la recuperació del rec vell, com hem comentat al punt anterior, i tota la retenció i espais verds que en fa tot el sector. Aquí definim bé la part inferior esquerra del sector. Tenim previst un espai per l'atletisme. Aquí hem dibuixat la pista, és un espai per l'atletisme, sempre cuidant totes les mesures que ens indica Protecció Civil. I també el que comentava de connexió amb el barri. Al barri de la Granja es fa un accés a tot el sector que estem dient fins a la gravera, però un accés de serveis per caminar, per anar en bicicleta, per alguns vehicles de servei, no està pensat per la circulació. Per què? Perquè volem independitzar aquest sector i que no col·lapsin tot el municipi, doncs, en camions, en tot el trànsit que pot originar tota la zona industrial. Aleshores, tindrem dos accessos per la zona industrial, que és a l'altura del port actual de Riera del Molí i a l'actual del pont de Can Baruta, i farem els accessos. Després hi ha un segon aspecte molt, molt important, que és la urbanització d'aquest tram del segle B, que aconseguim dues coses. A part d'evitar el tema de afavorir aquesta mobilitat urbana i no la industrial, aconseguim també places d'aparcament. Hi ha un potencial de 80 places d'aparcament al costat del segle B i també a la part de la primera part de la zona verda. Saps? Aquest és el principi del planejament que estem pensant des d'un punt de vista estratègic, un punt de vista de cuidar del medi ambient, i jo crec que és un impuls que hem de donar a aquesta zona, molt necessari, i no tenir el que tenim actualment, no? Fins aquí, en principi, per això us demanem l'aprovació. Jo crec que és un planejament necessari, com hem comentat, i demanem l'aprovació inicial d'aquest nou planejament.
9: Pues moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyora Meritxell Campmajor, endavant.
10: Bé, bona tarda, gràcies Ivan per l'explicació il·lustrada, que és més fàcil de seguir. Nosaltres, d'alguna manera, des del nostre grup volem expressar, òbviament, el suport al fet que d'aquesta zona que, de la Riera del Molí, que li denominem la Gravera, s'usi o es pugui destinar a ús municipal. Considerem que és una bona oportunitat perquè aquest espai es pugui posar al servei de les persones i del conjunt del municipi. També entenem que per raons formals vinculades al procés de la hipotètica expropiació cal destinar una petita part del sòl a ús industrial. Volem deixar clar, com també ha anomenat el regidor, que defensarem que aquesta sigui una activitat industrial estrictament neta i no contaminant, precisament per al que ha mencionat, perquè és una zona que està molt propera a la futura residència, a la clínica, a l'espai escolar i a tot el barri de la Granja. D'altra banda, també volem expressar el nostre suport a les peticions que darrerament ha presentat el Club d'Atletisme, com han recollit en el seu comunicat. En aquest sentit, nosaltres també et demanem o demanarem que en el projecte es faci un esforç real i continuat de manteniment d'aquestes instal·lacions, ja que els espais oberts, si no es cuiden adequadament, acaben deteriorant-se amb el temps. Teníem exemples previs, com l'àrea dels aiguamolls, per exemple, per citar-ne algun. Finalment, també volem que aquest espai, que, insisteixo, és una proposta que valorem molt positivament, pugui disposar d'alguna infraestructura destinada a l'emmagatzematge de material, així com de serveis complementaris, dutxes, vestuaris o altres equipaments necessaris, com també han dit des del Club de l'Atletisme en el seu comunicat. Creiem que és important que aquest projecte es concebi com un veritable espai híbrid, capaç de donar resposta a les necessitats concretes d'un club esportiu en aquest cas, però també alhora accessible a les persones que en vulguin fer ús de manera lliure i quotidiana. Aquest és un element que nosaltres ja vam apuntar en el nostre programa electoral, disposar d'espais esportius a l'aire lliure oberts a tothom. Però clar, finalment, quan parlem de manteniment, no ens referim únicament a les instal·lacions, sinó també a la jardineria, a la integració paisatgística de l'espai. Cal tenir en compte referents europeus, nosaltres n'hem vist diversos, però també alguns com més, que són més propers, com seria el cas, per exemple, de les pistes que hi ha a la Garrotxa, on l'entorn natural i el tractament paisatgístic aporten un valor afegit i molt important i contribueixen a fer d'aquests espais llocs més agradables, sostenibles i ben integrats al municipi. Però cal també tenir en compte que el nostre clima no és el mateix i no deixar-nos enlluernar per imatges renderitzades que a vegades ens il·luminen. Com que tenim la incògnita del model industrial que acabarem aplicant, malgrat ens creiem les seves paraules, però també tenim la incògnita de què passarà amb les necessitats de l'aparcament, dubtes respecte a com seran finalment les instal·lacions, donem via verda a aquest pas, perquè, insisteixo, que ens considerem que és una molt bona oportunitat per la vila, però ens abstindrem amb la voluntat de votar a favor en un futur quan tinguem el projecte molt més en ferm.
9: Moltes gràcies. Entenc que senyor Ramon Sánchez, endavant.
11: Moltes gràcies. Sigmund Freud va dir que, en una de les moltes frases que va dir, que actuar amb bon judici és una senyal de maduresa. Jo crec que un projecte tan important com aquest, jo crec que calia haver-ho tractat amb l'oposició amb un temps suficient per poder analitzar-lo d'una forma més coherent. Llegir aquestes 650 pàgines de tot aquest projecte, amb moltes coses de les quals no en som possiblement coneixedors, se'ns ha fet feixuc. I així tot aquest projecte, que és un projecte que ja es va començar a treballar l'any 2022 amb diferents propostes i que els posava sobre la taula a desenvolupar, crec que ha sigut un senyal de maduresa poder-lo treballar, compartir amb l'oposició, atenent jo crec que la institucionalitat que té aquesta oposició en aquest mandat. Crec que aquesta oposició sap, jo crec, quan parlem de projectes i que sabem que no han de sortir, doncs no surten, i es pot anar treballant de forma interna per arribar a un projecte que potser hagués sigut un projecte millor o no, però en tot cas que possiblement haguéssim pogut compartir, doncs, les nostres dubtes, les nostres doncs, bueno, haver conegut molt més el projecte de primera mà, no? El dia de la presentació jo vaig fer una sèrie de preguntes d'això fa pràcticament 15 dies, per no dir 16, de les quals hem rebut avui contestació, una contestació que jo crec que no està a l'alçada del que és aquest ajuntament, perquè les tres preguntes, que eren bastant senzilles, amb dues no ho acaben de dir. Diu, vaig dir, quina és la diferència de cota entre el barri de la Granja i el sòl industrial? Avui em diuen, la diferència entre l'espai de la Gravera i el barri de la Granja és de uns 30, més 30 en el barri de la Granja i entre 26,5 i 28,5 en el barri de la Gravera. Però és que jo no vaig preguntar això. Vaig preguntar en l'àmbit industrial. I en l'àmbit industrial estem a la mateixa cota que el barri de la Granja. Per tant, m'han donat una resposta que jo no vaig preguntar. Vaig preguntar també quins eren els costos que l'Ajuntament tenia per aquest projecte. Bueno, avui m'han dit que hi ha alguns costos que haurà d'assumir l'Ajuntament, però que tampoc no els quantifiquen, no els sabem, no estan explicats. I és un projecte que jo crec que, sota el nostre punt de vista, hem perdut una oportunitat d'un desenvolupament d'un projecte urbanístic important a la pota nord del municipi, on som conscients que perdem una gran part d'aparcament del barri de la Granja, precisament on està situat actualment el que ha de ser la futura entrada de la nova residència, i que se substitueix per aquestes 80 noves places que apareixen en aquesta modificació del Pla General Metropolità. Que jo crec que amb aquestes 80 places ja atenem a les mancances que tenim, o a les places d'aparcament que avui en dia estem perdent, aproximadament, entre les que estan ben aparcades i les que s'aparcaven amb el terreny. I per tant no guanyem en aquest àmbit cap possibilitat de poder tenir més aparcament. Ja sé que moltes vegades quan això ha sortit en el mandat anterior va sortir, i també dèiem que les dades deien que al barri de Granja no hi havia un problema d'aparcament. Però home, només cal que vagin vostès durant el dia i veuran que per aparcar costa molt. És veritat que a partir d'un quart de nou del vespre, doncs aparcar és relativament fàcil. Però durant el dia sí que és veritat que costa bastant. I amb un projecte com aquest ens hauria pogut permetre posar sobre la taula altres aspectes que nosaltres considerem oportuns i que vostès i nosaltres volem també tenir un debat, i és com afrontem la mobilitat en el municipi en el proper mandat i com hem d'afrontar, sobretot, l'aparcament a la vila. I crec que aquí hem perdut, sota el nostre punt de vista, després li diré una altra frase de Sigmund Freud, que evidentment tenen la possibilitat, haguéssim tingut la possibilitat de poder desenvolupar bosses d'aparcament, com hi ha en molts municipis, que permeten que tota aquella gent que treballa a Molins de Rei però que ve de fora pugui aparcar en aquest àmbit, no? També tenim una mancança evident, i n'hem de ser conscients, que la residència aportarà també més mobilitat, també aportarà més freqüència de cotxes, perquè tot i que ja ens agradaria que de les 80 places públiques les 80 fos gent de Molins i que per tant poguessin venir caminant, però malauradament tots som conscients de que això possiblement costarà uns quants anys, no? Per tant, aquí jo crec que hem perdut una oportunitat de poder-li donar una volada més en aquest sentit. Un altre àmbit que nosaltres també posàvem sobre la taula era el fet d'aquesta perllongació del passeig del Terraplè per poder anar a enfocar el que seria l'entrada del polígon industrial Riera del Molí i així poder oxigenar també el centre del poble per aquella part de molinencs i molinenques que vinguin a comprar al barri de la Granja amb aquesta gran afluència de centres comercials, on puguin sortir de manera directa allà cap al polígon industrial Riera del Molí i per tant anar cap a la part alta del municipi. No era una manera de poder, doncs, buscar una sortida a un problema de mobilitat que també tenim en el centre del poble. I en aquests costos que ens han dit hi ha una cosa que no hem tingut, no ho hem sabut veure, no sabem si hi ha alguna expropiació o no en aquest àmbit. I per tant, doncs, ens agradaria també que ens ho aclaríssim.
12: Senyor Mas López, endavant.
13: Gràcies, alcalde. Regidors, regidores, gent de la sala de premsa i mitjans de comunicació. Bé, avui debatem un projecte important per Molins de Rei. Estem parlant probablement d'una de les últimes urbanitzacions que queden per desenvolupar en el nostre municipi, i precisament per això creiem que aquest projecte mereixia una altra forma de fer. Hauria estat bé que entre tots, representants d'aquesta sala de plens, parts implicades en aquest projecte, com el propi club d'atletisme o inclús gent del barri de la Granja, haguéssim treballat conjuntament posant sobre la taula les diferents necessitats, opinions, perspectives, per tal de trobar la millor solució possible per al bé comú, però malauradament no ha estat així. Ens trobem davant d'una proposta que se'ns presenta pràcticament tancada, amb una única solució sobre la taula i sense haver existit prèviament un espai real de debat polític entre les diferents formacions d'aquest consistori. I sincerament costa entendre-ho. En el meu cas, que porto pràcticament escaig 5 mesos en aquesta sala de plens, no és fins al passat 12 de maig que se'ns informa d'aquest projecte. Abans, durant aquest període, no se n'havia pas parlat, i segons tinc entès he parlat amb els meus antecessors i tampoc. Faig èmfasi en aquest temps perquè ningú pot creure que un projecte d'aquestes dimensions s'hagi preparat d'un dia per l'altre. Evidentment hi ha, bueno, doncs, darrere hi ha mesos de feina i fins i tot anys de treball tècnic, d'estudis, de reunions i de planificació, i com que això és així, les preguntes que jo faig són inevitables, i és: per què no s'ha compartit aquest procés o aquest projecte amb la resta de grups municipals mentre es treballava? Per què no s'ha anat informant de l'abans d'aquest projecte durant les comissions informatives o inclús en les pròpies reunions que fem de portaveus? Per què no s'ha buscat generar un consens ampli des de l'inici? Jo, sincerament, ho dic honestament, quan un projecte tan important apareix de cop, pràcticament acabat, i amb tot just tens 15 dies per estudiar-lo abans d'aprovar-lo, personalment és inevitable que ens faci pensar malament. Ens faci pensar que aquest projecte estava guardat en un calaix i que per alguna raó ara ens ha interessat tirar-lo endavant, i crec que això és un error. Crec que aquestes decisions urbanístiques no haurien de respondre mai al temps polític d'un govern, sinó al temps que necessita un municipi per reflexionar, debatre i construir consensos, i en aquest cas això no ha estat així. Jo la veritat és que aquests dies m'he fet una reflexió, i és: no sé quin sentit té formar part d'aquest ple si els projectes estratègics arriben ja definits, tancats i sense capacitat de maniobra. Llavors, hi ha una qüestió que em sembla especialment rellevant, i és que almenys en l'àmbit privat projectes d'aquesta magnitud no s'executen així. Cap empresa seriosa prendria una decisió estratègica de gran impacte sense processos previs d'anàlisis compartits, sense valorar alternatives i sense buscar complicitats internes, perquè aquí és on està el debat. I en canvi, amb una administració pública que representa tota la ciutadania, sembla que això no sigui necessari. Creiem que Molins de Rei mereix projectes ambiciosos, sí, però també transparents, participatius i treballats des del consens. I això els dona molta més legitimitat i molta més força de futur. És per això que en aquest cas nosaltres ens abstindrem. Moltes gràcies.
14: Doncs moltes gràcies. Ara farem el tancament del primer torn amb una intervenció que compartirem a mitges entre el regidor d'Urbanisme i jo mateix. Endavant, senyor Mustiles.
15: Gràcies, alcalde. Bueno, els companys d'Esquerra, ja ho han comentat en la comissió informativa, en altres converses, sempre amb estès, al final estem fent un planejament, lògicament després, en tot el que va al projecte, parlarem. És veritat que també un tema de protecció civil, de la distància amb la greta de 300 metres, que ens permet o no ens permet fer unes quines coses, però bueno, amb estès parlem i veiem què és el que podem fer. Els companys d'ara, senyor Ramon Sánchez, primer demanar-li excuses per no compartir abans, bueno, li vaig compartir abans per WhatsApp, però bueno, oficialment ha arribat avui, és veritat, i demano excuses perquè de les tres preguntes dos encara no té resposta i les altres dues sí, que bueno, que ara el tema de la cota, doncs, hem pensat que anava a aquesta línia, però bueno, al final estem totalment a la seva disposició per qualsevol aclaració, lògicament. I el tema que de la part econòmica, lògicament a mi ha sigut una falta meva de millor especificar a on de l'informe ho posava o no ho posava. A la vostra disposició de les tècnics d'urbanisme com jo mateix per intentar pal·liar totes aquestes dubtes que puguin tenir. I lògicament, a la part de l'expropiació, li comentem que no hi ha cap expropiació més dintre del sector. I el tema que hem comentat és un planejament, no és un projecte tancat, és un planejament, per tant, mà estesa sempre per col·laborar i per enriquir-lo. Al final hem fet un planejament del que creiem que pot ser, però lògicament estem a la vostra disposició per qualsevol millora, etc. No tenim la veritat absoluta nosaltres, o sigui, sempre mà estesa, això sempre ho hem dit. Ho hem presentat a portaveus fa 15 dies, aquest projecte es porta treballant de molt més temps, inclús del 2022, que va ser el primer abans, es va compartir a portaveus, hem estat a la vostra difusió, es va compartir a comissió informativa, per tant, que no hem compartit a temps, bueno, no estic d'acord, puc respectar la vostra opinió, però bueno, sempre han dit mà estesa, això no és un planejament, i ara falta acceptar projectes des de la part d'indústria neta que volem posar, i això ho decidirem entre tots, com la resta d'espais que creiem que sigui millor, ho analitzarem i ho estudiarem, lògicament.
14: I lligant amb aquest aspecte que deia el regidor d'urbanisme, mirin, podríem entrar en el fons de la qüestió. El que no acceptarem, i crec que ha tingut avui una intervenció especialment desencertada, senyor López, és respecte a les formes en les que hem portat aquest expedient. Jo entenc els relleus que hi ha hagut en la seva formació, els hem patit també, la resta de regidors, però no pot un aparèixer aquí fa 5 mesos, no?, i dir que no sabia res d'això, quan és un tema que la seva responsabilitat en tant en quant formació política hereva d'una formació política, formava part del govern del 19 al 23, va formar part de l'aprovació de l'avenç d'estudi d'aquest punt. Va formar part, sí, la formació que vostè representa és la formació que formava part al govern amb nosaltres i va ser protagonista des de la presidència de Sostenibilitat i Territori de l'aprovació d'avenç d'aquest punt. Per tant, no pot dir que és que, bueno, clar, vostè potser no ho sabia, vostè personalment, però aquí som hereus de la transmissió de coneixement dels grups municipals. I no pot dir que això estava en un calaix i ningú ho sabia. No, ho sabia tothom. De fet, va formar part del debat polític i dels debats electorals de la campanya del 2023. No ens hem inventat res. Ho hem estat treballant des del 2023. Per favor, sisplau, una mica de rigor en aquestes explicacions. Quan vostè diu això s'hauria d'haver treballat amb la gent del barri, amb la gent de Molins i amb la gent... És que, precisament, quan no teníem cap obligació en aprovar un avenç d'estudi, perquè haguéssim pogut anar directament amb una aprovació inicial de planejament, vam fer un avenç d'estudi per donar veu als veïns i veïnes i a tothom que podia, que volgués, per fer al·legacions. I així va ser. Hi va haver un grup municipal que ara governa que va fer unes al·legacions, legítimament, hi va haver la Societat Catalana de Patologia que va fer unes al·legacions. S'ha fet un procés de participació d'aquest avenç d'estudi. Se li ha demanat l'opinió a la gent. La ciutadania s'ha pogut expressar en els termes jurídics que avala la llei per dir, estic d'acord amb això, considero que s'ha d'estudiar aquesta altra qüestió o no. Però no podem venir aquí i dir que és que no sabíem res d'això i que vostès ara s'ho han tret d'un calaix. No. Jo els hi demano, sisplau, i agafant les paraules del senyor Ramon Sánchez, en la institucionalitat dels 5 grups municipals, que saben que en privat i en públic ho defenso, que crec que tenim una bona sintonia i un bon tracte i un bon diàleg, home, que nosaltres com a govern hem establert amb vostès una dinàmica de treball que va més enllà de l'obligació jurídica a l'hora d'establir i treballar determinats temes que creiem que són significatius. I és cert que segurament des de l'oposició sempre es demana més temps i des del govern sempre apreta el temps per aprovar. Però en aquest tema vam fer una reunió prèvia. Vostès poden estar més temps. Jo podria començar a debatre amb el senyor Sánchez si aquest document de 600 fulls és suficient llegir-ho en 15 dies. La resposta, des del meu punt de vista, senyor Sánchez, saps quina és. I és la que li vaig donar quan vam fer la primera reunió de portaveus, que és no hi ha gaires diferències substancials respecte al document que vàrem aprovar el maig del 22. S'han introduït alguns elements, sí, és més profund perquè és una modificació... És... Senyor Sánchez, sí, és més profund, és més detallat, evidentment, perquè és una modificació del planejament, però l'essència del que portem a terme, tret de dues modificacions, és la mateixa naturalesa i essència de la que vàrem aprovar l'avenç d'estudi el 22. Llavors, no poden venir aquí i dir no, és que no sabíem res d'això, perquè el senyor López, jo llavors li hauria de dir doncs és la seva responsabilitat saber els temes que hem de tractar al ple també i els temes que van posar sobre la taula en el mandat anterior i els temes que sabia

0: projectes. No estem fent el projecte d'urbanització i no estem fent el projecte de la instal·lació. Allò, el posicionament de tothom, perquè ara diem, no? És a dir, no pot ser que diguem que no s'opina la gent i ara ja estem debatent sobre l'opinió d'una entitat esportiva que ja diu, jo vull que sigui d'aquesta manera. Bueno, doncs sembla que seria contradictori una cosa amb l'altra. I agafem aquestes reflexions que va compartir amb nosaltres l'entitat i direm, quan sigui el moment, mirarem d'incorporar-les. No és ara. Ara el que estem fent és una qualificació de terrenys, una modificació de planejament, que deixa un espai obert per quan hi hagi possibilitat de fer el projecte d'urbanització i el projecte de la instal·lació. Això és el que estem plantejant ara. I per tant, és l'inici, o és el segon pas dels tres passos que haurà de fer l'Ajuntament de Molins de Rei en aquest projecte. Avenç d'estudi, aprovació inicial, i encara aquest debat haurà de venir amb l'aprovació provisional. I en tots tres casos, la gent s'ha de posicionar, la ciutadania es pot posicionar i, a més, s'ha de requerir informes a tots els diferents organismes i administracions que han d'emetre el seu posicionament respecte al que l'Ajuntament de Molins de Rei avui està en disposició de plantejar. I si els sembla, amb aquest tema iniciem el segon torn d'intervenció. Senyor Sánchez, endavant.
1: Gràcies. Els hi feia la pregunta precisament de començaré pel punt que els hi he fet, de si hi havia expropiació o no hi havia cap expropiació, perquè l'informe tècnic d'urbanisme diu, i cito textualment, la modificació defineix tres polígons d'actuació urbanística. Els polígons 1 i 2, dels que es preveu que es desenvolupin pel sistema de reparcel·lació per compensació, mentre que el polígon 3, on es troben les qualificacions 17-7, destinat a l'execució de sistemes generals, es preveu que s'executi pel sistema d'expropiació.
2: Jo he preguntat
1: si hi havia alguna expropiació.
0: Perdó, si em permet respondre. Ha dit de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Aquí no ho especifica, però
0: vostè sap que és de sistemes i que això té afectació amb el planejament del Ministeri de Transports, que és qui ha de fer la rotonda d'accés a la B23, i per tant no hi ha cap afectació d'una expropiació que vagi a les esquenes de l'Ajuntament de Molins de Rei. Que hi ha una part que es reserva per sistemes que l'expropiació ha d'anar pel Ministeri, per descomptat, això ho sabem des de fa 30 anys. 30 anys. Però si el que vol posar és el risc o l'amenaça de dir si l'Ajuntament haurà de fer front a això, no. No. L'Ajuntament sap que això sap vostè perfectament, perquè estàvem junts a les reunions quan vam començar a treballar això, que aquest plantejament el feia l'ara perquè deia, escolti, senyor alcalde, senyor regidor, hem de fer això perquè sobre l'Ajuntament de Molins de Rei no recaigui una expropiació severa.
1: Avui hem fet un... hem entablat un diàleg que no havíem intervès, però cap problema. Efectivament, vull dir, al final aquí ha d'haver-hi aquell projecte que ja esperem que es desenvolupi, un projecte alhora important, on vam ser el desembre del 22 al Ministeri per tal de poder veure com es desenvolupaven aquestes tres rotondes que han d'aparèixer i que per tant transformaran el sistema també del barri de la Granja, no? Però és evident que aquí no especificava aquesta expropiació, aquí la definia i per tant volia aclarir-ho. En aquest sentit, comparteixo amb vostè que és un projecte ambiciós, però clar, no pot dir que no canvia substancialment el que vam aprovar el 22, perquè sí que ho fa, més que res perquè d'aquell avenç que definia tres propostes se n'ha escollit una i aquesta una és la que vostès han desenvolupat. I en aquesta una que vostès han desenvolupat han atès les opinions, les voluntats d'en Comú Podem, que va presentar una esmena, i també de la Societat de Patologia de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, doncs, correcte. Però clar, allà teníem un sòl industrial del voltant dels 14.000 metres quadrats, amb una alçada que no passava, crec recordar, entre els 12-14 metres d'alçada, i aquí ens n'anem

0: una capacitat constructiva del voltant dels 24.000 metres quadrats i amb una alçada de 22 metres quadrats. Per això jo els deia que és important saber quina és la cota de referència. La cota de referència del barri de la Granja i de la Gravera, que és la mateixa, situa aquesta planta baixa més 5 o 6, que són aquests 22 metres, doncs per sobre de les edificacions mitjanes que hi ha al barri de la Granja, excepte les frontals que donen a l'autopista, a la B23. Però, per tant, això era important. I per nosaltres creiem que passada o aquestes dades que el que fan és que el projecte sigui doncs, més sostenible financerament i que pugui desenvolupar-se per l'habilitat pel qui hagi de desenvolupar aquest projecte, doncs és evident que modifica substancialment el que havíem acordat en aquell moment. Els 22 metres d'alçada pot ser, depèn de com es desenvolupin, una façana lletja al darrere de la nova residència, o pot ser una façana atractiva. Això és evident que no ho podem afirmar ni vostè ni jo ara mateix, perquè fins que no es presenti un projecte no ho podrem saber, no? Però és evident que aquest projecte neix per la voluntat també manifestada per l'àrea metropolitana del risc que teníem tant l'àrea metropolitana com nosaltres mateixos per aquesta expropiació que ens podia doncs instar l'actual propietari i desenvolupador de l'activitat econòmica i que per tant posava una espasa a la nostra esquena per aquest ajuntament del voltant dels 5-6 milions d'euros. Per tant, aquesta espasa que teníem és el que vam començar a treballar per desenvolupar un projecte que és el que avui es porta en aquesta aprovació inicial, on fem aquestes variants o desenvolupament de l'opció 2 que vostès és la que han escollit amb aquestes aportacions que es van presentar, no? Per tant, per nosaltres aquesta diferència de metres quadrats i d'alçada és substancial. Creiem que aquesta no continuïtat del terraplè de manera que sigui efectiva en vehicles i no només en bicicletes i a peu, el qual genera una cosa que veient el plànol de les publicacions que han fet per internet els dos governs els dos partits del govern, veus fins i tot una zona que queda rara amb aquesta continuïtat del carrer del que ve del pont que creua la Riera, que queda com una cosa que no s'acaba d'entendre ben bé què és, perquè crec que és passar del pont a una zona asfaltada que només serà per aquestes persones, bicicletes o vehicles lleugers que facin el servei a l'Ajuntament, no? És evident que dona una bona zona verda, cosa que ja predestinava aquesta modificació, que elimina la gravera, que serà un dels elements que agrairà més no només al barri de la Granja, sinó també tota la façana de l'Ensam Claver, que porta durant molts anys reclamant doncs, que aquest polsim que porta l'aire i que afecta a molts veïns i veïnes de l'Ensam Claver es pugui erradicar, no? I per tant aquesta és una de les bonificacions, de les coses bones que evidentment aquest projecte que en té, no ho negarem. Hi ha coses bones que en té i per tant ho hem de dir, però hi ha coses que nosaltres, si es produís aquest debat més fluid, doncs haguéssim pogut traslladar-les, no? Una indústria que també haurem de veure realment quina serà l'activitat que es desenvoluparà, com es desenvoluparà, i això sí que ja vam definir-ho, que aquí sí que ens agradaria parlar el que ha de ser aquest pla d'usos que ha de condicionar aquesta nova activitat, perquè evidentment no ens podem permetre tenir alguna altra empresa de logística com ja tenim en el polígon de les Llicorelles, no? I per acabar, la pista d'atletisme, que crec que el regidor d'urbanisme ha dit la pista per l'atletisme, i jo crec que caldria aclarir si és per la pràctica de l'atletisme o per l'atletisme, perquè clar, també aquí el que es diu en el projecte és que és una pista, si és important el matís és important, és important i vostès ho saben, una cosa ja diu i defineix que és per l'atletisme i per tant ja condiciona els usos quan diu ben clarament que és una zona esportiva lliure i per tant pel municipi on no hi poden haver-hi edificacions. La portaveu d'Esquerra Republicana, perdó, la companya d'Esquerra Republicana deia que a veure si poguessin tenir uns vestidors, aquí diu ben clarament que no es poden tenir, no poden haver-hi edificacions en aquell àmbit. I per tant, no hi poden haver vestidors, no pot haver-hi un lloc on poder guardar les coses, perquè entre altres coses estem en una zona deprimida. I per tant, aquella pista servirà, en cas d'inundacions, per unes bases d'eliminació que també hi haurà al costat i que per tant que tingui aquesta retenció d'aigües. Això em porta a veure també saber quina serà la... Ara ja m'estic avançant possiblement molt, eh? Quin serà possiblement també el terra que hi posarem amb aquella pista d'atletisme. Si serà un terra que sigui el mateix que pugui haver-hi en una pista d'atletisme normal com pot haver-hi Sant Feliu, o amb una pista on en èpoques d'inundació agafarà una part important d'aigua i que per tant a la manera d'assecar-se no té res a veure. I evidentment amb aquesta pista d'atletisme també tenim un problema i per tant a mi m'agrada parlar que és una pista d'atletisme que guanya el poble i no només la gent que practica l'atletisme, perquè és evident i ningú se l'escapa que el manteniment d'aquell àmbit serà complicat i no podrem garantir que la pràctica esportiva arreglada pugui tenir tots els condicionants que ha de tenir una pista d'atletisme a l'uso per una entitat privada. Per tant, crec que en aquest sentit crec que no cal confondre, crec que cal dir que és una pista d'atletisme que guanya el municipi, que la podrà ser utilitzada o podrà ser utilitzada per l'atletisme de Molins de Rei, però en tot cas jo crec que no és el que estaven reclamant el club d'atletisme de Molins de Rei. Per tant, i aquí acabo aquesta intervenció, crec que és un projecte interessant, que és un projecte que nosaltres ens abstindrem amb aquesta aprovació inicial, que ens agradaria que alguns dels temes que hem tractat es poguessin desenvolupar, que ens aclarissin també una de les coses dels comentaris que vaig fer a la comissió informativa i tenia que veure amb els costos. O sigui, els costos que vostès han redactat, en els costos...
1: Ai, Sánchez està dient que estava acabant. No sé si sí. Bé, ho dic perquè si m'estic sent molt generós amb el temps, eh?
0: Si em deixa el tercer torn, li explico... Ja està. Explica
1: el tercer torn. No, és que abans m'ho he preguntat, no tenim establert tercer torn. No el tenim establert, aleshores, i no hi ha més torns de manera. Jo, si vol fer sintètica l'última idea, ja tanquem, perquè el compromís era fer dos torns, eh?
0: Doncs li agafo la paraula i aniré ràpid. Despeses addicionals aplicades en l'informe diu que són del 18%, però en canvi es calculen en el 15%, i això té a veure amb l'habilitat del projecte, amb els estudis privatius d'ingressos privatius, i són coses que hem demanat un aclariment i no se'ns ha facilitat. Per tant, això que és un... O sigui, té a veure amb el resultat final de l'operació, ens hauria agradat que s'hagués corregit abans, o que en tot cas algú es hagués dit que el 15 és un 18 i el 18 és un 15, però que en tot cas no afecta l'import econòmic, perquè evidentment les dades que donen amb el trasllat de les oficines i de la part industrial, doncs és diferent i per tant varia substancialment doncs aquests són els ingressos i l'habilitat del projecte.
1: Molt bé, doncs...
2: Però bueno, no, com que m'ha mencionat, per nosaltres, i no havíem intervingut, per nosaltres el projecte és un projecte que evidentment no comencem a treballar nosaltres, i és un projecte que considerem que és positiu, i això ho va fer avinent a la presentació que vam fer. Creiem que és positiu perquè resol, primer, el que és per nosaltres també l'objectiu principal, que és poder substituir una activitat que és una activitat no només que genera molèsties, sinó que genera doncs, partícules amb suspensió, contaminació acústica, etc, en un espai que està completament urbanitzat i que li falta l'últim equipament, i que té equipaments que són molt significatius. Té una escola, té un centre d'atenció primària, té una clínica, hi haurà la residència de la gent gran, home, doncs una empresa d'àrids, no sembla l'activitat més adient per fer de veïnatge, no?, en equipaments que poden afectar a la salut dels usuaris, no?, i a més doncs el conjunt del veïnat de la granja. La segona qüestió, i és els diferents escenaris que planteja l'estudi, que per nosaltres també havia de resoldre, no?, dos qüestions que són fonamentals. La Gravera és un espai que és el corredor ecològic entre la riera de Vallvidrera, el Parc Natural de Collserola, i el riu Llobregat. I per tant, que a pesar de ser un espai molt tensionat, que ho està urbanísticament, ho està en matèria d'infraestructures, les que estan i les que vindran i les connexions que s'hi afegiran, juga un paper que és estratègic per garantir la connectivitat ecològica entre dos espais que són fonamentals a la nostra vila i al nostre país. I que per tant, aquest projecte havia de permetre no només protegir la llera, sinó garantir certa continuïtat i connectivitat ecològica. I l'altra qüestió, i la que mencionava el senyor Sánchez, és la qüestió de la mobilitat. Per nosaltres, evidentment, era important que el terraplè no es convertís en la porta logística d'aquesta nova zona industrial. I és així, no, jo entenc... No em vull fer una exageració, vull dir que per nosaltres era important que l'entrada i la sortida en aquesta zona industrial no fos el terraplè, que per tant l'espai es dissenyés com un espai obert, però com un espai obert per la ciutadania, en què el trànsit premiés altres mobilitats i possibilitats, que fos un espai per accedir-hi a peu, per accedir-hi amb bicicleta, etc, etc. Sabem que hi ha tota una qüestió que condiciona els usos i els equipaments que s'hi poden fer, que és la proximitat a l'autopista i la normativa de protecció civil. I per tant, el que enteníem és que havia de ser un espai naturalitzat, tou, que permetés un ús poc intensiu per part de la ciutadania, que permetés pràctiques i adequades pràctiques com la pràctica de l'atletisme i que garantís, diguem, una mobilitat tova en els seus accessos. I per tant, és un projecte que nosaltres el valorem molt positivament, creiem que dona resposta als grans reptes que té la Gravera i el seu encaix tant natural com urbanístic a la nostra vila, i evidentment, i de les vostres intervencions també ho desprenem, hi ha molts detalls i moltes concrecions que encara s'hauran de treballar, però fem aquest primer pas per resoldre aquest espai.
1: Senyor Mostiles, Dan. Gràcies, alcalde. Gràcies a tots els grups i persones per la vostra aportació. Finir, ho hem comentat, mà estesa, això és un planejament, ara falta avançar amb el tema del projecte i lògicament parlarem tots vosaltres per mirar les millors condicions a tot, de la part empresarial, senyor Sánchez, doncs lògicament també parlarem i mirarem. És un espai de 24.000 metres quadrats de sostre, però hi ha un tema de flexibilitat i de volumetria a l'espai, per tant es pot dimensionar de moltes formes. Lògicament parlarem i intentarem que sigui que tingui el més impacte possible a nivell de mobilitat, perquè jo sé que la regió de mobilitat us ha explicat el pla que estem treballant lògicament a tots els barris i va a més de tots els barris, no tan sols per al tema de la Gravera. Lògicament hem dit la importància de la connexió amb el teixit urbà, amb aquest nou via, lògicament intentant que tot el tràfic que pot anar a la Gravera no vagi per al terraplè, sinó tinc les vies d'accés per la part darrere del molí. Lo que hi ha més estesa, protecció civil, ho comentàvem de l'espai, ho comentat el regidor Lucas Ferro, al final marca unes normatives que hem de complir, ens agrada o ens agradi, per tant, podrem fer allò que la normativa de protecció civil faci en aquest espai d'atletisme. I torno a insistir, és un espai d'atletisme, no especialment per l'atletisme, és un espai d'atletisme, lògicament, i lògicament s'ha avançat en quin tipus de pista posarem, però bueno, això, tot això ho parlarem i mirarem les millors opcions. I per la meva part, mà estesa en tot aquest projecte amb tots vosaltres i encantat de les vostres aportacions i treballem conjuntament.
3: Doncs moltes gràcies, insisteixo i resituo el debat, és l'aprovació inicial. Tindrem més debats i esperem poder-los tenir, més debats formals a la sala de plens amb l'aprovació provisional i evidentment tantes reunions com calgui per millorar l'àmbit del que estem aprovant ara i les reflexions, perquè no deixen de formar part de les reflexions a l'hora de possibles projectes d'urbanització, projectes constructius o projecte de pla d'usos del sòl industrial. Per tant, passem a la votació. Vots en contra d'aquesta proposta? No hi ha cap. Abstencions? Dels tres grups municipals de l'oposició i vots a favor dels grups de govern. Per tant, quedaria aprovada aquesta aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità. I ara, diria que se'm fa estrany a les 7 de la tarda dir que ja no hi ha cap tema, diguéssim, dictaminat per les comissions informatives, tampoc hi ha prevista cap qüestió sobrevinguda, i per tant ja passem a l'opció de l'apartat de mocions, avui amb una moció conjunta de tots els grups municipals per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. I entenc que al final la presentació és única i exclusivament del grup municipal d'Esquerra Republicana. Senyor Vinyets, endavant.
4: Bé, permeti'm abans de començar tindre una menció cap a la portaveu municipal d'Esquerra, Marta Espona, que és la persona que ha anat treballant intensament aquesta moció conjunta i que malauradament per qüestions personals avui no es pot acompanyar i evidentment pues, una menció cap a ella és important. La moció que vam presentar al ple passat tenia com a objectiu posar sobre la taula del ple una situació que des de fa feia temps traslladava en altres àmbits i en el propi carrer i la comunitat educativa de la nostra vila. El que buscava aquella moció que vam presentar en el seu moment era, pel que fa al govern local, elaborar un pla a partir d'una diagnosi de totes les necessitats dels centres escolars, planificar les actuacions amb un calendari i dotar-les uns recursos. I pel que fa a les inversions corresponents a la Generalitat, doncs instar-la des de l'Ajuntament a complir amb les seves obligacions en els centres. En aquest impàs creiem que ha estat molt positiu que s'hagin aconseguit aquests més de 300.000 euros de la Generalitat per actuacions als centres i per això considerem que el que proposàvem la moció respecte a la planificació continua sent bàsic. Aquella moció que vam presentar el mes anterior senzillament buscava un consens de tots plegats per abordar una situació necessària que afectava els infants i joves de la nostra vila. La unitat en la defensa de l'educació creiem que és bàsica. I precisament amb la voluntat d'un major consens vam estar d'acord en retirar la moció per dotar-nos a tots de temps suficient per establir un text on tothom estigués còmode i on tothom pogués fer les seves aportacions. Creiem doncs que és molt positiu haver arribat a aquest acord entre totes les forces polítiques del municipi com a demostració de la preocupació de tots plegats tenim per la millora de les infraestructures educatives. Com sempre, comptin des del govern amb nosaltres per al que pugui necessitar tant a la planificació com amb la recerca de més recursos, perquè la política de grans consensos i la d'una oposició constructiva són els pilars d'aquest grup municipal. I ara, si els sembla bé, procediré a llegir la moció en si. Moció per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. Atès que, tal i com reconeix el govern de la Generalitat, durant més d'una dècada, 2011-2026, s'ha produït un deteriorament progressiu dels centres educatius i de les instal·lacions fruit de la desinversió acumulada per part del Departament d'Educació, atès que l'Ajuntament de Molins de Rei ha destinat més de 1,5 milions d'euros de recursos propis durant aquests anys per minimitzar l'impacte del dèficit d'inversions i garantir el funcionament dels centres i de les seves instal·lacions, atès que el govern de la Generalitat destinava enguany 100 milions d'euros a obres de millora, quadriplicant el programa de reforma d'adequació i millora RAM per als centres públics de titularitat de la Generalitat, atès que la comunitat educativa de la vila ha manifestat de forma reiterada en els successius consells educatius municipals diverses mancances estructurals i de manteniment que afecten el benestar dels infants, atesos els problemes reiterats en les instal·lacions elèctriques, els sistemes de calefacció i l'estat de les cobertes i teulades escolars, atès que el govern municipal té la voluntat d'iniciar l'aplicació del RAM aquest mateix estiu i de fer-ho d'acord amb les necessitats detectades, prioritzant les intervencions en la millora de les instal·lacions elèctriques, de calefacció i intervencions en les taules escolars per tal d'estar executades abans de l'inici del curs 2026-2027, atès que el govern municipal reconeix necessitats de millora en els manteniments i vol impulsar-ne un pla específic abans de l'inici del curs 2026-2027, així com millorar la coordinació institucional, per tot això, els grups signants proposem que el ple de l'Ajuntament de Molins de Rei acordi 1. Presentar abans de l'inici del curs 2026-2027 el pla de manteniments escolars, així com la revisió de les instal·lacions escolars de titularitat municipal, sistema d'alarmes i seguretat. 2. Establir i presentar al SEM un calendari detallat de les obres previstes als diferents centres. 3. Dotar el pressupost d'inversions als centres dels recursos necessaris per poder-les desenvolupar. 4. Mantenir el programa municipal d'inversions educatives destinat a la millora dels patis escolars d'educació infantil i projectes de renaturalització. 5. Iniciar aquest estiu la primera fase de remodelació dels patis d'infantil de l'escola Pont de la Cadena i de l'escola El Palau per tal d'executar-les abans de l'inici del curs. 6. Adherir-se a la propera convocatòria del programa de cooperació financera específica per la realització d'obres de reforma, adequació i millora en centres educatius públics. 7. Iniciar abans de l'inici del curs 2026-2027 l'aplicació del RAM incloent A. La inversió integral i adequació dels sistemes elèctrics de les escoles de Molins de Rei. B. La substitució de les calderes obsoletes, així com de la revisió i adequació d'instal·lacions, sales de calderes i programadors. C. La instal·lació de línies de vida i revisió integral de les teulades i cobertes escolars. I 8. Instar el Departament d'Educació a assumir en les successives convocatòries la millora de la climatització i confortabilitat dels centres educatius i vetllar perquè es compleixin les actuacions necessàries.
1: Moltes gràcies. En el fons, com és una moció conjunta, hem pactat que hi hagués una única presentació, que entenc que, a més, el procediment d'Esquerra ja està fixat també en aquesta lectura, i si els sembla, ara proposo un torn d'intervenció de menys a més, com és habitual en aquests casos, dels grups municipals, de qui vulgui parlar, no, sense estar obligat. Per tant, senyor Mas, si volgués parlar, començaria vostè.
5: No, bé, nosaltres des que vam assistir a aquella reunió del Consell Escolar ja ens vam, bueno, estàvem d'acord amb el posicionament que tenia Esquerra a l'hora de presentar la moció, i el que vam fer va ser pues, donar-li també continuïtat per tirar endavant aquestes millores per les escoles.
3: Senyor Lucas Fernand.
2: Sí. Moltes gràcies. Jo crec, en primer lloc, dos agraïments a vosaltres, perquè al final doncs vau presentar moció, nosaltres vam presentar moció alternativa. Jo crec que, i el segon agraïment, diguem, al conjunt de forces del ple, que ens van emplaçar una mica, parleu-ho, arribem a un acord i treballem la proposta. D'on venim, on estem i què volem fer, no? Jo crec que és important. Venim d'un moment de 15 anys de desinversió, crec que n'hem de ser conscients, que es va desplomar la inversió educativa, perquè tot i que en els pressupostos seguim veient partides d'inversió, moltes vegades van destinats a projectes molt tancats, barracons, etcètera, etcètera, i les intervencions realment a les escoles existents han sigut, no tècnicament zero, però molt escasses. I això ha provocat que molts ajuntaments, també Molins de Rei, hagin hagut d'assumir doncs, que part de la inversió que no fa la Generalitat l'han de suplir. Estem parlant de dues administracions d'escala molt diferent i, a més, que els ajuntaments han d'assumir una inversió impròpia. I això vol dir treure recursos de competències pròpies per destinar-lo a equipaments que no són teus, no? Jo crec que això ens ha permès dues coses fonamentals durant aquests anys de desinversió. Primer, garantir el funcionament de les escoles. Perquè és veritat que cada vegada amb instal·lacions més envellides doncs hem tingut episodis de més incidència, però l'Ajuntament ha garantit el funcionament de totes les instal·lacions escolars i a més ha pogut participar en projectes de millora, en refugis climàtics a les escoles, en creació d'espais d'ombres en pati, de petits projectes d'inversió de millora. Però és evident també que aquesta desinversió ha fet, primer, que les incidències a les infraestructures escolars siguin cada vegada més freqüents. Estem treballant amb instal·lacions elèctriques, de calefacció, etcètera, etcètera, que són cada vegada més envellides. I, per altra banda, doncs que això també ens ha complicat la nostra tasca, que sí que és nostra, de fer manteniments. S'hem hagut de dedicar a gestionar incidències, no, d'instal·lacions que fallen sistemàticament. On estem ara i què volem aprofitar també per millorar nosaltres? Aquest 2026, per primera vegada en 15 anys, hi haurà RAM, hi haurà, per tant, inversió, 330.000 euros d'inversió en escoles, molt abocada a la millora d'instal·lacions, a posar el dia a les escoles. Nosaltres el que volem fer és, abans de que comenci el proper curs, poder intervenir en els principals dèficits en les instal·lacions que hem detectat durant aquests anys, que és fonamentalment el sistema de calefaccions i de caldera, els sistemes elèctrics i les teulades, etcètera, etcètera, que ens ha generat, especialment després de la sequera, doncs infiltracions d'aigua, goteres, etcètera, etcètera. Això és el que volem fer amb l'aplicació del RAM. I volem que el RAM tingui una aplicació immediata, i això vol dir que hem prioritzat també els esforços municipals doncs a aplicar aquest estiu una subvenció que ha sigut benvinguda i sobrevinguda també a la nostra planificació. En segon lloc, actualitzar i fer un pas endavant també nosaltres en els manteniments. En els manteniments i en la gestió de les incidències. I per tant, esperem, si pot ser abans de tancar aquest curs, tot i que anirem justos, però abans de començar el següent, podem tenir reunions amb tots els centres educatius sobre el nou pla de manteniments i de gestió d'incidències. I aquell esforç inversor que veníem fent i que volem seguir fent, destinar-los doncs, a projectes que impactin en allò que la Generalitat de moment no invertirà, no? Que és en la millora de les zones d'infantil, en poder treballar noves propostes en els centres educatius, renaturalització de patis, etc, etc. Per tant, en primer lloc, donar sortida als dos projectes que ja venim treballant, del pati infantil de la zona de l'escola del Palau i de l'escola del Pont de la Cadena, i a partir d'aquí mantenir el nostre esforç, no? Doncs en programes que realment siguin no suplir a la Generalitat, sinó poder donar espais de millora potencial. Per part meva, res més, agrair-vos tant la moció com el diàleg que hem pogut tenir aquests dies.
3: Senyor Ramon Sánchez, endavant.
0: Moltes gràcies. Veu, una vegada que em fan cas i no els hi va malament. A sobre presenten una moció, s'hem presentat una moció entre tots els conjunts, però hem presentat una moció que jo crec que es poden explicar tranquil·lament les accions que el govern farà, i els hi vaig proposar precisament deixar-ho sobre la taula per una cosa que jo crec que és importantíssima, no? I és que no podien donar la imatge que anàvem a donar davant de la comunitat educativa. No pot ser que Esquerra presenti una moció que crec que estava molt ben feta perquè reflectia el sentiment que hi ha hagut dins del Consell Escolar Educatiu Municipal, encertadament o no, però era el sentiment que hi havia i per tant reflectia perfectament el que posava sobre la taula, i no podíem tombar una moció i que vostès posessin una altra sobre la taula en un moment determinat i a poques hores d'iniciar-se el ple. Per tant, crec que en aquest sentit hem guanyat tots, perquè hem pogut fer una moció que explica perfectament quin és l'objectiu que s'ha marcat el govern per tal de fer front a les estructures o les infraestructures d'un equipament educatiu envellit, on ja portem molts i molts anys, i aquí l'alcalde suposo que em podria fer recordatori les seves èpoques de regidor d'educació, dels diners que hem arribat a posar amb les escoles, de les batalles que hem tingut per tal de diferenciar el que eren inversions, el que era el manteniment, que no ens ha faltat mai la voluntat de posar diners, i per tant crec que aquest ajuntament, encara que li toqués o no, però ha posat sempre diners sobre la taula per tal de garantir que els centres educatius milloressin. Però és evident que, malauradament, la falta d'inversió sistèmica per part de la Generalitat, amb tots els colors del govern, de tots els àmbits, i per tant aquí sí que no deixo a ningú lliure de pecat, però en tot cas el que hem de dir és que evidentment no s'ha fet la feina per part de la Generalitat en anys successius, que ara hi ha aquest pla d'inversions que dota l'Ajuntament de més recursos econòmics per tal de poder solucionar sobre un tema de calderes i d'electricitat que està certament molt envellit i que fins i tot dificulta la pràctica educativa de molts professors, i per tant crec que és de justícia que comencem a arreglar els nostres centres educatius, perquè la comunitat educativa, sobretot els nostres professors, que dia avui continuen en peu de guerra per garantir doncs, la seva estabilitat i la seva projecció i un reconeixement, jo crec, de tota la feina que fan, crec que els podem dotar d'unes instal·lacions que siguin dignes, no dic les millors, però dignes, crec que mereixia aquella aturada i mereix aquesta moció que aprovarem entre tots. Per tant, benvinguts siguin tots els diners que vinguin de Generalitat, més els que puguem posar per part nostra, però a mi em continua faltant, i ho vaig dir-ho al Consell Educatiu Municipal, i ho he dit aquí, saber realment quin és l'abast del drama. Perquè al final, tot i que és un drama viu, perquè al final cada dia et surten coses noves, però hauríem de tenir una projecció realment de quin és el drama dels centres educatius de Molins de Rei, no? Això què significa? Quin cost té al global? I fer una planificació a X anys vista, perquè no podrem solucionar tot ni el 27 ni el 28, a X anys vista, per tant de calendaritzar les diferents actuacions que s'han de fer de renovació per una millora climàtica, per major eficiència energètica, per molts àmbits que realment necessiten les nostres escoles. Per tant, en aquest sentit, espero que puguem anar reparlant, que puguem treballar-ho per la millora dels centres educatius i al final per la millor, la qualitat d'una millor educació del que són l'últim bastió de la nostra societat, com deia un regidor d'Esquerra Republicana, que són els nostres infants, no? Per tant, garantir que ells tinguin una bona educació, una confortabilitat per poder doncs, dur a terme les seves classes, crec que és importantíssim, i alhora és l'obligació dels que estem en aquesta sala de plens. Per tant, des d'ara Molins, com ja hem fet, ens hem sumat en aquesta moció i esperem que aquesta doncs, sigui un punt de partida que garanteixi que tota la feina que tenen, perquè ara hem posat negre sobre blanc, però els hi ve la feina de veritat, per tot el que s'ha de fer en aquests propers mesos per garantir que això tindrem una millor eficiència en els nostres equipaments públics, no? Per tant, regidor, comencem la feina a treballar, que hi ha molta feina a fer.
1: Doncs moltes gràcies, jo mateix faré la intervenció del grup municipal socialista i començaré amb un to distès, senyor Sánchez. Diré que més d'una vegada li fem cas, no només una vegada, no només en aquesta ocasió, si no haguéssim pactat el pressupost d'aquest any 26, per exemple. El que per escoltar-lo i estar d'acord, hi ha d'haver voluntat d'acord dels dos. Quan fem una proposta de pressupostos del 24 i som els dels 7 pecats capitals, pues és evident que és difícil acordar un pressupost. Quan aleshores el que valoren ja és fan propostes, les podem escoltar com van fer la proposta i li agraïm, li agraeixo, no, ara passo d'autodistesa, li agraeixo que fes aquella proposta de dos posicionaments, que un posava l'èmfasi en les responsabilitats del govern municipal i nosaltres dèiem, sí, però també, sisplau, no deixem de valorar el que ha representat la deixadesa de la Generalitat des del 2011 fins al 2025 en la millora i manteniment dels centres educatius. I això és el que nosaltres no podíem tolerar. Ara hem arribat a un punt de trobada en el que reconeixem que l'Ajuntament ha de fer les seves qüestions. Si han permès el segon matís, generalitats de tots els colors responsables de la deixadesa al RAM, permeti'm que li qüestioni. Perquè quan cau, no, 2007 no, és que el RAM cau el 2011. És que aquesta és la qüestió. I quan fem el primer pacte de govern, vostès i nosaltres, el 2011, és quan aquell any, l'any d'aquelles famoses retallades del senyor Mas, comprensibles, o no, o que podíem compartir o no, però és quan cau el RAM. I a Molins de Rei representa que, entre altres coses, decau la segona fase de millora de l'escola d'Estel. I ens trobem aquell estiu, aquell hivern de l'octubre, amb un problema molt gros de la calefacció del Madurell. En aquell moment. El RAM cau en el 2011. I que jo sàpiga, des del 2011 fins al 2024, hi ha hagut només dos partits polítics amb diferents alternances responsables de la Generalitat de Catalunya. I estan a la dreta i a l'esquerra, metafòricament i físicament avui. Perdonin, eh? Vull dir, per tant, aquesta és la realitat. Quan ara hi ha hagut un moment de la Generalitat, per diferents raons, jo valoro que sigui un govern que critiquem quan hem de criticar, perquè podem no estar d'acord amb ell quan no estem d'acord, però que en aquest cas jo crec que és de sentit comú reconèixer la sensibilitat municipalista de l'actual govern de la Generalitat. I nosaltres ho posem en xifres. Ha recuperat el pla de barris, ha recuperat un puest dotat amb el doble de port econòmic, ha fet un pla de millora d'instal·lacions esportives com no havia fet cap govern de la Generalitat històricament, ara ha fet una transferència de recursos, que és veritat que ens posa les feines a nosaltres. El que podríem criticar d'aquest pla, el que podríem criticar d'aquest pla tots plegats, és que mentre el 2011 les inversions es feia directament a la Generalitat de Catalunya, ara la Generalitat de Catalunya ha dit, vol dir, aprovo un pla de finançament de 100 milions d'euros, transfereixo els diners als ajuntaments i vostès són els responsables de fer-ho. Això sí que podríem criticar-ho, perquè, com molt bé he dit, senyor Ramon Sánchez, ens ha posat la feina a l'esquena als ajuntaments. Però, escolti, això és com, voldríem un món ideal, però a partir de tenir els diners, nosaltres ens comprometem a acceptar-los, és el que ens hem fixat a la moció, acceptem el repte d'invertir i de fer ús, bon ús d'aquests diners amb aquest projecte de millora i d'adequació de les instal·lacions educatives. Que jo voldria, i amb això acabo, fer l'incís, que són dignes. Si em permet, seran més dignes i millors, però són dignes les escoles de Molins de Rei. És a dir, són segures, són dignes, poden millorar, poden adaptar-se a les necessitats actualment del canvi climàtic. També, evidentment, cal dir que aquest programa no va per la confortabilitat climàtica a les aules, perquè això sí que ve en espera d'un altre pla de la Generalitat de Catalunya. Això va per solventar aquells problemes que nosaltres sí que hem de solventar. I després un altre debat és aquelles opcions que nosaltres podríem fer voluntàriament o no, que és de millorar els parcs infantils o no, que és un segon àmbit d'actuació i que creiem que és un debat que nosaltres hem d'engegar aquí també, de dir fins on recuperem la millora dels patis si això representa la pèrdua d'una pista exterior. Aquest debat que hem de fer l'hem de fer nosaltres. Cal que una escola pugui recuperar o pugui perdre una pista exterior si això representa que aquella escola deixa de poder acollir serveis usos socials i l'Ajuntament de el municipi de Molins de Rei perdi aquell espai que sabem com de demandats estan al llarg de tot l'any? A veure si per un moment estem fent pavellons esportius que puguin acollir un doble ús educatiu i esportiu per economitzar el sòl públic que tenim en aquest municipi, i per l'altre comencem a tenir escoles que a partir de les 5 de la tarda no poden tenir cap tipus d'activitat. Per tant, per això nosaltres, si es fixen, hem posat el límit, de moment, abans que no fem més debat, en la millora la millora dels zones infantils de les escoles. Que sí, que reconeixem que la zona infantil de l'escola Pont de la Cadena i la zona infantil de l'escola del Palau s'han de millorar, i de fet en una ja tenim el projecte i el farem aquest estiu, i en l'altra també mirarem d'avançar el més ràpidament possible. Per tant, des d'aquest punt de vista, agraïm que al final haguem pogut presentar, crec que és un bon missatge, un nou bon missatge que llença aquest ple de l'Ajuntament, que és capaç de posar-se d'acord en molts temes, i en aquest cas en el tema de la millora dels equipaments educatius per la comunitat educativa de Molins de Rei. I senyor Vinyet, si vol fixar l'últim posicionament, endavant.
4: Bé, jo el que no faré aquí és un debat sobre els governs de la Generalitat. Evidentment, Esquerra de la Generalitat ha fet coses bones i dolentes, Junts a la Generalitat ha fet coses bones i dolentes, i actualment el PSC està fent a la Generalitat coses bones i dolentes. Però és evident que la Generalitat té una important responsabilitat amb tot el que és el manteniment de dels equipaments educatius. Simplement per concloure, tampoc em vull allargar ni fer més, simplement és agrair evidentment el diàleg i el consens de totes les forces, totes sense excepció. Crec que coincideixo tant amb el senyor Sánchez com amb vostè, senyor Paz, que és important escenificar en aquests temes tan estructurals com és l'educació a una unitat i demostrar que en aquestes coses que realment són importants, que realment afecten en el dia a dia de la gent, som capaços d'arribar a consensos i de treballar junts. I, evidentment, doncs estarem amatents al compliment de tots aquests acords.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Passem a la votació d'aquesta moció, que hem de fer de rigor, no?, perquè si l'hem presentat tots, però pots en contra d'aquesta proposta. No hi ha cap, abstencions, no hi ha cap, s'aprova per unanimitat. I passem ja al punt de precs i preguntes, que seria ara es reparteixen la resposta a la pregunta feta en el ple anterior. Si tenen alguna pregunta o prec, tenen alguna, vostès? Sí? Doncs vostès tenen alguna? Gent d'Esquerra té alguna? No? Doncs senyor Sánchez, si vol fer la seva, sisplau.
0: No, és una pregunta referent a les justificacions de les subvencions amb l'àmbit d'emergències. Hi ha dues entitats, ADF i Protecció Civil. Crec que falta liquidar encara el tancament del 2025, i és saber si tenen la previsió de liquidar-ho properament, perquè bueno, són imports extremadament petits, que jo crec que, com que són gent que vostès ja saben que es basen en el voluntariat i que en aquest sentit doncs, molts d'ells en segons quins moments han tingut que posar diners de la seva butxaca, doncs crec que estaria bé doncs, acabar de liquidar aquest 2025 i també saber quan podran fer l'avenç d'aquesta subvenció d'agar aquest 2026 en un estiu que ho hem vist avui, per exemple, que arriba aquí ens ha costat, jo crec, a tots, i que per tant que la calor ja s'ha avançat, i que crec que allò que ja fèiem a mitjans de juny crec que ja ho hauríem d'adelantar a mitjans de maig, perquè evidentment el que està passant els dies al país amb aquesta calor que ens està afectant crec que ha de posar alerta a aquests cossos d'emergències, que fan, jo crec, una feina excel·lent durant tot l'any, però en aquests moments d'estiu on possiblement aquest serà un estiu calent, molt calent, doncs crec que tenir-los contents crec que és una... i poder liquidar això, que són imports molt petits, crec que els donaria aquesta tranquil·litat que es mereixen. Gràcies.
1: Alguna pregunta més? No? No estic fent... M'ha vingut al cap al programa de TV3. Senyor Miguel Ferroz, endavant.
6: Estem totalment d'acord, en tot cas, sobre la importància. I de fet, nosaltres, com vostè sap, en matèria de protecció civil hem incrementat molt els diners que hi destinàvem. De fet, l'any passat hi destinàvem en el nostre pressupost ordinari 4.500 euros de despeses a protecció civil, i aquest any hem incrementat 12.000 euros tant en les inversions com en la despesa ordinària. Més enllà de que hem incorporat una figura que no teníem i obligatòria, que era una tècnica en aquest cas de protecció civil. I a més hem rebut una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, que l'any passat era de 10.000 euros i aquest any és de 15.000 euros per realitzar inversions en matèria de protecció civil. I també hem incrementat els diners que hi donem a, en aquest cas, a l'Associació de Voluntaris de l'ADF. La pregunta que fa és tècnica, no és política, perquè el que li hem fet és un requeriment a les dues entitats per un problema de justificació de la subvenció del 2025. Fins que no acabin de justificar les despeses, les dues entitats no poden rebre, per això està immobilitzat aquesta part de la subvenció. És tan fàcil com això. Estan notificats, si li ha fet un requeriment d'informació perquè justifiquin la subvenció del 2025, i fins que no justifiquin, per molt petit que sigui aquesta falta de justificació, no se li pot donar el 10%, perquè si no l'hauran de retornar, ja sap vostè quin és el procediment, però això li passa a les dues entitats. Ho saben, perquè la tècnica de protecció civil els hi ha comunicat, però bueno, està bé que ho preguntin aquí, així puc explicar també que hem destinat molts més recursos en prevenció i en aquestes matèries que vostè ha explicat.
1: Doncs moltes gràcies. Amb això acabaríem l'ordre del dia del ple, que entenem quan es referència als regidors i regidores, i ara seria el punt 10 de l'ordre del dia per tal d'obrir el torn obert de paraules si algú a la sala de la ple ens volgués parlar, que entenc que sí. Espereu que us donin el micro, si us plau. Llavors us presenteu i... Sí, dic que us presenteu i aleshores...
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clotilde Poulet. Vengo en representación del grupo de voluntarios vecinal del barrio Pont de la Cadena. En octubre de 2025, la regidora Espinosa reunió a los vecinos y nos informó de que el proyecto de reforma del parque ya estaba terminado y que nos lo presentaba en breve. Esa presentación no ha llegado a hacerse. A raíz de aquella reunión, los vecinos, que no pudimos crear una asociación de vecinos, no fue viable, creamos un grupo voluntario para tener reuniones esporádicas con nuestro regidor Lucas Ferro. Desde entonces nos hemos reunido varias veces. Sin embargo, a día de hoy, que es ya casi junio de 2026, todas las promesas, compromisos adquiridos, pues han quedado en nada. La situación del barrio no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado muy gravemente. Os explico un poco. Había obras previstas que no se han ejecutado, como el asfaltado de General Castaños de Santiago Rusiñol. Estaban previstas, también nos dijeron que era en breve. Siguen exactamente igual, no se ha comunicado ningún calendario ni explicado el porqué del retraso. La limpieza urbana es inexistente. El barrio está nefasto. Nos explicaron que había habido una auditoría, que se había contratado gente nueva, maquinaria nueva, GPS. En el barrio no vemos absolutamente nada. Da la impresión de que no se limpia. Las calles y zonas comunes presentan una acumulación de suciedad y residuos y malos olores que cada día está peor. Inseguridad en el parque. El parque, cuya reforma se nos dijo que sería en breve, otra vez, perdón por repetirme, sigue sin ninguna actuación. Y allí, además, encontramos personas consumiendo drogas y alcohol a plena luz del día delante de los niños que van a jugar al parque. La policía local no aparece. Y mira que llamamos reiteradamente, que a veces no cogen el teléfono. Esta situación, evidentemente, genera miedo, inseguridad y abandono institucional. Las personas sin hogar en portales y parkings. Hay personas durmiendo ya hace muchos meses en las puertas de parking y trasteros, bloqueando el acceso de los vecinos. Se han producido episodios de vómitos, orines y defecaciones en las entradas de los vecinos que utilizamos diariamente. Es una situación insalubre, indigna y que afecta gravemente a la convivencia. El arbolado y normativa de perros, igual, no se ha plantado absolutamente nada. La normativa municipal sobre perros no se está aplicando en el barrio y está generando muchos conflictos entre los vecinos y en los espacios públicos. El estado general del barrio es que se encuentra degradado. Los vecinos estamos verdaderamente cansados, frustrados y sin respuestas. Y el ambiente es cada vez más tenso y nos da miedo de que algún día pase algo. sinceramente. A pesar de nuestra voluntad de colaborar y de las reuniones mantenidas, no hemos recibido soluciones ni explicaciones claras por parte de nuestro regidor. Por eso, la petición formal es que solicitamos una reunión con el señor Xavi Paz, con el grupo de voluntarios a la mayor brevedad posible para escuchar directamente esta situación. Le podemos demostrar fotos, presentar un plan de acción real con un calendario que se pueda verificar y que podamos presentar a nuestros vecinos. Los vecinos del PON de la cadena necesitamos respuestas y soluciones, por favor. No más promesas incumplidas. Muchas gracias.
1: Moltes gràcies. Doncs donem sortida a aquesta petició. Jo he de dir que s'està treballant en tots els temes que hi ha, es donaran explicacions pertinents. Comentar-los dues coses, com saben i hauran vist, i si no els hi explico jo ara, els hi expliquem ara. Aquest govern ha començat a visitar els barris per explicar els pressupostos d'aquest any, els projectes, i per tant tenim una data prevista per visitar i fer una reunió específica amb els veïns de la Llave d'Oro, del barri Pont de la Cadena, i el que farem, que és el nostre costum, sempre que hi ha una sessió de veïns, acostumem a reunir-nos prèviament amb la sessió de veïns abans d'aquesta reunió. Per tant, coincideixen les voluntats, ens reunirem amb vosaltres abans de fer la reunió formal amb tot oberta, amb tots els veïns del barri de Pont de la Cadena, tractarem aquests temes, donarem les explicacions pertinents de com veiem nosaltres algunes coses, que segurament no coincidirem plenament, però donarem els nostres motius, de com estan alguns projectes que sí que estan molt treballats pels regidors competents, començant per la regidora d'Espai Públic, continuant pel regidor de barri o continuant pel regidor de seguretat. Tots estan implicats en la millora del barri com en la millora dels altres barris, i per tant no sé si serà la setmana que ve o la propera, com a molt, ens reunirem, no sé si serà la setmana que crec que la setmana que ve és la de l'1 de juny o la del 8, com a molt el dia 11-12 de juny ens reunirem, vindreu aquí, us convocarem, i després farem aquesta reunió oberta als veïns, perquè si us en recordeu, l'any passat vam decidir fer la reunió oberta al Pont de la Cadena conjuntament amb els veïns del Pont de la Cadena, i aquest any el govern ja ha decidit canal Pont de la Cadena, i aquest any ja hem decidit el govern fer reunions separades, són dinàmiques diferents, explicacions diferents, i per tant farem una reunió que estem buscant dates ara, perquè hem de lligar la disponibilitat dels locals socials amb la disponibilitat també de l'agenda diguéssim del govern, i per tant farem una reunió amb els veïns del canal, que no cal que hi aneu vosaltres, perquè vosaltres us convocarem una reunió específica, i en el vostre cas ja us dic, el lloc on la farem serà el local de joventut, de l'Avinguda València, que és el local municipal més a prop del vostre barri, i per tant creiem que és el lloc més adequat, que és on normalment acostumem a fer la presentació dels projectes, no?, que tenen aquell àmbit, com ara fa qüestió de 4 setmanes vam fer amb el projecte, que en algun lloc algú m'ha dit, és que diuen que ja s'ha aprovat el projecte, ja entrem al tema, el carrer Fassina no s'ha aprovat el projecte. Deixeu-me, ho dic perquè la terminologia és... No, ara deixi'm que... El que s'ha fet és una primera sessió explicativa de com es redactarà aquest projecte, però el projecte encara no està aprovat. Jo escolti, no entrarem ara en debat, ja ho farem en el moment que ens reunim, però sí que deixem només clarificar això. De la mateixa manera que vam reunir els veïns del carrer Fassina i del carrer Canal de l'Infanta, els vam explicar la idea de com anàvem, perquè la metodologia que tenim és reunir primerament amb una idea de projecte, després explicar el projecte executiu, i quan tenim l'empresa, reunir-nos amb l'empresa. Això és la dinàmica que fem des de fa molt de temps amb els veïns. Per tant, no, el carrer Fassina, carrer Canal de l'Infanta, fins a Verge del Pilar, fins a Passeig Maragall, no tenen el projecte aprovat encara. Només hem fet una primera reunió. En qualsevol cas, ens reunirem o la setmana que ve o la propera, i després farem la reunió amb tots els veïns oberta, evidentment, però que vosaltres, que heu fet un pas, tot i que no heu concretat com a associació de veïns, però com a mínim com a voluntaris, que estaria bé que també fossi una associació de veïns, doncs us tindrem en consideració, farem aquesta reunió prèviament amb vosaltres. Doncs escolteu, si els sembla, moltes gràcies a tots i totes, bona tarda, són ni 3:15, una bona hora per acabar un ple municipal. Moltes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros bruts mensuals en 4 anys, segons els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. I un altre col·lectiu en lluita, el de metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de dades públiques del CatSalut, el Sindicat de Metges de Catalunya destaca l'augment de demores per a visites amb especialistes, amb algunes proves i també amb operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
2: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap operatiu dels bombers. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi. A la planta hi havia 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen poder retirar demà. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reunirà experts, tècnics i alcaldes a municipis afectats per la pesta porcina africana per buscar de quina manera i en quines zones es podria garantir la seguretat i permetre un cert accés al medi natural. Ordeig ha afirmat, però, que no es tracta de flexibilitzar les restriccions, sinó d'avaluar en quines circumstàncies i en quins moments es pot donar un cert accés al medi natural. I Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i l'execució de polítiques locals a l'entorn d'aquest tema.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest divendres es celebra la Festa de l'Esportíssim. De 5 de la tarda a 9 del vespre al Parc de la Mariona hi haurà un espai amb activitats esportives diverses com bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, també hi haurà tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, un circuit de bicicletes i danses, balls i coreografies. Hi haurà Festa de l'Escuma com a final de l'activitat. El divendres de 5 a 9 al Parc de la Mariona, oberta a tothom que vulgui anar-hi. I dissabte torna la nit de comerç i nit de tapes, desena edició que organitzen des de Molins Comerç. Suposarà que hi haurà botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions, música i activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. I el Foment que programa per dissabte l'espectacle amb Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, és un monòleg en clau d'humor, on en resumeix els últims anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes i reflexions. El dissabte a les 8 del vespre al Foment i les entrades les podeu comprar al web Entràpolis. Diumenge, la grupa que organitza una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la Copla, la principal del Llobregat, aquest proper diumenge. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dijous, és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.
7: els divendres faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a Croseria. Millor que no hi faltis.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
0: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, Molins de Rei, benvinguts a Molins Connection, el programa que us porta l'esport americà, el futbol americà, la bàsquet, la NBA, a vegades també el béisbol i una vegada que vam parlar de hockey gel. Són les 8:08 i us he d'explicar una cosa. Estic sol. I m'encanta. I love this game, que diuen a la NBA. Antonio, bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Estem a l'espera de saber si hi ha acord a la reunió que mantenen des de les 3 de la tarda els sindicats d'educació, la setena. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, segons han confirmat fonts de la conselleria. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. La proposta inclou 7.000 dotacions noves en 4 cursos. I avui el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. La nova reforma del copagament farmacèutic, amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Una reforma que persigue 3 objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
1: I el barri de Ciutat Jardí de Lleida tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Poeria, el Sostre Cívic, llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge. L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions en superfícies que van des dels 45 als 75 metres quadrats. Un planetari itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ, un espectacle al Teatre de Tarragona, són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes a diverses adreçades a la ciutadania per posar especial èmfasi, sobretot, en els escolars. I la BON, l'associació promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison, reclama l'edifici de la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de la Memòria Democràtica.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passen uns minuts a les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, amb moltes ganes de compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
1: Avui el programa, bé, serà una mica diferent, però mantenint l'essència de sempre, bona companyia, conversa i moments que poden sortir completament improvisats.
0: Sent realistes, no sabem com acabarà exactament aquest programa d'avui.
1: Però sí que podem dir que avui coneixerem una història interessant i una persona que té moltes coses a explicar-nos.
0: Hi haurà una conversa, anècdotes i alguna sorpresa.
1: I segurament moment d'aquells que no es poden, doncs, preparar gaire.
0: Així que tant si ens escolteu des de casa, des del cotxe o des de qualsevol racó, gràcies per passar una estona aquí amb nosaltres.
1: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum perquè això tot just comença.
0: Avui amb nosaltres hi ha la Lia.
1: I el Conrad.
0: I això
1: és... comença Joves en Antena.
0: Bona nit. Bueno,
1: bona nit.
0: Veieu la coordinació, no, d'aquestes dues persones. Bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Cansada?
1: Sí, fa molta calor.
0: Calor, sí, aquest matí, mare meva, quina calor. No, mentida, tarda, tot el
1: matí,
0: dia.
1: Matí, migdia, tarda, nit. Fa calor, jo ja dormo un ventilador.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Jo ahir vaig estar a les 12 de la nit amb la finestra oberta, estudiant... Estudiant. O sigui, en quin moment?
1: Jo, noi, és que dormo amb el ventilador posat.
0: Que estem a 28 de maig.
1: Sí, sí, encara estem a mea. Encara estem a maig, vull dir.
0: Sí, sí, o sigui...
1: Ja, ja.
0: Ens preocuparem, eh?
1: Sí.
0: Bueno, avui tenim un programa, doncs, molt especial, com tots, però avui un pèl més.
1: I els que ens seguiu les xarxes, segurament ja ho sabreu,

0: Doncs avui amb nosaltres... Ai, avui aquí a Joves en Antena tenim amb nosaltres la Juna.
1: I, bueno, aquí tenim una de les cançons del seu últim single,
0: que és Confiar no és fàcil.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí avui. Sí, sí.
0: Nosaltres també estem molt contents que hagis pogut venir.
2: De tenir-te aquí amb nosaltres. I doncs...
0: Doncs bueno,
2: comencem amb les preguntes, no?
0: Sí, és que tenia, no sé per què tenia com la sensació de que havia de dir alguna cosa més.
2: Bueno, no, doncs... però tot es anirà dient a mesura
0: sí.
2: que el programa
0: bueno,
2: avanci, no? Parlem sí.
0: Com ja vam fer en l'entrevista del grup de l'L4, farem primer el passat, després passarem al present i després ja anirem cap al futur. Vale? Bueno, comencem. Jonas, si mirem enrere, quin és el primer record que tens connectat amb la música a casa teva i quan vas decidir què volies que fos el teu camí?
1: Buah, és una pregunta una mica complexa, és... però, a veure, el primer record amb la música, no t'ho sabria dir exactament, però la meva germana gran, que té 5 anys més que jo, tocava el violí. I llavors a casa des de sempre pues, sentia el violí, perquè el violí sona heavy per tot arreu.
0: Sí, sí, sona molt, jo l'havia tocat.
1: M'agradava, eh? Però era com, joder. I li deia, uau, jo també voldré tocar un instrument, tal. I no sé si va ser, sincerament, pel rock del Super 3, o no sé perquè, no sé si mirava el Super 3.
0: Sí, sí, sí.
1: El rock que tocava la guitarra. No sé si va ser per ell, o perquè vaig veure una guitarra i em va il·luminar, no ho sé, però ho tenia com molt clar des de petita que volia tocar la guitarra. I li deia als meus pares, apunteu-me a guitarra. Bueno, no sabia, amb 5 anys, això, o sigui... I vaig fer com, bueno, quan vas a com un conservatori fas com una roda d'instruments i proves i jo vaig tenir clar que volia tocar la guitarra. I llavors, què més m'heu preguntat? Com vaig decidir que volia fer... Bueno, això, el meu primer record, doncs amb la música, amb la meva germana tocant el violí, els cotxes, els viatges de cotxe amb els meus pares, que em posaven molta música, i després vaig decidir, bueno, abat, vaig fer el batxillerat escènic. I vaig pensar, sí,
0: No, és que la Lia i jo ens hem mirat com, ah, mira, perquè just estàvem parlant d'estudis abans de començar a gravar, hem parlat de...
1: Sí, sí. D'això, sí. Dels estudis i tal. I llavors vaig pensar, pues, sincerament, no sé què fer després, perquè vaig pensar com comunicació audiovisual, però era alguna mica general, saps? Tampoc era la meva passió i deia, uah, comunicació. I llavors la meva mare li va sortir un anunci de producció musical per Instagram i em va dir, ei, sí, i si et planteges això? I em vaig començar a mirar tutorials, a fer la meva pròpia... de produir, provar de produir les cançons que feia amb la guitarra, i em va interessar molt i llavors, pues, això, vaig buscar escoles tal, i vaig decidir-me per Girona i llavors estic estudiant això tal, i bueno, i seguim fent música. Quan acabi d'estudiar això seguiré fent música, o sigui, és el que m'omple més.
0: Perquè sí, sí. Des de quan composes tu a Proxeu? O sigui,
1: sí, o sigui, és que realment de fer música és que m'ha sortit sol sempre, perquè jo me'n recordo que quan tenia com 9 anys amb l'iPad de ma germana em començava a gravar fent qualsevol merda en anglès inventat. Bueno, no sé si m'he dit...
0: Bueno, és igual, tranquil.
2: No passa res, no passa res.
0: Després a l'Spotify ja es posarà contingut no fet per nens i ja està.
2: Contingut explícit.
1: Bueno, jo sóc adulta.
0: Sí, nosaltres no.
1: Bueno, és igual.
0: Bueno.
1: Això.
0: I llavors, sí, digues.
1: Com que sempre m'ha sortit com... fer música jo pròpia, però compondre com a tal àlbum cara lluís amb acords i lletra feta per mi, als 16 anys vaig començar. Sí, sí, a primer de quart d'ESO, finals de quart d'ESO, principi de primer de bat, sí, sí.
2: I recordes el moment exacte en el que vas escriure Fins que ens féssim grans? Què va significar per tu veure que la gent a les xarxes, doncs, entre cometes, la feia seva, vull dir que li agradava i que l'utilitzava.
0: L'agafava,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que guai. Sí. Sí, és que Fins que ens féssim grans va ser com això, la primera cançó que vaig publicar, i realment no sabia què esperar-me, perquè la vaig escriure a l'estiu del 2023, perquè sentia, bueno, va ser en el moment que vaig sentir que una amistat meva de quan era petita, a la infància, ja s'havia perdut completament, perquè al final, quan creixes, doncs us convertiu en una versió de vosaltres que és totalment diferent al que quan ets un nen, òbviament, no? I al veure que això, que ens veiem pel carrer i era com... que ja era com que no ens coneixíem, saps? Com si no hagués passat res. I em va fer com pena, i vaig escriure la cançó i la vaig guardar. I després, a la uni, bueno, a la uni vaig començar com a produir més i tal, i vaig dir, pues agafo aquesta, que jo crec que podria quedar guai. I em va agradar com em va quedar, i va ser com, bueno, la publico. Sincerament, no ho vaig pensar molt. Va ser com, la publico, i no vaig fer res, absolutament res de promo ni res, vaig dir, venga, pam. I va ser molt guai, molt especial veure com... gent que coneixes i gent que no coneixes, que, bueno, els típics que coneixes però no coneixes, saps? La gent, tipus, no sé, ràndoms de l'insti o ràndoms que et segueixen i no... Bueno, pues que et recolzaven i et deien, buah, he connectat amb la cançó, m'ha agradat molt. I, jo, és superespacial, la veritat. Que jo seguiria fent música igual, però també és com que t'empenyen a seguir i a ser sincera i a obrir-te al 100%, perquè per això està l'art, no? Per deixar anar tot i sí, sí. Que sí, és molt guai.
0: Ai, és que no... Ho dic en sèrio, o sigui, el que has explicat de la història és una cosa que a mi sempre m'ha preocupat molt. És com, no sé, o sigui, jo quan... Ja em poso amb les experiències meves, però és que...
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo a primària, jo tenia un amic que se'n va anar, vale? O sigui, se'n va anar del col·le i jo em vaig quedar sol. Llavors, doncs, després vaig connectar amb una gent que a primer d'ESO ja va ser com adéu. O sigui, amb un estiu va ser com que va desconnectar tot i és una cosa que realment a mi sempre em preocupa de perdre una amistat, perquè és com que has estat molt de temps amb aquella persona dedicant-li el teu temps i de cop és com que s'esfuma.
1: Sí. Bueno, si la perds, ja et dic, és per algo, també. Yeah. Perquè al final les amistats... És que també les amistats també van una mica amb les èpoques de la vida. Vull dir, i és això. Si una amistat ha de durar, durarà. O sigui, també no cal que et vegis amb els amics com cada setmana. Hi ha amics... Bueno, jo tinc amigues que ens veiem... Clar, perquè cada una està estudiant una part diferent de Catalunya. I ens veiem com una vegada cada 3 mesos. Però igualment, encara que no parlem, o si parlem, quan ens trobem és com... com sempre, saps? I és això. Si no s'ha de perdre, no es perdrà, jo crec. No sé.
2: Sí.
1: No
2: sé. Bueno, jo crec que tampoc cal com forçar que segueixi igual. Vull dir...
1: Si has de forçar molt...
2: Jo tenia una amiga que no hem deixat de ser amigues. Ens trobem, saludem, no sé què, parlem, però no, més enllà d'això ja no parlem més. Però, o sigui, clar, jo no vaig com posar-me, esforçar-me tota l'estona a això de continuar, com ha dit la Joana, si no continua, no continua. No passa
1: és que res. Si has d'estirar tant del carro, també, si l'altra persona no dona, ja està, prou. No parem aquí, saps?
0: Sí. Bueno, seguim, sí. Que ens hem estancat molt. No, però, bueno, està bé, o sigui, realment obrir-se és molt maco.
1: Sí, va molt bé, Va molt bé, la veritat.
0: Vale, seguim. Quan vas començar a penjar les teves primeres versions, les teves primeres cançons, et posaves molta canya tu mateixa o... Bueno, és que això ens ho has acabat contestant. Era, bueno...
1: Sí. A veure, o sigui, jo sóc una persona molt exigent amb mi mateixa i fins que no dono per acabada una cançó... Bueno, és que mai la dones per acabada realment. Al final és com que jo la dono per acabada perquè ja està. O sigui, l'he... repetit tantes vegades que l'escolto i em genera, o sigui, absolutament res, com ja no sé què fer, ja no sé. Llavors és com que la deixo i dic, ja està, prou, la penjo. Però sí, o sigui, realment no m'ho vaig pensar molt, però perquè m'ho havia pensat tant anteriorment, tenia tantes ganes com de començar a publicar, que quan la vaig tenir ja preparada en màster va ser com, bueno, pues la penjo i ja. Realment com que tampoc, la gent tampoc s'ho esperava, és que dic, si faig promo, què faré promo per la meva àvia, per, saps? És que no sé... D'igual, vaig dir, la penjo i ja està, no passa res.
0: Bueno, la nostra promoció també va ser una mica horrible,
2: És
0: tu
2: te'n
0: recordes la nostra promoció del primer programa? Un post que hi posava, ens veiem el 18 de
2: això. Encara està penjat. Encara està penjat.
1: És que és difícil,
2: És història, és història. Ja.
0: És història, allò no es pot borrar,
2: No, és història.
1: No, sí, sí. Jo vaig penjar un post... Bueno, em vaig fer un compte de música i vaig penjar un post a la meva compte personal i vaig posar dia 13 de nova cançó, que dius, a ver, bon dia, qui ets? Però sí. I vaig posar Juna de sobte, qui és la Juna? Bueno, ja se sabrà.
2: I... Bueno, però així començar ja com...
1: Bam.
2: Directament com si és com... Jo ja sóc una estrella, no? Pues,
0: tu t'ho has de creure, al punt final.
2: Tu t'ho has de creure, o sigui... Has de...
1: Sí, t'havien dit, qui és la Juna? Bueno, pues res.
0: Pues soy yo.
1: Ara ho has... Sí,
0: hola. Hola, bones.
1: Bueno, clar, qui és la Juna? Perquè em dic Abril jo, realment. O sigui, per posar en context si algú ho està escoltant i diu que, vale, això. Em dic Abril, realment.
0: Això, i com vas perdre la vergonya, no? Perquè jo, per exemple... Bueno, jo i la Lia no ho sé, però el primer programa... No, mentida, el primer programa encara va anar prou bé. Programa pilot. Gravat
2: programa
0: el
2: pilot
0: juliol.
2: Perquè no es va emetre mai.
1: Ah, sí. Okay. Vale, guai.
0: Horrible, o sigui, un programa que havia de durar mitja hora.
2: És que, a veure...
3: Normal.
2: Mai havíem fet ràdio abans.
3: Clar, és normal.
0: Ja, ja, però és que va quedar horrible. O sigui, jo el vaig escoltar l'altre dia. Horrorós.
2: Jo no
0: l'escoltem mai. Espero que mai es publiqui.
2: Jo no l'escoltem.
1: És una anècdota divertida ara, no almenys?
0: Sí, sí.
2: Com... sí.
0: Bueno, per mi sí, sí, sí però sí. Segurament també la gent se te'n pot riure.
2: Sí, sí. Per això...
1: Ai, ara vull escoltar.
2: M'he de publicar.
0: Et passarem un trosset.
1: Vinga.
0: Què no ha dit, llavors, això? Com vas arribar a perdre la vergonya de... Doncs ho publico, perquè sí que sí. Et vas tirar com una mica a la piscina, però...
1: Sí.
0: Després el... Vale, aterro, o sigui...
1: Ja, a veure, realment, o sigui, jo he tingut sort que durant la meva vida, com que he anat al conservatori, he fet moltes audicions tocant la guitarra i això, vulguis o no, també t'ajuda com a... Bueno, ja, cantar en directe també és com, bueno, va, vinga, és una vegada... Però publicar música, música... És que no sé, és com que tenia tantes ganes que em vas... I estava molt segura del que faig, perquè a mi m'agrada molt i li poso tot el meu cor, i llavors és com... Ho publico, i si hi ha gent que li agrada bé, i si no, també. O sigui, si hi ha algú que s'enganxa i mira, i m'ho vol dir, buah, m'ha agradat el tema, guai, però si no, m'és igual, jo seguiré fent-ho perquè m'omple a mi, saps? I quan componc tampoc penso en complaure a la gent de, ai, aquí... ho he de fer per una transició a TikTok, no, és que per a nada, o perquè se'ls hi quedi més, no, que va, jo ho faig per mi i si els agrada, doncs pues, superbé. I és això, sí,
0: ho
1: sí,
0: agafi
1: sí,
0: qui
1: sí.
0: Vulgui, no?
1: Sí, exacte, és com, sí, i si vull fer una introducció d'un minut, fer una
0: endavant.
1: Introducció d'un minut, no, sí, no sé, és com absurd, saps? Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues, bueno, moltes gràcies per comptar.
1: Sí, és que fa respecte, però bueno, al final, si es fa molta il·lusió, és com, bé, ja està, pot, saps? És com que ho supera, no sé.
2: I si poguessis viatjar en el temps i parlar, doncs, amb la Juna de fa 5 anys, quin consell li donaries? Ja volies fer música o no encara?
0: Si vols que sigui una mica menys, pot ser. Si vols que sigui una mica més, pots, eh?
1: Bueno, fa 5 anys, quants anys tenia? Espera't. 15. 16. Que no, què dic? 14, 15, vale. És que no sabia ni Juna ni res. O sigui, estava confinada i estava... Encara no havia ni començat a compondre... Clar, sí, no fa 5 anys.
0: Fa 5 anys del confinament?
1: Sí. Ah, no, fa més!
2: Sí, fa 6.
0: Fa més?
1: Fa 6! Espera't. Fa 5 anys. Ah, vale, 2021.
0: Sí.
1: Ok. Però és que jo no sé ni quin any estem,
0: quedat,
1: que mal.
0: M'he quedat bugejat i jo, com que fa 5 anys...
1: Jo em pensava que estava el 2025 ara mateix, vale, no, 2026. Doncs, pues, després del confinament, és que realment encara no estava component música com a tal, però quin consell és la pregunta?
2: Sí.
0: Sí, quin consell li donaries a la teva persona d'aquest moment?
1: Buah, que no em ratlli tant i que no vulgui ser tan perfecta, perquè és que jo... És com que... Bueno, perfecta. És que volia arribar a tot arreu i hi ha vegades que no es pot arribar a tot arreu. I jo en ese entonces... Estava com molt estressada, perquè a l'institut que anava, a l'ESO, mataven a feina, a deures, tal, i anava al conservatori, i era com que no dormia quasi, o sigui, estava tot el rato fent deures, o sigui, i és com, chill, o sigui, no fa falta tampoc tant d'estrès, has de gaudir també d'aquells anys, saps, de l'ESO, que és, joder, és guai, a veure, és una etapa una mica, saps, però realment és xula, quan la recordes és com, bueno, és una època més, i no sé, pues suposo que li diria, chill... Mira al voltant, si... Oye, si... No sé, chill. Perquè... I sobre la música... Passa tu bé tocant la guitarra. És que no sé, és que no componia. Llavors, no sé. Però...
2: I una cosa, jo tinc una pregunta abans, que he mirat i no la tenim apuntada. D'on ve Juna?
1: Juna, buah... És que jo, o sigui, em dic Abril, no? I què passa? Que a Catalunya hi ha dues Abrils que fan música, ja així en català i això.
0: Ah, sí, jo sí. Conec a una...
1: La valenciana.
0: No sé, una que fa Aymara.
1: Aymara.
0: Aymara, ta quina vi... Espera, vaig a mirar quina és.
1: No sé qui, no sé, és que jo sé que n'hi ha dues, una valenciana i una de Lleida, i llavors va ser com, no em posaré
0: crec
1: a mi.
0: Crec que és la de Lleida.
1: La de Lleida. Pues clar, i jo dic, ai... No, no, i a part m'agraden, eh? O sigui, la seva música tampoc l'escolto molt, però... Em sortien per Insta i dic, ai, que guai. Es diuen Abril, que mal, però... Llavors vaig dir, vale, m'he de posar un nom artístic, perquè no em posaré Abril Vidiella, perquè és que no sé, no m'ha donat les vibres, no m'agradava, que és el meu nom, saps? Llavors vaig dir, bueno, doncs, no sé què em va agafar, dic, ai, que graciosa que estava aquell dia, em posaré Juny, perquè és com Abril, Juny, un altre mes.
2: Ah.
1: I llavors... sí, sí, és com... Locura. I llavors estava mirant TikTok un dia, això fa com 3 anys o així, i em va sortir... Una noia que començava a treure música es deia Maig. No sé si la coneixeu.
0: Ai, sí! Ai,
1: la
0: sí, m'encanta! M'encanta, t'ho juro!
1: Doncs sí, clar.
0: És que, bueno, no puc res. No he dit res.
1: Sí, doncs em va sortir la Maig i en aquell moment encara buscava productor, imagina't. I va ser com, jo, es diu Maig, no em puc dir juny. I llavors vaig fer com una variació i vaig dir, pues Juna. I després vaig dir, és igual, què estic pensant? Si estava fent bat, en plan, d'igual, perquè ja començava a fer música i a pensar, però vaig dir, és igual, deixa-ho estar. I un dia estava jugant a l'Animal Crossing amb el volum... Sí, pues, estic enrotllant heavy, però bueno.
0: Tranquil·la.
1: És que dic, no sé què dic ja. Bueno, estava jugant a l'Animal Crossing amb el volum en plan mutejat i estava escoltant el nou àlbum de la Rita Payés en aquell moment, que era Del Camino al Camino, que va sortir a l'estiu del 2024. I estava com escoltant l'àlbum per primera vegada jugant a l'Animal Crossing. Pues, no sé. I llavors, de sobte, va començar a sonar una cançó que va ser com, buah, què és aquesta que estic escoltant? Perquè, clar, estàs jugant i ho tens com de fons, però de sobte... Vaig sentir que... Jo havia dit, Dios, què estic escoltant? I vaig mirar la cançó, o sigui, no sé, va ser una... Màgica. Saps aquelles cançons que l'escoltes com la primera vegada i és com, Dios, i ja no es torna a repetir? O sigui, quan sí. L'escoltes ja... Pues això, i vaig veure que es deia Juna, la cançó, i vaig dir, ja està. Em dic Juna.
0: Vale, he trobat el d'on és. Aquesta Abril que jo havia escoltat
1: sí.
0: És de Benissa.
2: És ah.
0: Benissa, no sé.
1: Benissa.
0: Benissa,
1: ah,
0: sí.
1: Sí, no? Suposo, perquè a mi
0: sí,
1: no sona que això estigui...
0: Sí, té pinta de València. Sí, no? Bueno, el seu sí, Instagram tot... és Abril tot,
1: sí,
0: tot l'any.
1: Aquesta és la valenciana.
0: Vale, doncs aquesta. Jo pues havia escoltat
2: és,
0: aquesta.
2: Sí, és sí. Molt guai això de la història del nom, eh?
1: Sí, és així. Llavors, quan vaig veure que feia Juna aquella cançó, doncs pues ja està, em dic Juna 100%. Sí, sí, llavors...
2: Jo o sigui, això... O sigui... De que hi hagi una cançó i que després tu, després de la cançó, diguis va, buà, em fico el nom aquest, no sé què.
1: Sí.
2: Jo volia fer un grup No, el nostre, un altre.
0: Ah, no?
2: I li anava a posar el nom d'una cançó. No sí. Va sortir mai el grup.
1: Un grup de música.
0: Quin nom?
2: Sí.
1: Ah.
2: Es deia com una de Queen. Com
0: és
2: una
0: veritat.
2: Queen.
0: Aquell...
2: La de Queen i David Bowie, com es deia? Bueno,
1: Que guai.
2: Com aquella.
0: Algo de R.
2: No.
0: Sí.
2: Under Pressure.
0: Això.
2: Aquella.
0: Jo sabia que hi havia...
1: Ah, volies fer Under Pressure al
2: sí,
1: grup.
2: Sí, al grup. I la mare d'una amiga va dir, canvio-lo que no el sé pronunciar.
0: Bueno.
1: Home,
0: és que jo...
1: Under... Clar.
0: I et recordo quin nom, així una mica de broma, li vam posar aquell que vam fer tu, jo i la Berta?
2: No vull saber-ho.
0: 15. O sigui, hi ha una cançó que es diu 17... I li vam posar 15.
2: També hi ha una cançó que es diu 15.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Bueno, doncs això. Jo pensava que anava a dir això i jo... Ai, mira.
1: 15,
0: no.
1: 17.
0: Sí.
1: Oye, crec que hi ha un grup de K-pop que es diu 17, eh?
0: Sí.
1: De 17 sí, sí. Tios, no?
0: Crec són que 17?
1: Sí, són un munt.
0: Jo sabia que existia aquest grup, però
1: sí,
0: no
1: sí,
0: sabia 17, que eren 17.
1: 17. Ja, és que és una locura.
0: Mare de Déu,
1: és
0: santíssim.
1: Una classe, allò. Tal qual. Sí.
0: Mare
1: meva. És boig,
0: vale,
1: és boig.
0: Seguim. Vale, anem ja al present. Va. Mínimament. Vale, bueno, t'anava a dir, acabes, fa una mica de temps ja, que quan vas llançar la de...
1: La de Fins que ens féssim grans? La primera?
0: No, espera.
1: Ah,
0: Confiant
1: la
0: és fàcil.
1: Al març.
0: Març, sí.
1: El 13 de març, o 14, o 15, o 16.
0: És que recordava que era... Era pel març, però pensava, és que no la vull pifiar, jo tampoc.
1: El mitjans de març va ser, sí, sí. 14, crec, eh?
0: De fet. 13.
1: Oh, quasi. Bon dia, bon dia.
0: Potser era el 13 al vespre o alguna cosa així.
1: El 13.
0: Vale. Això, i la vas treure amb el Cesc.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, com va sortir aquesta col·laboració?
1: Bueno, és que el Cesc i jo anem junts a classe, eh?
0: I
1: sí, estudiem els dos producció musical i és com que o sigui, ens portàvem bé i tal, però no sé, mai havíem col·laborat com a tal, anar a l'estudi i provar de fer alguna cosa. I ell està començant també com a posar-se més així en sèrio a fer produccions per altres i tal, i em va dir, si anem a l'estudi algun dia i provem de fer alguna cosa. I jo, vale. I llavors em va com enviar, perquè per no anar allí com des de zero, perquè és més difícil, perquè clar, realment tenim com 4 hores quan anem a l'estudi, perquè anem a l'estudi de l'escola, i tenim com 4 hores.
0: Teniu un estudi a l'escola?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: guai!
1: Sí.
0: Jo vaig veure que el Cesc estava muntant un
1: estudi
0: al mig
1: sí,
0: de la muntanya.
1: Sí, se l'està fent ell.
0: I sí. pensava que tenia com un estudi provisional a algun lloc.
1: No, és la, a l'estudi que surt... Bueno, estem aquí desvelando los secretos. Però l'estudi que surt al seu Instagram és el de l'escola. Ui, perdó, eh? No.
0: Bueno, i... Em sap greu.
1: Ui, ho sento, sí. I llavors teníem 4 hores, i jo sé com, bueno, doncs hem d'anar una mica, saps? I em va enviar la nit abans, o uns dies abans, no me'n recordo, com una base que havia fet ell a casa seva amb l'Abelton tal, i em va dir, t'agrada? I dic, ai, sí, està guai. I llavors, a partir d'aquella base, vam anar a l'estudi i vam començar a fer...
0: Nah. Lo dels I lo dels sí. paperets va ser aquell mateix dia?
1: Uah!
0: Bueno, no ho vas veure? Vale. Bueno, explica-ho tu, bueno, ho explica jo. I jo.
1: Bueno, mira, seré honesta, això és fort. Allò... No va ser real. Estava actuat.
0: Oh.
1: Ja ho he dit.
2: El què?
0: Vale.
2: És que estic com... Jo visc en una cova. Jo és que visc en una cova.
0: Lian, no vius en una cova.
2: A vegades sí. O sigui, ja, segons bueno. quines coses...
1: És que vam fer un vídeo com per promocionar la cançó abans de que sortís, com que anàvem a l'estudi i traiem com paperets i havíem de fer una cançó amb les paraules que sortien. I vam com... Va ser molt... Bueno, clar, és que la teníem feta. I llavors...
0: Ja la teníeu feta.
1: Clar, clar, va ser com anem a promocionar-la. Perquè pensa que, buah, estic aquí traient tota...
0: Bueno, és teu també, o sigui que si tu vols treure... Sí. Tu pots treure la meitat.
1: No passa res, que vull ser honesta.
0: Tu pots treure la meitat.
1: Bueno, no,
0: una,
1: si vols dic...
0: L'altra meitat ja...
1: Si vols dic... Ah, no, és que va, vam anar a l'estudi i vam dir... Ai, si fem una cançó a partir de paraules en papers... I vam treure els papers i vam sortir... Quina era? Espiral?
0: Espiral?
1: Confia... Desconfiança... I vam fer una cançó amb aquelles paraules.
0: Jo me'n vaig recordar... Jo tinc el cap gravat al... Mare meva, he vist risotto.
1: Ah, sí, perquè sóc tont... Bueno, perquè vam posar les paraules... Bueno, sí, ja, jo ho dic, ho sento, és igual. Vam posar les paraules que sortien a la cançó. La espiral, tal, no sé
0: I
1: què.
0: I surt risotto?
1: I jo sóc tonta, perquè hauríem d'haver posat com paraules que estan a la cançó i punt, no? Llavors, ah, espiral, estic en una espiral, oh... I jo vaig posar risotto, perquè vaig dir, pues anem a posar paraules random perquè sigui més natural. No sé, vaig posar risotto i vaig posar com, jo què sé, paraules random. I clar, de sobte va sortir risotto i dic, és que per què poses risotto, tio?
0: Però tu vas treure un paper que hi posava risotto.
1: Sí, sí, jo vaig dir, vaig escriure risotto. Però no sé per què, perquè si hem de treure papers i hem de sortir les proves de la cançó, perquè dic risotto? Bueno, és igual.
0: Bueno.
2: Que guai.
1: Sí.
0: Ai, quina manera més guai de fer una cançó.
1: No, no, sí. No, realment, vam anar a l'estudi i vam començar a fer... Vam començar com a tirar melodies random, ell, jo, i a partir de les melodies va ser com, hòstia, estic dient confiar no és fàcil. Bueno, o sigui, com quan cantes així com amb una llengua inventada, és com, ai, sembla que hagi dit això, i construïm a partir d'això. I el Cesc i jo és com que ens entenem molt a l'estudi, i llavors és molt guai perquè anem com quasi sempre cap al mateix lloc. I és molt guai, sí. Sí, sí, està molt bé, la veritat.
2: Pues... Jo no sabia això, jo de que visc en coves de vegades.
1: Que mal, bueno, jo ja ho he dit, ho sento. Moltes vegades passa això, que els vídeos estan un poco actuats. No passa res.
0: Nosaltres hem fet algun vídeo...
1: Jo en faré un de real.
2: No encara.
0: No, oi?
2: No encara.
1: No, jo normalment no, són reals, eh?
0: Vam fer un vídeo, vam gravar-lo, no el vam arribar a penjar, però el vam gravar.
2: Ah, sí.
0: Una casa
2: ui,
0: teva.
2: Ui, ui, ui.
0: No, no, no vulguis no. saber el que vam gravar a casa teva.
2: Després ho expliquem, si vols. Algun dia ho explicarem.
0: Sí.
1: No, o sigui, bueno, normalment
0: l'últim dia traurem tota la... Tota, tot, eh? O sigui, t'ho juro que... L'últim dia tothom escoltant perquè es treu tot. I m'he perdut. Espera, on estem? Ah, sí. Espera, li estaves dient alguna
2: cosa? Sí, no, però no pregunta.
0: Ah, digues, digues.
2: Les teves cançons, doncs, són molt personals, no? Quan escrius, et surt més com una forma de desfogar-te o penses també en doncs, la gent que ho escoltarà? No crec, no? Que has dit abans que yeah. és com sí. si no els agrada bé i si ets agrada també.
1: Sí, sí, això ho penso. Però és que realment, clar, abans, com que no penjava música, doncs no ho pensava amb la gent que ho escoltarà, perquè com no ho escoltarà ma mare si li ensenyo, saps? Però clar, ara vulguis o no, és molt difícil no pensar en la gent que ho escoltarà. Però realment, quan estic com escrivint, prefereixo no pensar, perquè ara que jo porto com més temps escrivint des d'aquest tret música, si quan estic escrivint penso en que hi ha gent que ho escoltarà, és com que ho tinc, bueno, ho sé, i és com que canvio la manera d'escriure. I em surt horrible, no em surt bé. Llavors és com, escric el que em surt, si és una, caca el que em surt. És igual, és que m'he de com deixar també fer cançons que no m'agradin, perquè si no, hòstia, és impossible que totes les cançons que facis t'agradin, saps? I em faig un munt que dic, però ja està. I ho deixo anar tot i ja està. intento no pensar en la gent que ho escoltarà. Amb realment, jo crec que si ets més sincer i més honest, acabes també connectant més amb la gent, saps? Mm. Que si no, jo crec que es nota molt quan cantes algo que no... Que no, no sé. No sé, no ho podem
0: fer. Això, sí. Si haguessis de definir el teu so, per dir-ho així, en tres paraules, que la primera... És que se m'ha caigut el boli, perdó. Que la primera fos l'estil, no? Tipo, lo normal. Sí. La segona fos la vibra, el que coneixem ara com a vibe. I la tercera fos el gènere.
1: Sí.
0: Quines et vindrien al cap?
1: Clar, és que jo realment penjades tinc tres cançons, però... la música que faig normalment, confia, no és fàcil, realment no representa la meva música, eh? Va ser com un experiment així que vam fer amb el Cesc de vinga, anem a l'estudi a veure què surt. Però jo normalment si començo des de la guitarra, perquè és com, no sé, la manera que em surt i em va i em funciona més. I llavors, doncs això, la meva música, i ara estic preparant un EP també amb un productor de Barcelona i cantautor i un artista que es diu Eloi Sayrac, i ho estic fent amb ell, i estem fent com un EP que, bueno, la temàtica és la nostàlgia. I llavors s'assembla una mica fins que ens féssim grans de sonoritat i tal. Bueno, té tocs una mica més moderns, potser amb la producció, no és tan com convencional. Però, a veure, estil... A veure, jo crec que faig... No sé, jo sempre dic que faig pop indie intimista. Perquè no sé... Sí. Sí, perquè, bueno. A veure, és pop, no? No és... És pop indie, sí, pop, sí. Sí,
0: sí, lo de intimista.
2: És com que... A veure, no sé...
1: No, intimista.
0: Com... Wow,
1: intimíssim.
0: És una botiga, oi, això?
1: Intimíssim. Sí, no, sí. Intimista.
0: És que jo m'he quedat amb íntim i algú més.
1: Perquè sonia la botiga d'intimíssim.
2: Sí, perquè... No, o sigui, a veure, és com que... No sé si això, però és com que t'és, és una pregunta, t'és com difícil definir el teu so en un gènere?
1: Sí, és que sí, perquè realment jo encara estic com trobant el meu so, llavors, bueno, és que costa molt com trobar el so d'un, no? Llavors, sí, de moment, jo crec que faig pop indie intimista. És que no sé com dir-ho, perquè tampoc és pop. És que pop és molt general.
0: Et pots inventar un gènere, eh? O sigui,
1: sí. No, jo crec que ho puc encasillar. Jo crec que ho puc encasillar en algun lloc i jo crec que diria això. Però clar, dir pop és com massa general, saps? És com, bueno. Sí, m'agrada la carn. Joder, però quin tipus de carn? Sí. Diria això, però a veure... Si algú té alguna proposta, millor me la dieu, perquè en pop intimista és un poc, no sé...
2: Nostàlgic.
1: Sí, no sé.
0: Bueno,
1: de moment
0: sí.
1: Estic així, amb aquesta vibra. Sí, de moment sí.
2: I quina relació tens ara mateix amb, bueno, les xarxes socials? Ho vius de manera natural o a vegades cansa haver d'estar com sempre connectada a veure què penjo, a veure no sé què faig?
1: Uf, sí, cansa. Sí que cansa.
2: He de fer un vídeo perquè la gent escolta el programa d'avui. Perdó, això ja ens estem anant al conrat i a mi. No, però...
0: És que això ens interessa a
2: nosaltres. Sí, és que, clar... O sigui, molta gent al que li hem preguntat és com que sempre té com idees de què penjar xarxes, no sé què, però és com nosaltres, què fem? Hola, avui el programa d'avui tenim a la Juna. És com molt...
0: Jo t'havia fet
1: molt
0: una...
1: Difícil, eh?
0: Jo li havia fet una proposta a la Lia molt maca, que no l'hem acabat fent. Bueno, jo he gravat mitja proposta.
1: Bueno. Jo he de dir que els vídeos que he vist a mi m'han fet gràcia, eh? A mi m'han agradat. Bueno, un que vau gravar al carrer, a mi m'ha agradat.
0: Aquí al costat.
2: Davant, sempre.
1: A mi m'ha agradat aquell.
0: Però jo trobo que són sempre molt sosos. Hola, som la Lia i el Conrad.
2: Ja, hauríem de trobar alguna cosa més divertida per fer.
0: El que vam fer la setmana passada em va semblar molt guai.
2: Bueno,
0: l'únic.
2: D'aquí poc sortirem al carrer a preguntar.
1: Oh,
2: què et sembla aquesta cançó? Li posem una cançó teva. Què et sembla aquesta cançó?
1: M'encanta aquest contingut.
2: Pots dir-nos què et sembla, sisplau?
1: Ah, molt bé, aquests vídeos són... Jo me'ls trago tots, els del carrer, eh? Sí.
0: I
1: llavors que són uns vídeos que dic, per què m'estic tregant això?
0: Perquè llavors vols saber... Que...
1: Sí.
0: Et dona FOMO que no sàpigues això.
2: Fa molta FOMO.
0: Tu, maleïda FOMO de...
1: Sí. Quin és el teu primer record a la universitat? I jo, per què m'ho trago? Pum, m'ho trago. Sí, són bons, eh, realment.
0: Llavors, això,
1: sí.
0: Les portes tu, les xarxes,
1: sí,
0: o...?
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí, és que no sé, és com love-hate, saps? perquè, o sigui, òbviament avui en dia has d'estar xarxes perquè si no, no existeixes, vale? I és com molt, sí que és cansat haver d'estar pensant tot el rato, hòstia, ara fa... és que per jo sóc una mica inestable, perquè, bueno, però perquè també tinc, estic estudiant, estic vivint.
0: Perquè, com... per si no ho sabeu, els artistes tenen vida, que a vegades això a la gent li costa entendre-ho.
1: No, clar, o sigui, i llavors moltes vegades dic, vale, estic a tope una setmana, que dic, vámonos, i després estic com 2 setmanes, 3, sense penjar res, i ja m'ha començat, ara, per exemple, fa molt que no penjo res per Instagram, bueno, i per TikTok també, fa molt, i llavors és que TikTok m'és igual, m'és igual TikTok, perquè és com que m'és igual, allà puc penjar com coses més que... I per Instagram és com que em freno més, no sé, perquè és com més personal l'Instagram, no? És com que...
0: Jo l'Instagram no el trobo més professional. Sí. O sigui, no professional,
1: sí,
0: sinó...
1: Sí.
0: El TikTok jo el trobo sí. Més, tipus...
1: Que pots fer el que vulguis
0: sí.
1: Allí, saps?
0: O sigui, és com una xarxa que jo no hi penjo res perquè no en tinc, però... Tu em dius...
2: Pengem de sobre una antena.
0: YouTube, tu em dius YouTube, TikTok, Instagram. Jo et dic, el YouTube... Jo, per exemple, jo només faig servir el YouTube perquè no tinc res més. Vale? Llavors, jo...
1: Oh, que bé.
0: Ja. No, bé, depèn, de, bueno, depèn sí. Del moment, eh?
1: Sí, sí. Però has decidit tu treure't Instagram?
0: No, no en tinc.
1: Ah, no en tens? Oh, no que en bé, tinc. No te'l facis, eh? No, si ja tens el de joves en antena...
0: No, bueno, és que, no, no, si no tinc...
2: El de joves en antena.
0: Jo no tinc... O sigui, l'aplicació Instagram no existeix.
1: Instagram, és que Instagram et roba molt, eh? Et roba molt, et roba molt de temps, eh?
2: És que... És, que...
1: és una mica tòxic, eh, també? O sigui, no. No,
0: mica...
1: vull dir, depèn de l'edat que tinguis. Jo crec que va tenir Instagram massa jove. O sigui, jo crec que amb 13, 14 anys... Amb 14 anys no havia de tenir Instagram.
0: Però aquí, a partir tenir. De quina hora crec... Ai...
2: De quina edat?
1: Quina edat?
0: A quina hora? Uau. Doncs mira, jo crec que a les 6 i quart estarà bé.
2: Edat joves en antena.
1: L'edat per començar a tenir Instagram, sí. Mínim 16, jo crec. Jo crec que el 16 ja ets prou madur com per saber quin contingut... Vale, quin contingut no, perquè és que tan... Uf, hi ha jo... molta merda, eh?
0: Ja, però bueno, és que...
2: Edat joves en antena.
0: No passa res.
1: Que mal.
0: No passa res. Va haver un dia que l'Alien va començar a cridar com una mala cosa.
2: Sí.
0: Tranquil·la.
2: Un cop li vaig dir que es menjaria el micro. No, o sigui...
0: Mentida, no és un cop, són molts més.
2: O sigui, vull dir, és això, és...
0: El tècnic de so ho afirma.
2: És molt bon rotllo aquí tot. Bueno, això, no?, que, això que sí. Has dit, que creus que... Com que el TikTok t'és més igual perquè pots
1: sí.
2: Com...
1: És que també...
2: Pots penjar un vídeo... O sigui, jo crec que el TikTok... O sigui, si algun ratillo ara agaféssim el mòbil i ens l'havéssim parlant tal qual, vull dir, jo crec que això aniria Ostri. Més cap a TikTok que cap a sí, Instagram, sí, perquè sí, Instagram és com...
1: És que el contingut és diferent, gens, també vulguis o no, eh? Bueno,
0: nosaltres no, acabem això... penjant ben bé el mateix a tot arreu?
2: No, ben bé sí. No, pengem exactament el mateix.
1: Sí. No, jo més o menys també, però TikTok potser feia un vídeo... Ui, TikTok, mala de Déu. Potser feia un vídeo un poc més low-kit, bueno, low-kit, però... És igual.
0: Més és personal, igual. Més...
1: Sí. És que TikTok, no sé la gent que em dona like, sincerament. O sigui, la gent que em segueix per TikTok no sé qui són. I a Instagram sí. Llavors és...
0: Ah! No ho pots veure?
1: No, sí, sí, sí, ho puc veure.
0: Ah, vale, pensava,
1: sí.
0: Com?
1: Però és com... Gent, em segueix gent random a TikTok, perquè jo abans a TikTok penjava memes. Perquè... Memes. Perquè vaig pensar... Perquè jo vaig ser una visionària. Vaig pensar, si vull fer música en un futur, he de tenir un poc de comunitat, no, TikTok?
0: Oh, molt bona!
1: I llavors vaig començar molt a penjar bona. Memes en català i se'n van viralitzar alguns i tot.
0: És una molt bona idea.
1: I llavors... Bueno, bona idea no ho sé, perquè llavors ma germana un dia em va dir que és molt ben vist. És que estàs creant una comunitat de memes i quan comences a penjar coses de música la gent dirà... Me la deixo de... I em va passar, eh? Però bueno, és igual, alguns s'han quedat.
0: La gent et segueix donant like i us...
1: Tu... Bueno, no like no tant, però...
2: La gent es pensa que fas de broma.
1: Però s'han quedat. Però és que ara ja només penjo música perquè, o sigui, ja prou, de memes. Hòstia.
0: Jo a vegades crec que hi ha gent que literalment fa like guerreando. O sigui, es queda literalment a un segon del vídeo. I és una cosa que realment jo penso... Com és que no puc saber?
1: No ho sé. És que...
0: Lo de visualitzacions...
1: Treu temps, eh?
0: Lo de visualitzacions és quantes vegades... L'han vist les persones sencer?
2: Sí, no jo crec que sí.
1: Sí. No ho sé.
2: Jo crec que
1: no
2: sí.
1: Ho sé. El cas és que també perds temps quan dius, vale, què puc penjar? I potser algun dia no, dic, vale, va, vull fer un cover, vull fer un no sé què, però quan no estic inspirada, obro TikTok i ja està. Buenas noches, ja no... És que... Oh. Però bé. Bé, és molt estressant el de... T'he d'estar pensant tot el rato en què publicar, però és que al final ho has de fer, saps? I si no vols publicar tan freqüent, doncs no publiques tan freqüent. Però al final és una cosa que s'ha de fer perquè t'has de fer visual, t'has de donar a conèixer d'alguna manera, i avui en dia el més pràctic i més còmode són les xarxes, llavors. És el que hi ha, la veritat. No passa res, a mi no em desagrada, eh? Hi ha gent, jo coneixo... Jo, clar, és que jo a l'escola que ja coneixo molta gent que penja música i és com... Odio gravar-me. Jo no... A veure, em fa molta vergonya, però al final tampoc ho passo tan malament, saps? Llavors, no sé.
0: Bueno, doncs ara canviem una mica el ritme i començarem amb...
2: Les preguntes ràpides.
0: Sí, ui, que m'he menjat mig guió teu, és igual. Comencem.

0: Vale, doncs comencem. Bueno, ja sabeu el funcionament de...
1: Sí, ja l'hem explicat. Si sí, no el sabeu, el repassem. Preguntes ràpides de dues opcions, normalment, i, bueno, això, que va contestant.
0: Sí, ja. Vale. Començo jo.
1: Sí, comences
0: vale. Escriure les cançons de nit o de matí?
2: Més de nit que de matí.
0: Vale, estim jo.
1: Punt pel Conrad.
0: Punt? Sí, sí, sí. Vaig a fer això. M'és igual el que pensis, vaig a posar punts.
1: Sí. Tio, és que tothom és de nit i jo soc l'única de matí. Uah,
2: això, és que el matí jo no
1: persona
2: soc bona.
1: Rara, tio.
2: Sí, no soc bona per res, per esmorzar, ja està. Això per res més, ja t'ho dic.
0: Vale, i a l'hora de produir, vale, música, també és de la nit?
2: Ah, sí. Tarda nit, sí. Sí.
1: Doble punt 100%,
2: 100% al matí, no.
1: Bueno, què prefereixes? Ara no només parlo de fer, sinó de tu anar a veure, no? Festivals com massius a l'aire lliure, tipus Primavera Sound, del Corull, tot
0: Coachella.
1: Això. O un concert en una sala petita, tipus Razzmatazz.
2: Ah, concert en una sala petita, sí, sí, 100%.
1: Punt per mi.
0: Espera, però què... Ah, bueno.
1: Que festival o concert? Punt per mi.
0: Ah, jo he dit festival algun cop? Ah, bueno, sí, jo soc
1: punt
0: més festival.
1: Mi, punt per mi.
0: Però, espera. Sí, però és que tu hi vols anar o que tu vols fer? És que no he escoltat la pregunta.
2: O sigui, preferiria un concert a Razzmatazz que un festival. Bueno, a veure, si van tots els meus artistes preferits al festival, vaig de cap al festival, saps? Però en l'ambient prefereixo el concert, és més íntim, és més proper, és més guai.
1: I si
2: ho
1: poguessis fer tu?
2: Ah, fa la petita també, Razzmatazz.
1: Sí, punt per la Lia.
0: No, no pot, no pot ser això. Vale, ets més de xandall i comoditat o de buscar el look perfecte abans de sortir? Tu què ets? Espera, no. Lia, ràpid.
1: Jo sempre em passo hores per triar la roba que portaré.
0: Ja, jo no passo hores, passo vale. Dos segons.
1: Aleshores...
2: A mi m'agradaria pues poder com... Ai, aquest vestit, no sé què, però és que sincerament al final sóc més de comoditat. A veure, tampoc vaig amb xandall, eh? Però sí, diria... Ai, m'hauria de... És que em fa por, llavors, sí. Mm-hmm. Al final sóc més de comoditat, sí.
1: Vale, doncs... A veure, quin és... això ja no és punt per ningú.
0: És pregunta oberta.
1: És l'últim concert d'un artista català al qual haguis anat com a públic.
2: El de Saxeni, a la FIMA Vilaseca, fa dues setmanes.
1: Vale. Sí, sí, sí,
0: sí. No vas anar al de la Maig?
2: No.
0: Va fer una Razzmatazz divendres?
2: Sí, la... És veritat, sí.
0: La Razzmatazz, sí.
2: Sí, la... que guai. No, no hi vaig anar. És que a Barcelona m'ho he de pensar, per anar.
0: Ostres, és veritat que tu veus...
2: Sí,
0: vale.
2: És que estic no a Reus o a Girona. I a Reus, bueno, el que s'ha de fer per anar a Barcelona ni mig normal, perquè no hi ha

0: arreu. A tot arreu.
1: A tot arreu on puguis.
0: Sí, a tot arreu on pugui, allà estan.
2: Llavors, et fixes més en la producció o l'intentes escoltar com si fos el primer cop?
0: Buah, això ho faig molt, eh? Lo d'intentar escoltar com si fos el primer cop, però és que... realment no fa res clar, perquè tu saps tot i aquí saps aquí el detall, que només, hi ha un piano només a la dreta que fa una nota, que això només ho saps tu, saps? Però és com a veure com reaccionaria, però sí, sempre ho faig. Però sempre ho faig quan ja s'ha publicat, no, ho faig abans que es publiqui. Una vegada ja s'ha publicat, no l'escolto. No l'escolto. Sí. No sé.
3: Vale, i doncs... una cançó d'un altre artista que et fa molta enveja no haver escrit tu. Ui, saps allò típic
2: enveja
3: de...
2: enveja bona, eh? D'aquestes de... ai.
3: Jope, tio, ho hauria d'haver escrit jo. Hauria sigut un èxit.
2: Jo, poca broma, vaig escriure en una llibreta molt abans que la Rosalía escrigui, ai, pengés sí, el Deluxe, sí. Que volia fer un àlbum en molts idiomes. En per què em robes la idea?
3: I jo, quan tenia 8 anys, com que sabia anglès, bàsico, català i castellà, vaig voler fer un àlbum de... 3 cançons que es digués bilingüe, no et fot. I no ho vaig fer mai.
2: T'ho dic en sèrio.
3: No ho vaig fer mai.
2: T'ho dic molt en sèrio, jo. T'ho dic molt en sèrio.
3: Jo també t'ho estic dient en sèrio.
2: Ah, sí? Ah, vale. Vale, és que pensava que m'estaves vacil·lant i jo, bueno... o la senyora...
3: Bueno, a veure, deixem que contesti.
0: És difícil, és que n'hi ha moltes, però suposo que... buah, l'Olivia Rodrigo, cada vegada que escolto la seva música és com... ah! Vull tenir... m'agradaria tenir com el seu cervell durant una hora.
3: Les noves cançons.
0: Saber com pensa.
3: Les noves, les dos?
0: Les sí, sí, m'encanten.
3: A veure, jo diria... m'agrada més la de Drop Dead, la nova.
2: La sí, la de The Cure. És la que menys nova és?
0: Sí, del nou àlbum.
2: Jo la segona no l'he escoltat.
3: La segona, la de The Cure, és que no l'he escoltat sencera.
0: És molt top. No sé, jo, qualsevol de l'Olivia, però a veure, jo et diria, jo què sé, per exemple, la de... com la de Lacey.
3: Ah, vale.
2: La això, de... la mira amb ella, perquè jo de l'Olivia sí. Rodrigo sé poc.
0: Sí.
2: Jo soc la més al món del K-pop, wow. Ara.
0: Pretty isn't pretty. Oh, vaig escoltar... sí, pretty isn't pretty, diré. Ja està, pretty isn't pretty. Doncs
3: pues perfecte.
2: Sí. I un meme de les xarxes socials que t'hagi fet riure molt últimament?
3: Valen els teus, eh?
0: No,
2: valen els que vas penjar.
0: No, no, ja fa uns anys que no ho faig.
2: Això. Es va esborrar? No, o si
0: no,
2: vas
0: no,
2: baixant?
0: No, si baixes... si baixes a TikTok estan. Si baixes a TikTok estan. I ho veuràs. Jo sortint del menjador de l'escola amb 4 quilos de peix, a les butxaques. Sí,
2: estan. Ah, però els feies...
0: els feia jo.
2: Ah, jo pensava que era tipus... busco una foto d'internet,
0: sí.
2: Faig això...
0: bueno, era un vídeo d'internet, no era jo així com una... bueno, i el basque també era jo, és que jo no sé com feia jo, de veritat. Bueno, que era un mem que m'ha fet riure molt, últimament. És que internet és un lloc cruel,
2: és caòtic.
0: A mi m'ha fet molta gràcia els comentaris dels Reels, o sigui, de... bueno, no sé. Sí, a veure, un mem així que hagis... últimament...
2: mira, personalment, el que m'ha fet riure més últimament és aquell del pingüí.
3: No sé quin és.
2: Sí que ho saps, quin és.
3: Hola, vinc a el del Patrici. El del Patrici, yeah.
0: Uau, no sé què és això, eh?
2: Te l'ensenyem després, és el millor moment que pots trobar. El penjarem a totes les xarxes socials allà. Etiquetant a l'home aquell que fa vídeos en tots els idiomes.
3: Que l'ha fet en italià, en xinès, en tots els idiomes. O sigui, és boníssim.
2: A cada vegada en fa català, amb coses castellà... amb cultura. No? Sí. Llavors, doncs, per exemple, el català toca la gaita de cop.
3: Sí.
2: I comença...
0: però és català, no? Entenc.
2: No. Si fa vídeos en coreà, anglès, xinès,
3: ai.
2: Japonès...
3: a saber d'on és el
0: senyor. No, m'estic imaginant algú molt raro, eh? No m'estic entenent.
3: Després t'ho ensenyem.
0: M'estic entenent molt. Vale, perfecte.
3: Vale. Sí, sí, sí. I doncs, descriu la teva comunitat de seguidors en una sola paraula.
0: Amics. No sé, no. Són molt propers. Són molt supportive. És que no em ve en català com es diu. Recolzadors. Supportive, com és?
2: Que et fan suport.
0: Recolzadors. Em sento com molt abraçada, molt... sí, sí, de veritat. Són molt... i inclús gent que això, que no coneixo tant, són molt supportive. Llavors això ho diria.
2: Jo, per exemple, t'escolto molt, t'ho juro.
0: Ah, en sèrio?
2: Espera, sí.
0: Ai, que guai.
2: Espera, descriu la teva comunitat... ah, vale, sí. Això, és que jo vaig llegint i vaig pensar en altres coses. Ah, sí. He vist no sé què de moniato.
0: Ah, sí.
2: Què és això de moniato?
0: Va, sincerament, és que m'agraden molt els moniatos. I llavors vaig pensar... és que no sé per què... no sé com va ser, eh? Bueno, perquè em havia de posar un avió i va ser com... pues, m'hauria de posar com Nostàlgia Fan Club. Perquè com que faig sempre... bueno, l'EP que estic preparant tot, parlo molt de la nostàlgia, doncs pues Nostàlgia Fan Club. I vaig dir, però algo més, no? Nostàlgia Fan Club. Nostàlgia i moniatos. Perquè m'agraden molt els moniatos i suposo que aquell dia em devia menjar un moniato, no ho sé.

0: sorprendre com trobo tots els noms.
1: Sí, és així, és així. No, tampoc em vaig trencar molt la closca, eh? Sí, va ser així.
0: Bueno, ara ja tornem a l'entrevista normal.
2: Però amb ritme.
0: Sí, amb ritme perquè s'acaba.
2: Perquè ens anem.
0: Sí, ens anem. Vale. Per decepció. Espera, això, vale. Comencem amb el futur, ja.
3: Sí.
0: Sabem... Bueno, ens acabes d'explicar que... bueno, ens acabes... Ens has explicat que ja tens com un EP? Bueno,
1: sí,
0: EP
1: l'estic ja acabant. EP. Són, bueno, són 6 cançons, és que per poc però, no és un àlbum.
0: EP?
1: Però és un EP.
0: EP és àlbum?
1: EP és àlbum.
2: Bueno, EP és com entre single i àlbum.
1: Clar. És que no arriba a ser un àlbum perquè són 6 cançons. Llavors és un EP.
0: Però segons qui ho consideres, això? O sigui, tu pots... O tu fas la xarxa?
1: No, no, jo. Bueno, jo i, el meu, i amb la gent que treballo, bueno, amb l'Eloi. I vam dir, és un EP, no? Sí, és un EP. Realment, faig una cançó més i podria ser un àlbum, eh? Bueno, que és si que... li vull dir àlbum, li dic àlbum, eh? Però és un EP, realment.
0: És que estava pensant això, que realment... Mira, àlbum de...
1: Sí, 8. Avui en dia no tenen molts tracks, eh? Els àlbums tenen 8 tracs, per això...
2: Sí, són molt curts.
1: També
2: sí.
1: És pel que dura, perquè l'EP és long play. L'EP, que és l'àlbum, és long play. Llavors, el meu durarà com 20 minuts. No arriba a ser un àlbum, saps? Però bueno.
0: Bueno.
1: Sí, sí.
0: Seguim, espera. On... Ah, sí. Concerts pròxims?
1: Vale.
0: Podem saber algun
1: sí.
0: O no?
1: O sigui, buah, realment és que no sé si... Bueno, no diré dates exactes, perquè no ho sé, perquè encara no s'ha anunciat ni res.
0: Si no,
1: però...
0: si no ho saps...
2: Si no, no cal
1: sí, a veure, l'EP sortirà a l'octubre o així, llavors segur que faré concerts de presentació de l'EP, perquè ja ho he parlat amb gent i m'han dit ok. Llavors segurament faré com concerts de presentació, 2 o 3 de presentació a diferents llocs. I així però segur que faré algun concert a l'estiu. Per la meva zona, el Camp de Tarragona, el meu poble, algú farem.
2: Vale.
0: Tarragona?
1: Pel Camp de Tarragona, sí.
0: Camp de Tarragona, on està això?
1: Camp de Tarragona és com el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragona, sí. És com aquella zona.
0: Uau, seria molt guai que anessis a Mont-roig del Camp a principi d'agost.
1: Puc anar a Mont-roig del Camp perquè està a 10 minuts de casa meva.
0: Ai, que... No, t'ho dic en sèrio.
1: Que random, Mont-roig del Camp.
0: No, perquè hi ha la fira allà i, uau... Uau, parla amb aquella gent. Jo hi vaig.
1: Però...
0: Vaig perquè la meva tinc família d'allà.
1: Ah, doncs jo soc del poble del costat.
0: Vaig a la fira allà.
1: Ah, molt guai. Pues sí.
0: Ai, clar. Sí, tant de bo, que guai.
1: Sí. Bueno, de una. Jo vaig, de una. Si tu m'ho dius, jo vaig.
0: Jo proposant-li coses que no sé ni el meu organitzador.
1: Si tu m'ho dius, jo vaig. Jo tinc amigues a Mont-roig. Bones amigues. A la Ivet, la saludo. Segur que s'escoltarà, sí, sí.
2: Bueno, i parlant de concerts, si poguessis dissenyar el teu festival perfecte, bueno, de música,
1: sí.
2: Bueno, per aquest estiu, sí. En quin lloc, a part de Mont-roig del Camp,
1: clar, és
2: seria,
1: del Camp.
2: I doncs, si poguessis convidar artistes o alguna cosa, qui convidaries?
1: Les preguntes m'encanten, Sí. A veure, el meu festival... Jo faria com un festival com de cantautors emergents, perquè és que és com a tots els festivals canta la mateixa gent.
0: Ja. Yeah.
1: I si ens tornem així loc... No, sí, a tot arreu
0: hi ha un festival de música emergent, o hi ha Vilaseca o alguna
1: cosa
0: així?
1: Sí, la FIM.
0: Això.
1: A Vilaseca, sí. Però és emergent.
0: No tant.
1: Potent, sí. Jo faria com de gent com jo, saps? Llavors, el faria o no el faria? Al Camp de Tarragona. Perquè trobo que es fan poques coses... pocs festivals al Camp de Tarragona comparat amb altres llocs. Llavors jo faré com a Cambrils, a prop de casa. Sí, a Cambrils, al Parc del Pescador. Sí, sí, sí.
0: Que a Cambrils... No sé què penso, és igual. Espera, vale.
1: La platgeta.
0: Hi ha algun objectiu o escenari que et faci... que et faria especial il·lusió arribar-hi a cantar?
1: Doncs mira, tirant cap al meu la
0: tu
1: meva
0: pensa,
1: zona.
0: O sigui, una cosa, pots pensar lo gran, eh? O sigui, si vols dir Coachella, pots dir Coachella.
1: No. No,
0: o sigui,
1: no,
0: t'ho dic
1: no,
0: en
1: no.
0: Sèrio.
1: No, sincerament, algú que em faci il·lusió. M'agafaria molta il·lusió o a l'auditori... Bueno, ara que estic estudiant allí... Bueno, no, diré el primer. Al Teatre Fortuny a Reus, i si no, a l'auditori de Girona, també. O a qualsevol lloc, en veritat, em fa il·lusió tocar tot arreu. Però al Teatre Fortuny seria guai, perquè he anat a molts concerts allí, llavors.
0: Que on està aquest teatre?
1: A Reus.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ho he dit.
0: No ho sé, si ho has dit, no.
1: Posa a Reus.
0: No, o sigui, no. No.
2: Bueno, per anar tancant, quin missatge li donaries a tota aquesta gent que, bueno, del teu fan club... Bueno, fan club...
0: Fan club.
2: Fan club. La del B2 es mostra. No. Bueno...
1: Que, quin
2: missatge li enviaries als teus fans que, bueno, que li agraden molt les teves cançons i que les escoltes?
1: Ai, pues, que moltíssimes gràcies per escoltar-me i que ho sent, bueno, que tinc tres cançons però que d'aquí poc n'hi haurà més i que seguiré fent música i que, no sé, que us ho passeu molt bé, els hi diria, no sé què els hi diria de dir, pues que sigueu amables, sigueu feliços i moltes gràcies per escoltar-me, això, sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí. Una pregunta rapidíssima, perquè ja hem de tancar, eh? Mm. Tu els hi diries moniatos als teus fans?
1: Uau! Ostres, no sé...
2: Jo em pensava... Bona. Jo, quan ho vaig veure, que... pensava que era el teu...
0: Jo també!
2: Com, posava no sé què fan club, no?
0: Sí,
2: no.
0: Fan club moniatos.
2: Jo pensava que es deien així.
1: Ai, no, no, no, hombre, no. No, no, però, bueno, és que jo no considero ni que tinguin d'esto. Bé, fans, però moniato... Oh, és molt bona paraula. És una mica com insult, però és bona, eh? Clar, perquè si ets un moniato... Clar, si ets un moniato no sona molt bonic. Però sí, és bona, eh? Ja està.
0: I...
1: Ara, sí. Bona nit, moniatos.
2: Bueno, i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres, per preparar aquesta entrevista tan xula.
2: I on et podem, podem seguir per no perdre res del que...
1: Em podeu, sí. Em podeu seguir a Instagram a juna_mp3. Sí. Allí estic.
0: Si ho mireu a l'Instagram o al TikTok, ja ho posarem perquè ho tingueu present. Bueno, i fins aquí el programa d'avui de Joves de l'Antena.

0: bueno, moltes gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta sona amb nosaltres.
1: També volem donar moltes gràcies al nostre tècnic d'avui, que ha sigut el David, que fa possible que tot això soni bé i el programa arribi a la, amb la millor qualitat a les vostres orelles.
0: I gràcies també a la Juna i a la seva mare, que també
1: ens ha acompanyat,
0: per haver estat avui amb nosaltres compartint el seu temps i doncs, les teves idees i les teves experiències.
2: Vosaltres,
1: sí,
2: vosaltres.
1: Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves en Antena, tot junt en minúscules, i a la Juna com a... no me'n recordo.
2: Juna/MP3.
1: Això.
0: I doncs, si teniu idees, propostes o temes que us agradarien del programa...
1: O sou emergents,
0: doncs,
1: també.
0: Exacte, o sou artistes emergents i voleu, que us fem una entrevista.
1: La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts.
0: I molt bona nit i cuideu-vos. Fins la setmana que ve.
1: Bona nit.

0: Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Acabava el darrer programa amb l'últim dels tres capítols dedicats a la batalla d'Anglaterra. Avui intentaré explicar en un petit resum les conseqüències que va tenir la primera derrota militar de Hitler. Però sobretot, dos fets transcendents pel devenir de la guerra. L'atac a la base naval d'Scapa-Flow i la creació de l'SOE, l'executiu d'operacions especials, que en paraules de Churchill tenia la tasca d'incendiar Europa. De l'SOE explicaré també la història de dues dones, dues entre les milers que varen integrar l'SOE, moltes de les quals van donar la seva vida i majoritàriament han estat silenciades per la historiografia, ja que quasi sempre el paper d'heroi estava reservat pels homes. Els sondejos de pau havien fracassat. La batalla per dominar el cel havia fracassat. Quines perspectives tenia Hitler? Com evolucionaria el conflicte? Quin seria el paper dels Estats Units? L'entrega a Anglaterra el 3 de setembre de 50 destructors per part dels Estats Units, un acord que Roosevelt havia aconseguit per fi que prosperés, malgrat la molta oposició dels aïllacionistes, era, malgrat la poca utilitat dels vells vaixells de guerra, l'indici més clar fins a aquell moment de que Anglaterra podria comptar en un futur previsible amb la potència militar encara inactiva dels Estats Units. Fet que es produiria l'11 de març de 1941 amb l'aprovació al Congrés dels Estats Units de la llei de préstec i arrien. Era cada cop més urgent, doncs, aconseguir treure Anglaterra de la guerra. Hitler encara disposava d'opcions a la tardor de 1940. Existia la possibilitat de forçar-la mitjançant una estratègia d'atacs als seus baluars del Mediterrani i de l'Orient proper. Però quan aquesta opció es va esvair també, no li quedà ja més que una possibilitat. L'única que, en la seva opinió, no només era indispensable estratègicament, sinó que encarnava una de les seves obsessions ideològiques més persistents. No arribaria a aquest punt fins al desembre de 1940. Llavors, seria el moment de preparar-se per la creuada contra el bolxevisme. Més enllà de la batalla d'Anglaterra, i amb anterioritat a aquesta, Gran Bretanya ja havia sofert un important cop quan un submarí alemany, un U-Boat, va atacar la que llavors semblava impenetrable base de la Royal Navy a Scapa-Flow. A la matinada del 14 d'octubre de 1939, l'U-Boat, comandat pel capità alemany Günther Priehe, va aconseguir entrar en l'aparentment inexpugnable base naval britànica d'Scapa-Flow i va aconseguir enfonsar el cuirassat Royal Oak. La nit del 13 al 14 d'octubre de 1939, a principis de la Segona Guerra Mundial i als 40 dies de la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya, el 3 de setembre del 39, l'alemany Günther Prien i el seu submarí U-47 es van convertir en llegendes, en haver protagonitzat una de les més espectaculars i sorprenents aventures d'aquella guerra. Colar-se a la base britànica d'Scapa-Flow, enfonsar la cuirassat Royal Oak i tornar a casa. Va ser una gran fita atesa la dificultat que era entrar en l'esmentada base, que estava gelosament custodiada pels britànics, amb poques resquícies per l'accés al seu interior, amb passos molt estrets i forts corrents, i va convertir Günther Prier en un veritable heroi. Scapa-Flow va ser la gran base naval del Regne Unit a l'Atlàntic durant la Primera i Segona Guerres Mundials, des d'on es controlaven els accessos al Mar del Nord i Bàltic, els trànsits pels Canal de la Manxa i les navegacions per la resta de l'Atlàntic. A la Primera Guerra Mundial va ser la base de la Gran Flota de Gran Bretanya. Va ser en aquesta base on, en finalitzar l'esmentada guerra, es van concentrar les principals unitats alemanyes de superfície per ser repartides entre els vencedors. Però en un descuit dels britànics, el juny de 1919, després d'un ordre de l'oficial alemany al comandament, l'almirall von Reuter, van ser enfonsades per no passar per la deshonra de ser repartides com a trofeus de guerra. I a la Segona Guerra Mundial va ser escollida novament com a base de la flota britànica.
1: Podem posar una altra cançó, si vols. Bueno, no. Perquè ara, ara podem posar bé una.
0: Es tractava, escapa Flow, d'un magnífic fondejador d'uns 20 per 14 quilòmetres, amb una profunditat mitjana superior als 30 metres i una superfície d'unes 120 milles quadrades, localitzat a les Illes Orcades, al nord-est d'Escòcia, envoltat per diverses illes, Mainland, Burraith, South Ronaldsea, Flota, Abui i Gramsay, a més d'una barrera d'illots i esculls. Estava protegit amb patrullers, xarxes antisubmarines, barreres, mines, pontons i vaixells enfonsats. De fet, ja a la Primera Guerra Mundial va passar per dos intents de ser atacada per submarins alemanys sense èxit. Escapa Flow, els britànics es consideraven a salp de qualsevol acció enemiga, a causa de la seva posició geogràfica, les seves magnífiques defenses naturals i artificials i el seu entorn difícil, amb persistents boires, forts huracans de vent i neu i corrents de fins a 10 nusos, superiors als 8 nusos dels submarins en immersió. A causa de les boires regnants, era una base molt difícil d'atacar per aire i només quedava la possibilitat de fer-ho per mar amb submarins.

El comandant de la flota de submarins alemanys, l'almirall Kaldenitz, volia convèncer les autoritats de la Marina de Guerra Alemanya, i en especial a Hitler, de lo importants que eren els submarins i els seus plans de construcció. Per això, necessitava donar un cop als britànics al cor de les seves forces navals que cridés l'atenció. I estava convençut que ho anava a aconseguir si aconseguia que un submarí entrés a Scapa Flow i ataqués les unitats britàniques allà estacionades. Per dur a terme aquesta operació, que va batejar com Operació Baldur, va reunir una gran quantitat de dades i va estudiar tota la informació disponible, molta d'ella aconseguida en reconeixements aeris i en patrulles de submarins, sobretot les realitzades entre el 13 i el 29 de setembre pel submarí U-16 al comandament de Belder. Les fotografies obtingudes mostraven la presència d'un portaavions, 5 cuirassats i 10 creuers, els vaixells que estaven enfonsats i algunes deficiències en les defenses de la zona. Dönitz va decidir que la millor forma d'entrar a Scapa Flow era per la part més oriental del Holm Sound, a l'est, per Kirk Sound. Es tractava d'un pas estret i turbulent, comprès entre la costa de Mainland i l'escull Landsholm, mig bloquejat per 3 vaixells enfonsats amb bastants buits entre ells. Va considerar que un comandant decidit podia passar en superfície per aquella zona, entre els vaixells enfonsats, amb mar amb calma i amb nit tancada, per entrar cap a Flow persones d'uns 17 metres d'amplada i una profunditat de 7 metres. Dönitz sabia que el fet d'entrar en una de les bases navals més ben vigilades del món i un cop dins atacar i destruir algunes unitats anava a ser un gran cop per Gran Bretanya i per la seva marina de guerra, i alhora beneficiós per l'arma submarina pròpia. I també sabia que per poder realitzar aquest atac anava a necessitar un comandant de submarins intrèpid i amb nervis d'acer. I l'elegit va ser el tinent comandant Gunther Prien, perquè, com va deixar escrit el mateix Dönitz, al meu parer reunia per l'empresa les necessàries qualitats militars i les aptituds marineres que eren precises. L'1 d'octubre, al retorn d'una patrulla, Prien va ser cridat per Dönitz, que li va proposar l'operació, i després d'una detallada anàlisi va acceptar. L'operació es va fixar per la nit del 13 al 14 d'octubre, entrant a la base entre les 0:25 i les 6:15 hores del dia 14, perquè la marea entrant era propícia i perquè hi hauria lluna nova, cosa que facilitaria l'entrada del submarí a la base, tot i que ningú havia comptat amb l'aurora boreal que anava a estar present aquella nit. A les 10 hores del diumenge 8 d'octubre de 1939, l'U-47 va sortir a la mar des de la base de Kiel amb 44 homes a bord i va navegar cap a Escòcia, armat amb torpedes elèctriques G-7 que no deixaven estela. Mentrestant, un avió alemany d'observació havia vist que la major part dels vaixells britànics havien abandonat Scapa Flow, per la qual cosa Dönitz va dubtar a suspendre l'operació, però va decidir seguir endavant amb ella sense dir res a Prien.

Brien va passar per l'illa de Heligoland per efectuar unes últimes proves. De dia anava sempre submergit per no ser avistat i a la nit navegava en superfície. Va creuar el Mar del Nord entre les nits del 10 i l'11 i va arribar al seu destí el 13 d'octubre a les 4:37 hores. Es va posar en el fons i va informar a la seva dotació de la missió que s'havia de desenvolupar. A les 19:15 va emergir i es va trobar amb l'aurora boreal que il·luminava l'ambient. Però Priem va seguir endavant, va carregar els tubs de torpedes i va preparar explosius per volar el seu submarí si resultava apressat. Va tornar a submergir-se a les 23:07 en divisar un vaixell mercant. A continuació, va emergir i va entrar a la base el dia 14 a les 00:27. Després d'haver passat l'estret de Kirk navegant en superfície per esquivar les mesures antisubmarines de la zona. Amb fort corrent entrant, ja que acabava de ser baixa mar, es va deslligar al llarg dels vaixells enfonsats que formaven un mur de protecció. Va arribar a fregar un d'ells, però va passar desapercebut i va superar moltes de les mesures defensives que els britànics havien considerat impossibles d'esquivar. Un cop dins, primer va navegar cap a l'oest, però no va veure res. A continuació, va invertir el rumb i va navegar cap a l'est. I després va virar al nord per trobar-se per la proa amb les ombres d'uns possibles blancs. Un cuirassat identificat com de la classe Royal Sovereign, que va resultar ser el Royal Oak, i el porta hidroavions Pegasus, que Prien va identificar com el creuer Repulse. A les 0:58 hores, a uns 3.000 metres de distància, va disparar contra ells quatre torpedes, dels quals només en van sortir tres, ja que el quart es va quedar atrapat al tub. I només un va fer blanc al Royal Oak, produint-li pocs danys. Segons algunes fonts, el torpeda va fer explosió en xocar contra la cadena de fondeig del cuirassat. Curiosament, ni al Royal Oak ni a la base va saltar l'alarma. Uns van pensar que es tractava d'una explosió interna del vaixell, cosa que es donava amb certa freqüència per combustions espontànies a les carboneres o per les emissions de gasos als draps de pólvores a causa de la seva descomposició. D'altres van creure que podia haver estat una explosió externa sense importància. A més, els britànics consideraven que era impossible que algú pogués colar-se a la badia per atacar-los. El submarí va invertir el rumb i va llançar l'únic torpede de popa que no va arribar al blanc. La tranquil·litat que va seguir el primer atac va permetre a Prien, en una gran mostra de sang freda, invertir de nou el rumb cap al cuirassat, recarregar els tubs i a la 1:16 hores disparar altres tres torpedes a menor distància, que van fer blanc al Royal Oak. El vaixell es va elevar en l'aire, va caure i picar contra l'aigua amb una gran virulència i es va enfonsar en menys de 15 minuts, a la 1:29 hores, morint 833 homes de la seva dotació de 1.234.

Un cop realitzat l'atac, l'U-47 va navegar cap a la sortida entre l'illa Lamholm i un vaixell enfonsat, havent d'utilitzar els motors dièsels i elèctrics alhora per vèncer el fort corrent entrant, i va sortir d'escapaflow. A les 2:15 va apagar el dièsel i va fer immersió, i el dia 17 va entrar de tornada a la seva base de Wilhelmshaven, mostrant a la seva torre la figura pintada d'un toro ressupant feta per la seva dotació, que a partir de llavors va passar a ser el símbol del submarí. Els alemanys s'havien assabentat de l'enfonsament del veterà cuirassat britànic Royal Cook quan a les 11 hores del 14 d'octubre ho va comunicar la BBC. Prien i els membres de la seva dotació van ser rebuts com herois. A l'arribada els esperaven Rader i Dönitz, que van condecorar Prien amb la creu de ferro de primera classe i a la resta de la dotació amb la de segona classe. I més tard, el mateix Hitler va condecorar Prien a Berlín amb la creu de cavaller de la creu de ferro, sent el primer comandant d'U-Boot a rebre aquesta decoració. L'atac Scapa-Flow va llançar el comandament submarí a les més altes cotes de la fama, convertint-lo en un heroi nacional. L'enfonsament del Royal Cook Scapa-Flow va produir una enorme commoció a la Gran Bretanya. En considerar que la base era inexpugnable, l'almirallat britànic, en aquelles dades, dirigit per Churchill, va pensar en la possible presència d'elements infiltrats, alguna espècie de cinquena columna o alguna cosa per l'estil, que hagués passat informació als alemanys perquè poguessin entrar a Scapa-Flow. Tot i que, després d'un molt detallat anàlisi, van arribar a la conclusió que s'havien produït diverses fallades en les defenses de la base. L'atac va obligar els britànics a abandonar temporalment la base, desplegant els vaixells en altres llocs. En previsió d'aquests moviments, Dönitz va minar diferents zones utilitzant per això submarins, amb el resultat que el 21 de novembre diverses mines fondejades per l'U-21 a Firth of Forth van enfonsar dos vaixells i van danyar greument el creuer Belfast. I les fondejades per l'U-31 a Lodge Ewe, el 4 de desembre, van enfonsar dues dragamines i van avariar el cuirassat Nelson. Per evitar posteriors atacs a Scapa-Flow, Churchill va reforçar les defenses antiaèries i va ordenar la construcció de barreres permanents per tancar les entrades orientals, que avui formen una sèrie de carreteres de 2,3 quilòmetres que passen per Mailand, Burright, South Ronaldsey, Lamholm i Glimsholm, cosa que va augmentar considerablement la seguretat de la base. D'altra banda, la gran proesa de Prien va suposar un gran prestigi pels submarins alemanys, en haver enfonsat un cuirassat de 31.000 tones amb un submarí de 750, en una base molt protegida. Hitler es va convèncer de la seva capacitat i vàlua, que havien estat un dels propòsits de Dönitz, i a partir de llavors va recolzar obertament la potenciació de l'arma submarina alemanya, amb la construcció de nous U-Boot, que anaven a tenir un gran protagonisme a la batalla de l'Atlàntic.

Tot i els dubtes i temors de la societat, a l'estiu de 1940 ja estava meridianament clar que Churchill no només no trauria Anglaterra de la guerra, sinó que estava disposat a lluitar on fos i que ho faria amb tots els mitjans possibles. I un dels més importants i transcendentals en el devenir de la guerra seria la creació de l'SOE, l'Executiu d'Operacions Especials, creat pel mateix Churchill i Hugh Dalton per dur a terme espionatge, sabotatge i reconeixement militar i especial contra les potències de l'Eix a l'Europa ocupada. Encara que l'organització pròpiament dita la van formar uns 13.000 agents, dels quals al voltant de 3.200 eren dones, es calcula que van donar suport al voltant d'un milió d'agents secrets estrangers a tot el món, sobretot els moviments de resistència com els partisans iugoslaus, el major grup de resistència de la guerra, els partisans soviètics, les forces franceses de l'interior, la resistència noruega i la grega. A l'SOE se'l coneixia en alguns àmbits com els irregulars de Baker Street, pel grup d'espies que apareix en els llibres de Sherlock Holmes, o com el Churchill Secret Army. L'organització va néixer el 22 de juliol de 1940 a partir de la secció D del Servei Secret Britànic, 6, més conegut com a MI-16. La secció D, responsable de sabotatge i operacions clandestines, s'havia format el 1938. El juliol de 1940 es va separar de l'SIS per formar el nucli del nou SOE. Es va formar a partir de la fusió de tres departaments secrets existents que s'havien format poc abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, immediatament després de que Alemanya es va annexionar Àustria al març de 1938. El Ministeri de Relacions Exteriors i de la Mancomunitat de Nacions va crear una organització de propaganda coneguda com a Departament EAC, en referència a l'Electra House, la seva seu. Aquest mateix mes, el Servei d'Intel·ligència Secret, també conegut com a MI6, va formar una secció coneguda com a Secció D sota el comandament del major Lawrence Grant, per promoure l'ús del sabotatge, la propaganda i altres mitjans especials per debilitar l'enemic. A la tardor del mateix any, l'Oficina de Guerra va ampliar un departament de recerca existent, conegut com a GSR, i va nomenar el major J.C. Holland com el seu cap per realitzar investigacions sobre la guerra de guerrilles. Tot seguit, el GSR va passar a dir-se la meva R a principis de 1939. Aquests tres departaments van treballar amb pocs recursos fins a l'esclat de la guerra, amb la particularitat que hi havia una gran superposició entre les seves activitats. Durant els primers mesos de la guerra, la secció D va intentar sense èxit sabotejar el lliurament de materials estratègics vitals cap a Alemanya des de països neutrals, minant les portes de ferro al riu Danubi. Mentrestant, l'MIR produïa fulletons i manuals tècnics pels líders guerrillers i també va participar en la formació de les companyies independents, unitats autònomes destinades a dur a terme operacions de sabotatge i de guerrilla darrere les línies enemigues durant la campanya de Noruega i les unitats auxiliars en cas que una potència de l'Eix envaís la Gran Bretanya, com semblava possible en els primers anys de la guerra. El 13 de juny de 1940, a instàncies del recentment nomenat primer ministre Winston Churchill, Lord Hankey, que va ocupar el càrrec de canceller del ducat de Lancaster al gabinet, va convèncer la secció D i l'MIR
que les seves operacions s'havien de coordinar. L'1 de juliol, una reunió a nivell de gabinet va disposar la formació d'una única organització de sabotatge. El 16 de juliol, Hugh Dalton, ministre d'Economia de Guerra, va ser designat per assumir la responsabilitat política de la nova organització, que es va crear formalment el 22 de juliol de 1940. Dalton va notar al seu diari que aquell dia el gabinet de guerra va acceptar les seves noves funcions i que Churchill li havia dit: «Ara veig que cal calar foc a Europa». Dalton va utilitzar com a model per l'organització l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, durant la Guerra de la Independència Irlandesa. Sir Frank Nelson va ser nominat pel SIS des del Ministeri de Relacions Exteriors i va rebre el nomenament com a director executiu de la nova organització. Campbell Stuart va deixar l'organització i l'extravagant major Gran va ser retornat a l'exèrcit regular. A petició pròpia, el comandant Holland també va partir per ocupar un lloc regular en els enginyers reials. Tant Gran com Holland finalment van assolir el rang de major general. Tanmateix, l'exadjunt de Holland a l'MIR, el brigadier Colin Gubbins, va tornar del comandament de les unitats auxiliars per ser el director de l'organització de l'SOE. Un departament de l'MIR, l'MIRC, que va participar en el desenvolupament d'armes per la guerra irregular, no es va integrar formalment en l'SOE, però es va convertir en un organisme independent amb el nom en codi d'MD1. Dirigit pel major, després tinent coronel, Mills Jefferies, estava ubicat a The Firs, a Buckinghamshire, i va rebre el sobrenom de la joguina de Churchill a causa del gran interès del primer ministre i el seu suport entusiasta.

El director de l'SOE se'l solia denominar per les inicials CD. Nelson, el primer director a ser nomenat, va ser director d'una empresa comercial a la Índia, membre del Parlament Conservador i cònsol a Basilea, Suïssa, on també va participar en treballs d'intel·ligència encoberts. Al febrer de 1942, Dalton va ser destituït com a cap polític de l'SOE, possiblement perquè estava fent servir mitjans de l'organització per realitzar escoltes telefòniques de les converses d'altres ministres del Partit Laborista, o possiblement perquè se'l considerava massa inclinat al comunisme i una amenaça per l'SIS. Va passar a ser president de la Cambra de Comerç i va ser reemplaçat com a ministre de Guerra Econòmica per Lord Selborne. Selborne, al seu torn, va retirar Nelson, que havia patit problemes de salut com a resultat del seu ardu treball, i va nomenar Sir Charles Hambrough cap de la Fanbank per reemplaçar-lo. També va transferir a Jeb de tornada al Foreign Office. Hambrough havia estat un amic proper de Churchill abans de la guerra i havia guanyat la Creu Militar durant la Primera Guerra Mundial. En paral·lel a l'organització, va continuar sent president del banc Ambrose i dirigint el Great Western Railway. Alguns dels seus subordinats i associats van expressar reserves que aquests interessos el van distreure dels seus deures com a director. No obstant això, Selborne i Hambrough van cooperar estretament fins l'agost de 1943, quan es van barallar per la qüestió de l'IST de si l'SOE hauria de continuar sent un organisme separat o coordinar les seves operacions amb les de l'exèrcit britànic en els diversos teatres de guerra. Hambrough va considerar que qualsevol pèrdua d'autonomia causaria en el futur una sèrie de problemes a l'SOE. Alhora, es va descobrir que Hambrough no va transmetre informació vital a Selborne. Va ser acomiadat com a director i es va convertir en cap d'una comissió de compres de matèries primes a Washington involucrada en l'intercanvi d'informació nuclear vinculada al projecte

Com a part dels llaços posteriors més estrets entre l'Estat Major Imperial i l'SOE, tot i que aquest últim no tenia representació en el Comitè de Caps d'Estat Major, el substitut de Hambro com a director a partir de setembre de 1943 va ser Gavins, qui havia estat ascendit a major general. Gavins tenia una àmplia experiència en comandaments i operacions clandestines i havia exercit un paper important en les primeres operacions de l'MIR i de l'SOE. També va posar en pràctica moltes de les lliçons que havia après de l'IRA durant la Guerra de la Independència Irlandesa. Ja des de 1939, la secció D i més tard a l'SOE van mantenir operacions als Balcans per complicar les operacions bèl·liques alemanyes i el seu proveïment. Després de la caiguda de França i l'ocupació alemanya, els Balcans van ser de les poques regions on la xarxa d'agents de l'SOE es va mantenir intacta. En la primera directiva a l'SOE dels caps d'estat major britànics es va donar màxima prioritat a destorbar el subministrament de petroli romanès a Alemanya. Aquest objectiu, però, no es va acomplir. Per compensar el seu fracàs a Romania, l'SOE va tractar de dificultar l'acostament de Iugoslàvia a l'Eix a començaments de 1941. Es va involucrar en el cop d'estat de març, que va derrocar el regent i va conduir pocs dies més tard a la invasió de Iugoslàvia.

L'SOE va tenir entre les seves files i amb papers importantíssims unes 3.000 agents femenines. Avui em voldria explicar les històries d'algunes d'elles. Vera Maria Rosenberg, coneguda com a Vera May Atkins o Vera Atkins i col·loquialment com la mestra, va néixer a Galaty el 16 de juny de 1908 i va morir a Hastings el 24 de juny de l'any 2000. Va ser una espia britànica d'origen romanès que va exercir durant la Segona Guerra Mundial. Atkins era filla de jueus. La seva mare, Hilda Atkins, era anglesa i el seu pare, Max Rosenberg, alemany. A la dècada de 1930, Vera Atkins va ser naturalitzada britànica i el 1933, després de la defunció del seu pare, va emigrar al costat de la seva mare a Londres. Va estudiar a Lausanne i Londres i es va graduar en llengües modernes a la Sorbona de París. A París la va reclutar com a espia el canadenc William Stephenson, el mateix que va inspirar a Ian Fleming per crear la figura de James Bond. El 1940, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, Atkins va fugir a Londres. Allí, la seva primera missió va ser intentar desxifrar els codi Enigma d'Alemanya. Va formar part de la Direcció d'Operacions Especials Britànica, reclutant i entrenant espies com la nord-americana Virginia Hall i organitzant cèl·lules per la secció F de França. Encara que el cap de la secció F era Maurice Buckmaster, molts consideraven a Atkins el cervell darrere seu. Va ser la cap de les dones espies quan es va llançar en paracaigudes durant la guerra per coordinar la resistència. Després de la guerra, va formar part de la secció jurídica de la Comissió Britànica de Crims de Guerra a Alemanya per intentar localitzar els agents que no van tornar dels camps de concentració. Va morir a Hastings, Sussex, el 24 de juny del 2000, a l'edat de 92 anys. Es creu que Atkins va poder inspirar a Ian Fleming en la creació del personatge de Miss Moneypenny a James Bond. Atkins va rebre la Creu de Guerra. El 1987 va ser nomenada comandant de la Legió d'Honor pel govern de França. El 1997 va ser nomenada comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II.

Vera Leigh, 17 de març de 1903, 6 de juliol de 1944, va ser un agent de l'executiu d'operacions especials durant la Segona Guerra Mundial. Leigh era membre de la ruta Don Cayman de l'SOE i del subcircuit inventor a França, a la França ocupada, fins que va ser arrestada per la Gestapo. Posteriorment, va ser executada al camp de concentració d'Struthof-Naschweiler. Vera Glass va néixer el 17 de març de 1903 a Leeds, Anglaterra. Havia estat abandonada i va ser adoptada per Eugene Lake, un conegut entrenador de cavalls de carreres nord-americà, i la seva esposa anglesa, que van rebatejar la seva filla adoptada com a Vera Eugene Lake. Quan París va caure el 1940, Leigh se'n va anar a Lió per reunir-se amb el seu promès des de feia 7 anys, Charles Sussex, director gerent d'una companyia cinematogràfica de propietat portuguesa. Pretenia trobar una manera, amb la seva ajuda, de passar a Anglaterra, però va acabar implicada a les rutes d'escapament que ajudaven els militars fugitius a sortir del país, i no va ser fins al 1942 que ella mateixa va prendre la ruta dels Pirineus a Espanya. Com a molts dels que van fer aquest viatge, les autoritats espanyoles la van internar al camp d'internament de Miranda d'Ebro, aproximadament 65 quilòmetres al sud de Bilbao. Va ser alliberada a través dels esforços d'un oficial de l'ambaixada britànica, sent ajudada a passar a Anglaterra via Gibraltar. Leigh va arribar a Anglaterra a finals de 1942 amb la intenció d'oferir els seus serveis a l'esforç de guerra, i aviat es va presentar davant l'SOE. El reclutador li va semblar una dona de negocis intel·ligent. L'entrevistador va assenyalar, a més, està clar que el comerç és la seva primera lleialtat. Però les autoritats no van veure cap raó per dubtar dels seus motius. Mentre la seva vida abans de la guerra a París i el seu perfecte francès semblaven fer-la natural per la feina, ella va acceptar, trencant tot contracte amb Sussex, i va començar a entrenar-se. El seu informe de formació preliminar va descriure Leigh com a àgil, activa i entusiasta, segura i capaç. Una persona molt satisfactòria per ensenyar i amb una personalitat molt agradable. L'informe del seu comandant deia que estava plena d'agulles, s'havia mantingut a dalt amb els homes i era la que disparava millor del grup. La va trobar molt entusiasta i va assenyalar que era molt respectada. Tenia una naturalesa equànima i, segons ell, era una dona amb un aplom per aquest treball natural. Un dels seus instructors més tard va recordar que li costava tractar amb mapes i esquemes, però que era extremadament bona amb els dits. Podia fer treballs amb càrregues i cables, i tot extraordinàriament de pressa i de manera pulcra. Ell va especular, correctament, que podria haver estat connectada amb el negoci de la moda abans de la guerra. Està molt interessada en la roba i odia el seu horrorós uniforme caqui. Leigh tenia 40 anys quan va tornar a França, com l'alferes Vera Leigh de la Fanny, ja que era comú que aquestes dones fossin nominalment empleades per la Fanny, mentre que en realitat eren agents de l'SOE, com André Borrell i moltes agents femenines de l'SOE. Leigh va aterrar a França el 13-14 de maig de 1943 i era una dels quatre nouvinguts que aquella nit van ser rebuts per l'oficial de moviments aeris de la secció F, Henri Dericourt. Va arribar amb Julianne Asner, una vella amiga de Dericourt, que seria correu i missatgera en la seva operació de recollida amb el nom en codi Ferrier. Sidney Charles Jones, un organitzador
i instructor d'armes, i Marcel Cech, un operador de ràdio. Leight seria correu i missatgera, i tres d'ells, Leight, Jones i Cech, anaven a formar un subcircuit conegut com a inventor per treballar amb la ruta Prosper amb seu a París, i que més tard serviria com a agent d'enllaç de la ruta Rockyman. Les rutes eren també conegudes com a xarxes.

nom amb codi de Leith entre els agents amics era Simon, escollit per ella mateixa, i el Moner per a les comunicacions per ràdio amb Londres, mentre la seva identitat suposada frase a França era de Susan Chavant, un ajudant de barretera. Els informes que va enviar els seus superiors a Londres van ser descrits com extremadament alegres. Es va mudar a un apartament a l'elegant districte 16, on es reunia habitualment amb les cafeteries freqüentades per altres agents, i va reprendre la seva vida parisenca de nou. París estava notablement tranquil sota l'ocupació alemanya, i la vida quotidiana continuava com abans, malgrat el racionament i la tensió psicològica que molts patien en privat, amb pocs actes de resistència a causa de les salvatges represàlies que els invasors alemanys infligien en resposta, i el gran nombre de parisencs disposats a enriquir-se amb qualsevol mitjà, fos menys prudent del que ho hauria d'haver estat, com ho demostra la seva decisió de freqüentar la mateixa perruqueria que havia fet servir abans de la guerra. Va trobar el marit de la seva mitjana germana i al principi va fingir no conèixer-lo, però després el va abraçar. Aquesta trobada casual va portar al descobriment que ell també estava implicat en activitats clandestines pels aliats, en amagar aviadors aliats fugitius i passar-los a una línia d'escapament que intentaria portar-los a través dels Pirineus a la frontera amb Espanya. En el seu temps lliure, va començar a escortar alguns d'aquests pilots d'arribats que no parlaven francès a través dels carrers des de la Casa Segura fins al punt de contacte proper a la ruta d'escapament. Passava temps amb l'agent Julian Eisner en un edifici imponent en un pati de la plaça d'Odesterms, des d'on dirigia el negoci del seu marit. Una tapadora eficaç per l'activitat de Ley com a correu de Diricourt. Ley també es trobava amb freqüència amb altres agents en un cafè a l'altre costat de la plaça d'Esterns. Molt a prop de la plaça de l'Etol, va ser allà el Chess Mas el 30 d'octubre del 43, que en companyia del guardaespatlles de Jones va ser arrestada. La xarxa inventor havia estat traïda per l'agent doble Roger Bardet i posteriorment va col·lapsar. Portada a l'ombrívola presó de Fresnes, a diversos quilòmetres de París, va ser registrada com a Susan Chavant i col·locada a la cel·la 410 de la tercera secció femenina. A l'entrenament havia estat ensenyada a aguantar fins a 48 hores després de la captura per donar als seus agents amics temps per desocupar qualsevol local i destruir qualsevol registre o document que es veia

van ser traslladades de Fresnes a la seu de la Gestapo a París, juntament amb altres quatre dones, Yolande Beckmann, Odette Sameron, Eliane Flis i Diane Toté. Més tard, aquell mateix dia, van ser conduïdes a l'estació de ferrocarril i cada una emmanillada a un guàrdia en baixar del tren. Quan les dones van arribar a Alemanya, van ser col·locades en cel·les separades a la presó de Karlsruhe. Les agents no van ser tractades de manera diferent a altres presoners, molt millor que els camps de concentració, i se'ls va donar treball manual per fer, pelant patates, fent costura, etc. Cosa que va ajudar a passar el temps. Ocasionalment, a través dels alts barrots, podien sentir els bombarders aliats dirigint-se cap a objectius dins d'Alemanya, per la qual cosa, en general, la situació els va semblar prometedora, fins i tot si hi havia la possibilitat de morir en un atac aeri. Creient que la guerra s'acostava a la fi, hi posaven raonablement a esperar ser alliberades pels aliats en poc temps.

Execució a Natzweiler Starhof. En algun moment entre les 5 i les 6 del matí del 6 de juliol de 1944, poc menys de dos mesos després de la seva arribada a Karl Ruge, Borrell, Lake, Olchanevsky i Rowden van ser portades a la sala de recepció. Els van tornar les seves pertinences personals i van ser lliurades a dos homes de la Gestapo que les van escortar fins a Strachow-Natzweiler, on van arribar al voltant de 3:45 de la tarda. L'arribada de les dones va ser aparentment inesperada, igual que l'ordre d'un dels escortes que totes quatre havien de ser executades immediatament. Com que les dones eren una raresa al campament, la seva presència va atreure immediatament l'atenció tant dels guàrdies alemanys com dels presoners. Totes quatre van ser dirigides a través del centre del camp fins al pavelló de blocs al fons per homes de les SS i mantingudes allà fins a la nit. Un podia veure, pel seu aspecte, que no venien d'un camp, va dir un presoner francès. Semblaven joves, estaven fortes, ben arreglades. La seva roba no era escombraria. El seu cabell estava raspallat i cadascuna portava un necesser a la mà. Les quatre dones estaven inicialment juntes, però més tard les van col·locar en cel·les individuals. A través de les finestres que donaven a les de la infermeria, van aconseguir comunicar-se amb diversos presoners, incloent-hi un pres belga, el doctor George Bogaerts, qui va passar a una de les dones, a la qual més tard va identificar com a Borrell per una fotografia, cigarrets a través de la finestra. Borrell, a canvi, li va llançar una bosseta de tabac contenint alguns diners. Albert Guéris, un metge de l'exèrcit belga que havia encapçalat la ruta d'escapament Patoliri a Marsella, va reconèixer Borrell com una de les seves antigues ajudants. Van intercanviar algunes paraules amb una altra de les dones, que va dir que era anglesa. Lake o Rowden, no ho sabem, abans de desaparèixer a l'edifici del bloc de cel·les. El judici durant la postguerra dels homes acusats de l'execució de les quatre dones, Guérisse va declarar que estava a l'infermeria i havia vist les dones una per una, sent escortades per guàrdies SS des del bloc de cel·les al crematori ubicat a uns metres. Va dir al tribunal: "Vaig veure les quatre dones anant al crematori, una darrere l'altra. Una se'n va anar i dos o tres minuts més tard se'n va anar una altra." Dins l'edifici que albergava el crematori, a cada dona se li va demanar que es despullés per un control mèdic, i un doctor els hi posava una injecció

cada una dient-los que era una vacunació contra el tifus, quan en realitat era una dosi de 10 centilitres de fenol que el metge creia que era letal. Quan la dona caia inconscient després de la injecció, era introduïda encara viva al forn crematori. Guerrís va dir: "El matí següent, el presoner alemany a càrrec del crematori em va explicar que cada vegada que la porta del forn era oberta, les flames sortien per la ximeneia, i això significava que un cos havia estat posat al forn. Van veure les flames 4 vegades. La porta estava tancada des de l'exterior durant les execucions, però era possible veure el passadís des d'una finestra petita per sobre de la porta. Així que el presoner a la llitera més alta era capaç de comentar el que veia." El pres al qual es referia Guerrís era Franz Berg, que assistia al crematori i havia avivat el foc aquella nit abans de ser tornat a l'habitació que compartia amb 2 presoners més abans de les execucions. Berg va dir: "Vam sentir veus baixes a l'habitació del costat i després el soroll d'un cos sent arrossegat per terra. I em van xiuxiuejar que podia veure gent arrossegant alguna cosa per terra que estava per sota del seu angle de visió. A l'hora que passava en aquest cos, vam sentir el soroll d'una respiració pesada i un gemec sota combinats. I de nou, escoltem els mateixos sorolls i gemecs regulars, quan les 2 següents dones inconscients van ser arrossegades. La 4ª, però, es va resistir al passadís. La vaig escoltar dir: "Pourquoi?" I vaig sentir una veu que vaig reconèixer com la del doctor vestit de civil, que va dir: "Pour tifus." Aleshores, escoltem el soroll d'una lluita i els crits ofegats de la dona. Vaig suposar que algú li va tapar la boca amb la mà. També vaig sentir que es portaven la dona a rastres. Ella ja amagava més forta que les altres. Pel soroll de les portes del forn crematori que vaig escoltar, puc afirmar definitivament que en cada cas les dones queixoses van ser col·locades immediatament al forn crematori. Quan els oficials se'n van anar, vam anar al forn crematori, vam obrir la porta i vam veure que dins hi havia 4 cossos carbonitzats. L'endemà al matí, en el curs dels meus deures, vaig haver de netejar les cendres del forn crematori. Vaig trobar una lliga de mitja rosa de dona a terra, a prop del forn. Més d'un testimoni va parlar de la lluita de la 4ª dona que va ser empesa al forn. Segons un presoner polonès anomenat Walter Chur, l'infermer mèdic de les SS, Emil Brutter, li va dir el següent: "Quan la última dona estava a mig camí al forn, l'havien posat dempeus primer, va recuperar el sentit i va lluitar. Com que hi havia prous homes allà, vam ser capaços d'empènyer-la al forn." Però Peter Straub va notar que la cara del botxí del cau tenia profundes esgarrapades. El doctor del campament, Werner Rode, va ser executat després de la guerra. Franz Berg va ser sentenciat a 5 anys de presó, però va rebre la pena de mort en un altre judici per un delicte diferent i va ser penjat el mateix dia que Rode. El comandant del camp, Fritz Hartenstein, va ser condemnat a cadena perpètua, mentre Straub va ser sentenciat a 13 anys de presó.

honors i premis. Leight va rebre pòstumament la medalla al valor King's Commendation for Brave Conduct. El camp de concentració on va morir és ara un lloc històric del govern francès, on una placa en memòria de Leight i les altres dones que van morir allà amb ella forma part del monument de deportació al lloc. Com un dels agents de l'SOE que va morir per l'alliberament del seu país, l'Alferes Leight figura al quadre d'honor al monument a l'SOE a la ciutat de València, juntament amb altres dones i homes que varen donar la seva vida per derrotar el feixisme i assolir la llibertat. El 1985, l'agent de l'SOE i pintor Brian Stonehouse, que va veure Leight i les altres tres agents femenines de l'SOE al camp de concentració de Nussbaum i Struthof just abans de les seves morts, va pintar una aquarel·la commovedora de les quatre dones que ara penja a l'Special Force Club.

0: I fins aquí el programa d'avui, on he intentat retre un petit homenatge a totes les dones que varen contribuir decisivament a la derrota del nazisme en el bàndol dels aliats occidentals. Algunes, tal i com he explicat, pagant el preu més alt, la seva vida. Evidentment, no hi són totes, ni de bon tros. En futurs programes aniré parlant d'altres que, com les d'avui, van ser autèntiques heroïnes. Moltes d'elles desconegudes o poc reconegudes. Doncs el paper de les dones va ser, en la majoria dels casos, silenciat i ocultat. En el proper programa començaré a explicar la batalla més llarga de tota la Segona Guerra Mundial, la batalla de l'Atlàntic, i un moment transcendental per Anglaterra primer i després pels altres països aliats. L'aprovació per part del Congrés dels Estats Units l'11 de març de 1941 de la llei de Préstec i Arrient, que va permetre l'entrega d'ingents quantitats de material al Regne Unit per poder seguir lluitant contra l'Alemanya nazi. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Què ha passat?

Hola, molt bona nit. Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio, o el que queda de la meva veu. I bé, doncs, en aquest programa, el Quan comença la nit, sabeu que el que ens agrada més és posar música en veu de dona. On podeu escoltar el Quan comença la nit? Doncs a la pàgina web de la ràdio nostra, us aneu allà a l'emissió online i busqueu a l'hora convinguda el Quan comença la nit. Si no, també ho podeu escoltar en podcast a l'hora que us vingui de gust, si no us heu d'estar fins a les 1000, perquè sabeu que aquest programa doncs s'emet tardet. Per això va això del Quan comença la nit. I doncs teniu molts podcasts, a les 5 darreres temporades dedicades quasi exclusivament a veus de dona, i les anteriors doncs amb grups mixtes i solistes, homes, dones i de tot. De què va el programa d'avui? Doncs sempre sabeu que intento trobar un fil conductor, suposo que perquè em serveix a mi també per ordenar-me, i coses d'aquestes que em fan els algoritmes i la IA, que vulguem o no s'està introduint a les nostres vides, doncs suposo que té en compte quines coses són les que jo busco en internet, perquè sabeu que m'agrada cercar nova música per compartir amb vosaltres, i en què em trobo. Em trobo en un festival que no aniré perquè el fan als Estats Units, i mentre estigui el senyor Trump al capdavant dels Estats Units, jo no aniré de viatge als Estats Units, però això no vol dir que no hi hagi un munt de cantants, de dones que canten, que em flipin i que m'encantin i que, bé, doncs les posaré igualment. Doncs què ens trobem? Hi ha un festival que es diu All Things Go Festival, que va començar a Washington DC i que s'ha anat expandint fins a Nova York, i que intenta reunir un munt d'artistes, però artistes on bàsicament, per no dir totes, és talent femení, música alternativa, pop independent, folk, i a part del talent femení, el talent queer. D'arreu, anglosaxones, quasi bé totes les que, de fet, totes les que us posaran avui són en anglès. I amb qui comencem? Doncs començarem amb la britànica Lola Young, amb el seu, que ja estarà en aquest festival. Per cert, el festival és el mes de setembre, per qui s'ho vulgui pensar i vulgui anar-hi. I com us deia, comencem amb Lola Young, que va fer un peron en els seus, doncs, tota la gira que estava fent i demés. Ella és del Regne Unit, i us he buscat un tema que es diu From Down Here, que és el darreríssim que ha tret, i que parla una miqueta, doncs, de fins on ha tocat fons i com a vegades, quan ja ho has superat o ho estàs superant, fins i tot pots arribar a enyorar els moments en els que estaves molt malament. Doncs bé, From Down Here, darrer single de Lola Young, que estarà en el All Things Go Festival. A veure si us agrada el que anirà.

I per la que jo crec que m'ha enviat això la IA és perquè jo segueixo molt a Brandi Carlile, ja sabeu que sóc una fan de Brandi Carlile, i bé, ella és el centre de cartell dintre de... o un dels centres de cartell de, dintre de l'All Things Go Festival. Us vull posar el darrer single de Brandi Carlile. Sabeu que ha fet moltíssimes coses i que m'agraden tots els treballs que fa. Uns són més country, altres són una miqueta més pop, però bé, Life on the Round és el seu darrer single també. I de què va aquest tema? Intento, doncs, parla de la necessitat d'aturar-se, d'aturar-se, baixar-te de la voràgine que pot significar el nostre dia a dia i fer una parada abans de que la negativitat ens afecti. També parla d'escapar de la vida frenètica i buscar un forat a la natura. I aquest tema té a veure amb una iniciativa de conscienciació per la preservació dels parcs naturals dels Estats Units i bé, també parla de la pau, de la natura i de que s'ha de cuidar allò que ens dona pau, com en aquest cas doncs és la natura. M'enrotllo una miqueta menys, ho intento. Life on the Round, darrer single de la senyora Brandi Carlile.

0: això és el que ens portava Brandi Carlile. I ara, fent un saltiró, tornem dels Estats Units a això. Tornem a això, a Gran Bretanya, on ens trobem a la model, actriu i cantant Cara Delevingne. Ella doncs també estarà en aquest festival i us he buscat un tema que estava en, bueno, que interpreta ella i que estava a la pel·lícula, no sé si us en recordeu, en Valerian i la ciutat dels mil planetes, sí? És de fa uns quants anys, potser 9 o 10 anys. I bé, doncs, la cançó va d'un viatge cap a l'autodescobriment, un despertar d'emocions, i bé, la pel·li és que a mi les pel·lis de ciència-ficció m'agraden molt, llavors, i veure-la amb ella que em deixa bocabadada i esma perduda, perquè trobo que té una bellesa que no sé. A part que és una tia intel·ligent i una tia que ha estat visquent al límit moltíssimes vegades, doncs m'agrada ella. I Feel Everything és el tema que us he buscat d'aquesta banda sonora, interpreta la senyora Cara Delevingne.
1: Your

Què us ha semblat? No sé si havíeu pensat mai, quan si havíeu vist la pel·lícula i havíeu pensat que era ella. Bé, per qui acabi d'arribar, això és el quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, jo sóc la Fermina, i bé, us estaré fent companyia, us estic fent companyia des d'allà fa una estona, i arribarem fins quasi bé a l'horeta. Avui estic dedicant el programa All Things Go Festival, un festival que es fa a Nova York i on pren totes les persones que canten són dones, i això m'encanta, trobar-me un festival amb super, super figures, i no tan super, però que em flipen, que m'agrada molt com sonen i que les he recordat o les recupero gràcies a parlar d'aquest festival. De qui és el Tornada? Pues, si veieu, ens estem anant al Regne Unit, Estats Units, Regne Unit. Ja us he dit que avui tot sonava en anglès, i ara és el torn d'una sobretot baixista, però que no només és baixista, sinó que és cantant, artista, fa performances. Ella es diu Blue the Tiger, i Blue the Tiger podria sonar a uns auriculars molt famosos. I és curiós perquè la cançó que us posaré es diu Bluetooth. Bluetooth, que per parlar d'una relació romàntica en la que existeix una connexió tan forta i immediata entre dues persones, que és com si estiguessin sincronitzades de manera inalàmbrica. Em fa gràcia. Es fa acompanyar de Cromeo, que són uns productors musicals i tal, però destaca sobretot el seu baix. Bluetooth, la senyora Blue the Tiger.

I ara és el torn de la senyora de Malàisia, però que està establerta a Londres, Chloe Kisha. Ella fa una reinterpretació del tema Sex and Drugs and Rock and Roll i la fa venir Sex, Drugs and Sex Existential Dread. Perdoneu, ja sabeu, de Palafrugell, la meva pronunciació en anglès. De què parla, doncs? En comptes de com es parlava Sex and Drugs and Rock and Roll, que era doncs anar a buscar la vida més al límit possible i que tot havia de ser això, Sex, Drugs and Rock and Roll, ella de lo que parla és que lluny de la festa desenfrenada, doncs ens anem a caseta, estiguem tranquil·les, que aquesta incertesa del món i la inevitable mortalitat, davant d'això el millor refugi és estar a casa i veure les notícies i estar amb algú de confiança. És una miqueta el resum del que va el tema. Em sembla divertit i a part la senyora Chloe Kisha ho fa bastant bé. Us l'he posat en alguna ocasió a ella. No sé si la recordeu, jo tampoc sé en quin programa en concret us la vaig posar, però no és la primera vegada que sona quan comença la nit i ens anem amb aquest Sex, Drugs and Existential Dread.

0: existential dread.
1: I ara és el torn de la senyora Sienna Spiro. Sienna Spiro és una cantant britànica que va començar penjant cançons a TikTok l'any 2021 i que, bé, doncs, està en lo més altíssim. La veritat és que té una manera de cantar molt potent, té una veu molt peculiar. A mi m'agrada molt com interpreta. Us he buscat un tema que, si no m'equivoco, és del darrer, les últimes coses que ha tret, i és un tema que es diu Die on this Hill. Die on this Hill, que vindria a ser com morir en aquest turó, és una expressió de l'anglès que vol dir mantenir-se ferma en les conviccions, no? I és una miqueta, doncs, del que va el tema, que us és defensar la teva postura sense que t'importin les conseqüències. I bé, es pot dividir en dos missatges, no? Parla de no deixar-se manipular dintre d'una relació i després del desgast d'intentar salvar una relació que està desequilibrada, perquè una sent que sacrifica més que l'altra. És una miqueta el resum del que ens parla aquest tema. Veu fantàstica. Die on this Hill, la senyora Sienna Spiro.

Quina veu i quin tema més bonic. Ara potser ens anem a posar una cosa una mica més mogudeta. Ens anem fins a Irlanda. Ens anem amb una dona que fa francament bé, que és bé, és simpàtica, punyent. Ella es fa dir per l'abreviació, es fa dir per les sigles del seu nom. Ella es diu Kiara Mary Alice Thompson i el seu nom artístic és Simat. Cantant, compositora d'Irlanda, i també la trobarem en aquest festival del que us estic parlant, que es farà el mes de setembre a Nova York. I us he agafat un tema que es diu Take a Sexy Picture of Me, que vindria a ser fes-me una foto sexy. I ella vol ser crítica amb aquesta cançó. Parla de manera irònica de la melancònia dels estàndards de la bellesa, del pas del temps, de la necessitat de validació, de com en... A veure... Amb la tornada, doncs, parla una miqueta de que vols que et facin una foto sexy i que et facin semblar una noia de 16 anys. I això, en realitat, el que està fent és una crítica a la pressió social perquè les dones eternament semblem joves, sí? Que sabeu que passa a tot arreu i que ens deixem pressionar de la manera inclús la més subtil. Doncs està aquest tema dintre un àlbum que es diu Euro Country, i com us dic, Take a Sexy Picture of Me, Simat, molt divertida.

I la que ens ha entrat així sense previ avís ha sigut la senyora Jensen McRae. Ha sonat més vegades aquí al quan comença la nit, perquè és una dona que realment m'agrada molt com ho fa. És una cantautora nord-americana i el tema que ens ha interpretat es diu Tabú. Tabú fa referència a aquelles persones, perquè ja ho diu en més d'un tema seu, que totes les persones que passen per la nostra vida i ens han tocat d'alguna manera, sobretot sentimental, doncs deixen petites costums a la nostra vida, no? Llavors, com us deia, aquesta cantant i compositora nord-americana, que és Jensen Page McRae, doncs ens parla de com pot ser un tabú en la vida d'una persona que ja és un ex teu, per exemple, una exparella, però que pronunciar el teu nom dintre de segons quines converses, doncs és millor evitar-lo si no vols tenir problemes amb la teva actual parella. Més o menys és una miqueta el resum, però en realitat ho fa en to sarcàstic, eh? Dit això, qui escoltarem ara? Canviem totalment, ara ens anem a escoltar un tema superdivertit que fa la cantant, comediant, actriu Meg Slater. És un tema que es diu Prettiest Girl in America i que és una sàtira, una mofa que fa de la vida de les celebrities. Us la poso, ja veureu, és un tema divertit, res a veure amb el tabú que acabem d'escoltar quan comença la nit d'avui.

0: okay?
1: I recordar-vos que estem escoltant música que se sentirà en el All Things Go Festival, un festival que es fa a Nova York, on totes les que canten són dones, que també estan pel col·lectiu queer. I bé, doncs, us he posat a Lola Young, a Brandi Carlile, Cara Delevingne. No sé si mirarà, ens anirem a escoltar a Natalie Ginju. Natalie Ginju és una cantant, multiinstrumentista, compositora, que és coreano-americana, sí. Va començar fent versions, ara també interpreta temes propis, com és aquest que trobem en el Nobody Cares, que és el seu darrer EP i que també és el títol de la cançó que escoltarem. Té un puntet jazz que m'agrada. I bé, això d'atrevir-se, llançar-se en un món des de les xarxes, que sembla ser que és amb el que s'arriba a tot arreu, i al principi autoproduint-se i a més, però bé, no us dic res més, que l'escolteu. Nobody Cares, Natalie Ginju.

Side Girl és el títol de la cançó que acabo d'escoltar, que també ha entrat sense previ avís, bàsicament perquè no ha arribat amb el dit a donar-li a la pausa. I passen aquestes coses quan una ho fa tot. Doncs estic aquí al control de so, buscant les músiques, pensant que us dic, sense guió. Ja m'ho vaig posant una miqueta més fàcil quan em busco un tema en concret, en aquest cas. Doncs ja sabeu que quan comença la nit avui estem parlant de l'All Think Of Festival, que es farà el mes de setembre a la ciutat de Nova York. I bé, aquest East Side Girls de Muna, que són un grup de tres donasses impressionants, és com un himne queer de que les autèntiques són les de l'East Side. Sabeu que la ciutat dels Àngels es divideix en dos? I bé, doncs, estan les del West Side, que potser són les més, les que estan més per el tema de seguir el que marquen els cànons de bellesa física sense pensar en el que hi ha dintre la mullera, una miqueta. I després que les autèntiques, les que viuen de veritat, són les del East Side Girls, les de l'East Side, la part est de la ciutat. Està dintre un àlbum que es diu Dancing on the Wall, i m'han semblat molt, molt xula. I d'una banda de dones a una altra banda també de dones. Elles es diuen The Bitches i bé, us he escollit un tema que es diu Blame Bridge, que està dintre del seu penúltim àlbum. Elles són una banda de rock canadenca de Toronto, que es veu des de la torre més alta de Toronto. Toronto entero, ho sento, és el meu acudit dolent favorit, o un dels meus acudits dolents. Tinc companyes de feina que diuen que és que jo només sé explicar acudits dolents. Ens queda molt poqueta estona. Jo crec que, de fet, és amb aquest tema que possiblement acabem el programa d'avui. Vull aprofitar, es diu, com us deia, The Bitches, està dintre un àlbum que es diu Blame My Ex. I ara, amb la calma, us vull dir això, que estic molt contenta de que em feu companyia cada setmana, de compartir músiques amb veu de dona, perquè és el que vol ser aquest programa, un aparador de músiques amb veu de dona, una setmana rere una altra, i em sento molt feliç de sentir-vos a l'altra banda. A veure si per una vegada deixo que soni la cançó sencera, Blame Bread, de les The Bitches. I són dues germanes, veieu, no puc més, dos més, és un grup de quatre. Jo us parlaré d'elles en un altre moment. Adéu-siau, moltíssimes gràcies, un petó i molt bona nit.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 PM, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició. Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui farem un viatge a Vilanova i la Geltrú, on el 7 d'abril de 1895 va néixer Eduard Toldrà i Soler, compositor català que fou una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. Ha estat considerat el gran arquitecte del renaixement musical català dels anys 20 i un dels grans exponents del noucentisme musical. A banda de la seva faceta de compositor, fou també un excel·lent violinista, fundador del quartet de corda Renaixement. Escoltarem el Sonatí de la Rosada, una de les peces més destacades dels 6 sonets per a violí i piano composta a l'any 1921. Cada obra s'inspira en un poema català i, en aquest cas, en un sonet de l'escriptora Trinitat Catasús. És una peça on la melodia cerca capturar la llum i la bellesa de la natura. Espero que la gaudiu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 28 de maig de 2026 la compartim amb el Manel Cordero. Hola, Manel.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, ben retrobat.
1: I ben retrobats també a vosaltres.
0: Molt bé, fantàstic. Ben retrobada, Mercè Charles.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, Joan Domènech.
3: Bon dia a tothom, i ja era hora que...
0: Clar, puguem... que tinguéssiu partners, eh, Josep Vinyets, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: És que ve l'estiu i llavors la gent diu tota cuca viu i nosaltres doncs també intentem viure el millor possible fent alguna volteta por ahí.
0: Has fet una mica de cuca, diguem.
2: Sí, una mica de... sí.
0: Bé.
3: Jo me'n vaig de vacances a l'agost per respecte a la ràdio.
0: Oh. Sí, ole!
2: Ens fas!
1: És un bon detall, eh? Sí. Bon detall.
0: Impecable. Això sí que són col·laboradors.
3: Penso, ostres, no, solidaris. A l'agost.
0: Sí, millor, oi?
3: Sí.
0: A l'agost que no hi haurà ningú enlloc i
3: no
0: farà calor.
4: No cal a l'agost. Avui ja diu que arribarem a 32, 33 graus.
3: A l'agost ja tinc dia i hora, el 12 d'agost, per anar a veure l'eclipsi.
0: Ah, sí?
2: Ah. Mira.
0: Bé, sí, dia i hora...
3: Allà baix a Gandesa, que serà perfecte. I després pluja d'estrelles. Ja tinc un lloc concret.
0: Ja tens el lloc concret,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí.
4: Si comptem que no estigui ennuvolat.
2: Comptem que no estigui ennuvolat.
4: Bueno, esperem que es faci...
3: Haurem de jugar.
1: Home, el mes d'agost...
4: És difícil, però sí.
1: Acostuma a ser bastant estable.
3: Sí.
1: Però...
0: Això serà un dimecres, eh?
2: 12 d'agost.
3: Sí. 12 d'agost.
2: A les dimecres. 8 del vespre.
3: A les 8 del vespre, més o menys. Després farem una caminada, hi ha una pluja d'estrelles.
0: Mira, ja ens diu
2: tot l'itinerari.
3: Sí, sí, sí.
1: Dreamworks.
2: Molt bé.
0: Molt bé. De fet, ja diuen que hi ha bastanta cosa agafada en aquella zona del sud.
3: No, és que està tot.
0: Per tant, tu ho has fet molt bé,
3: molt
0: això.
3: Molt complicat, sí. Sí.
1: Té raó.
2: Nosaltres, a veure si el Miquel Àngel i la Marta no tenen cap gira, i estem també a Falset, a dalt de tot d'una muntanya que també s'ha de veure bé.
0: Bé, sí. En tot cas...
3: Jo, concretament, ja ho dic, estic en unes bodegues, que són, es diuen... Herència al Tes.
0: Home, i tant, al costat de Gandesa.
3: Sí. Pues per dormir...
0: Però ja tenen allotjament?
3: Dormim en tenda de campanya.
2: Ah, ja.
3: Però ho munten molt bé. Hi ha unes quantes tendes de campanya, aquestes que, com en diuen ara, dumpling, que tot està a punt, i amb llits...
2: Sí.
0: No caldrà que portis...
3: No.
0: L'esterilla ni aquestes coses, eh?
3: Només que si... Sí, com que ja soc jubilat, o sigui, a mitjanit tinc ganes de fer pipí i he d'anar als lavabos de l'herència al Tes.
4: A la vinya.
2: Sortirà un vi d'aquella zona.
1: 22 graus.
0: Bé, escolta, deixeu-me fer un apunt a aquesta hora del matí.
2: Positiu. El que vulguis, ets el jefe.
0: Molt positiu. Molt positiu, i llaminer, perquè, com us hem explicat al programa, la pastisseria Arenes de la carretera, de l'Avinguda de Barcelona, ha guanyat la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya 2026 en la categoria de crema i pinyons. I explicaven doncs amb una publicació a Instagram molt emotiva, doncs el que representava per ells des de la pastisseria Arenes. Recordem que això s'ha donat aquesta setmana, categoria tradicional, categoria crema i pinyons, categoria xocolata, llardons i creativa. I en aquest cas han guanyat la categoria crema i pinyons, segona posició, per pastisseria Arenes, de la qual doncs en són responsables la Maria i la Montse Arenes. I tinc al telèfon la Montse Arenes. Què tal, Montse? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia, bona hora.
5: Bon dia a tots.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, enhorabona per aquest reconeixement. Això ha sigut aquesta setmana, pel que he deduït, això semblava l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, no?
5: Sí, correcte. Va ser...
0: On es va fer?
5: El passat dimarts. Sí, a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, al carrer Rosselló, a Barcelona.
0: Molt bé. Explica'm, doncs, era la primera vegada que us presentàveu, o com funciona, diguem, el concurs?
5: Sí, era la primera vegada que ens presentàvem. Va ser una sorpresa enorme per nosaltres. Vam anar sense cap tipus de pretensió,
0: sí.
5: Va ser dit i fet, ens apuntem, t'envien sempre doncs, mails dient apunta't al millor concurs del croissant, de la coca, del tortell. La veritat és que mai ens havíem presentat a cap concurs. Mm. I mira, no sé, ens va venir per dir, vinga va, ens apuntem. I mira, va ser dit i fet, i realment, una mica més no arribem, perquè havia molt de tràfic per la carretera d'autopista, sí? Però sí, sí, al final vam arribar a temps i la vam presentar, i el que no ens esperàvem era, doncs, obtenir algun tipus de premi, no? Perquè, uh-huh, clar, havíem pastisseries de molt renom ja, no a nivell ni de Barcelona ni de Catalunya, ja a nivell d'Espanya, no? com la Hoffmann, per exemple. No? Uh-huh. I per nosaltres, doncs, és una satisfacció, un honor, una alegria immensa. Estem una mica en un núvol, em desperto parlant i dic, no és possible, saps, que estigui passant?
0: Sí.
5: O sigui que estem molt feliços, de veritat.
0: Explicàveu, Montse, la publicació, que darrere, doncs, d'aquesta coca, que hi ha moltes hores de feina, no? Explica'ns, perquè posàveu en valor, no?, tot el procés, tota la gent que intervé, no?, en un procés d'aquestes característiques.
5: Mira, et vaig a ser sincera, Oriol. Nosaltres sempre ens esforcem molt i treballem moltíssim i tenim molta dedicació en totes les nostres elaboracions. Uh-huh. O sigui, bueno, ja estem 24 hores sempre intentant oferir els millors productes, però realment amb la coca de Sant Joan, en aquest concurs, ha sigut dit i fet, i tampoc hem estat fent proves ni hem estat coent 15 coques per quedar-nos amb la millor. No, és que com no anàvem amb cap tipus de pretensió, suposo que aquestes coses et passen un cop a la vida, vam cobra un parell de cada, perquè nosaltres ens vam presentar a la de crema, a la de fruita i a la de llardons, sí, vale? I vam cobra un parell de cada i vam dir, bueno, pues la que millor surti, pues la presentem. I bueno, després t'assabentes, doncs, que hi ha gent que porta molts dies treballant per obtenir, doncs, aquest premi i que cuit 15, per exemple, no? I nosaltres no, és que, ja et dic, anàvem tan tranquil·les, o sigui, sense cap pretensió, que, bueno, que suposo que bueno, ha sigut, pues, la casualitat, però realment molt, molt contentes. I però està clar que això és una feina que hi ha darrere, i tot l'equip que tenim, perquè avui dia, doncs, trobar bons pastissers, bons forners i bons brioixers costa, sí, moltíssim. Uh-huh. I realment aquesta coca participa en tots, tant els forners que posen la massa mare, el ferment natural, a l'Evein que el fan ells, amb les màquines l'Evein, amb els brioixers que pasten, i més els pastissers que fan la crema, no? O sigui, és com una coca d'equip, no? Mm-hmm.
0: Mira, casualitats de la vida, ahir parlàvem amb la Montse, escolta, podrem trucar uns minuts, i jo no en tenia ni idea, Montse, i ens acaba d'arribar justament una coca com la que estem parlant ara mateix i amb la que heu guanyat el premi. De manera que moltes gràcies i fa molt bona pinta, eh?
5: Perfecte, espero que la gaudiu.
0: Això, per cert, ho organitzava el gremi o qui hi ha al darrere, doncs, de l'organització d'aquest,
5: sí,
0: concurs?
5: Sí, el gremi de flaquers de Barcelona, sí? Més empreses, bueno, empreses de productes, i després també una empresa de màrqueting, senyor i senyora Cake, i després també patrocinadors, doncs, com Polín, com Murató, per exemple, la farina també, doncs, dona la cosa que la gastem d'ells, però sí que ens va sorprendre molt l'organització, està molt, molt bon, ben feta. Uh-huh. Nosaltres som una mica anticoncursos, entre sí, cometes, perquè sempre pensem, sempre guanyen els mateixos, no? Doncs realment ens vam portar una impressió molt bona, perquè realment portàvem totes les coques anònimes, les anàvem posant en safates, hi havia un jurat espectacular, o sigui, només veuen el jurat que hi havia, deies, ostres, uh-huh, gent molt, molt potent del món de la gastronomia, de la fleca, de la pastisseria, també de les crítiques gastronòmiques, i gent, doncs, molt, molt preparada, no? I, bueno, el millor, realment. I realment també les fotografies que han fet, la difusió, tot de 10, eh? O sigui, des d'aquí també que dic que l'organització és una passada.
0: Veus, doncs, ha trencat una mica aquest cert perjudici que potser, sí, tenies, no?, a l'hora de presentar-te en concursos.
5: Sí, jo crec que el tenim nosaltres i tenim tots, eh?
0: Sí.
5: O sigui, que jo animo també els que... Perquè, bueno, això és un concurs, no? Tampoc segurament que hi haurà moltes coques molt bones, eh? O sigui, tenim que tenir... Doncs clar que això és un concurs, però que és veritat que ha sigut el concurs rècord de participació i de coques presentades, o sigui que encara ho feia més difícil. I tenim que dir que la nostra, que ens ho va dir el jurat, va estar 50-50, o sigui, la meitat del jurat votava per una i l'altra meitat per l'altra. Al final ens ha quedat un segon premi, que igualment el tenim com si fos un primer, tal qual t'ho dic, Oriol, perquè
0: sí,
5: et dic, no anava,
0: sí,
5: amb cap tipus de pretensió, mm-hmm, i ha sigut una sorpresa enorme, no? Molt, molt feliços, la veritat.
0: Que bé. En total, 5 categories, no?, com esmentaves, a banda de la que heu aconseguit el segon premi, crema i pinyons, tradicional, xocolata, llardons i creativa.
5: Sí, nosaltres ens vam presentar, sí, nosaltres ens vam presentar a la de llardons,
0: sí,
5: a la de fruita i a la de crema. Realment, si tinc que dir sincera, la que estava millor era la de fruita.
0: Sí.
5: Realment, eh? Perquè la de crema, vam posar molta crema i estava més planeta, però bueno, jo sabia que estava molt bona, però visualment, de pinta, quan les vaig veure totes posades a les safates, a la taula, vaig dir, ostres, la de nostra de fruita, ojito, eh? Ojito, allò que dius, va, sempre tens l'esperança, no?
0: Sí.
5: Però clar, quan ens van dir la de crema, vaig dir, bueno, pues perfecte, perquè a més també és com la que més venem, no? El percentatge de venda de les coques, la de crema nosaltres sempre és la que més hem venut, no? I sí que molt contenta, no tinc...
0: Fantàstic. Per tant, bones perspectives, imagino, no? Per Sant Joan...
5: Bueno, realment Sant Joan és una diada que a tots ens va bé, saps? Llavors nosaltres sí. També tenim la limitació que tenim. O sigui, tampoc a nivell de producció també estem limitades. Llavors, bueno, les expectatives són bones, però creiem que són bones com sempre, no? Però bueno, sí que és veritat que et posa doncs, a un nivell doncs, que està molt bé. I a nivell de la botiga de Barcelona, perquè aquí més o menys ens coneix molta gent i els que són clients venen sempre i és veritat que també atraem doncs, gent del voltant de Molins de Rei, no? Però més a la botiga de Barcelona, que és com més desconeguda, doncs sí que és veritat que aquest concurs doncs, ens ha posat a nivell, clar, de titulars, doncs, tres pastisseries fleques de Barcelona entre les millors coques, no? I clar, estàs al costat de Facha, que estàs al costat de la Hoffmann, no? I jo crec que també per Molins de Rei en general pues, també té que ser un orgull pues, que un de nosaltres estiguem allà. Que ja et dic, perquè ens hem presentat, que potser molts es presenten i també aconsegueixen doncs, emportar-se amb un premi, no? Però des d'aquest respecte, no? Doncs, ostres, estar a aquest nivell i tu veure en titulars de premsa, sota la premsa barcelonina, no? Doncs que tres pastisseries de les que han tingut el premi doncs, estem a Barcelona... Doncs, ostres, és una passada per nosaltres, realment.
0: Molt bé, doncs la pastisseria Arenas, que ha aconseguit el segon premi a la millor coca de Sant Joan 2026, categoria crema i pinyons. Enhorabona, Montse Arenas, i moltes gràcies també pel detall d'haver-nos portat aquesta coca, eh?
5: A vosaltres, una abraçada.
0: Felicitats, que vagi molt bé.
3: Felicitats.
0: Una abraçada.
1: Feu-hi.
0: Adéu-siau. Adéu-siau. Bé, estàveu molt atents escoltant. I sobretot amb aquest contacte visual que esteu fent amb aquesta coca.
2: Sí, sí, i principalment, almenys jo que faig sí. Molta pastisseria a casa,
0: sí.
2: Doncs encantada de que Molins de Rei doncs,
0: molt bé, no?
2: Sigui reconegut una coca de casa nostra, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que això ens posa en el món, no?
3: I tant,
0: sí.
3: I tant, i tant.
0: Estem... Sí. El Joan se la va mirant fa estona, eh?
3: Sí, estem de moda.
2: Estem de moda.
0: De totes aquestes categories, us agrada aquesta, evidentment, de pinyons i crema, o més aviat sou de fruita, de llardons...
2: Mm. A mi m'agrada tot.
0: Encara queda un mes, per Sant Joan, però com que
2: tot, un trosset de cada. Setmana, un trosset de cada.
0: Un trosset de cada.
2: Exactament.
0: Sí.
4: Jo soc més tradicional, jo la de fruita.
0: Tu la de fruita, Josep?
4: Sí, possiblement perquè quan era més petit anava a casa de mon tio, que també era forner, el Lluís,
0: sí,
4: de Barcelona.
0: Sí.
4: I una cosa que teníem cada any, ja ho esperaves, és arribar a Sant Joan per anar a ajudar a muntar, a posar fruita a les coques.
0: Això m'agradava molt. Tu havies ajudat, eh?
4: Sí, sí, a posar la fruita sobre la coca.
0: Sí.
4: Vull dir, per això sempre he sigut de més de fruita. Però, sí, en realitat, tant la de crema com la fruita com la de llardons, per mi són bones.
3: Jo també sóc amb això.
0: Tu com...
3: El que diu el Josep, jo, a mi la de fruita m'agrada molt. Moltíssim, la fruita confitada d'aquestes, sí, a mi que m'encanta. Precisament molta gent de vegades en una taula quan hi ha la coca, a molts no els agrada la fruita i me la donen a mi.
2: Doncs mira, a casa jo menjo la fruita del Manel.
3: I sobretot la taronja,
0: a veure.
3: La taronja, quan hi ha taronja,
2: sí,
3: amarga.
2: Sí,
3: i,
2: sí,
3: quan
2: sí,
3: hi ha taronja amarga i aquesta sí. M'agrada molt, molt, molt.
2: Sí, sí.
3: Molt.
0: Sí.
3: I encara que jo sóc un fan, precisament, de menys del que has dit, o sigui, la de fruita,
0: sí?
3: I no sé si se'n fan de Sant Joan, però jo sóc un fan irredent del cabell d'Àngel.
0: M'agrada
3: molt,
0: sí?
3: Molt, molt, molt, moltíssim.
0: Doncs ja t'ho cedim.
3: Allò, les ensaïmades de cabell d'Àngel, així m'agraden molt, sí.
0: Molt bé. El Manel, doncs, ja t'ha contestat la Mercè.
1: També
0: però...
1: de fruita, però només el sabor. No sé per què, la fruita...
2: Tota la fruita passa al meu plat.
0: És a dir,
1: però no m'agradaria, si no tingués, no m'agradaria aquesta coca de fruita sense fruita, si no fos perquè queda un sabor, una presència, i és això el que hi ha. Perquè hi ha receptes potser són comparables i cadascú li agrada el que li agrada. Per exemple, la de crema està fantàstica, però és molt rica, vull dir, és, té moltes calories.
0: És una bona manera de dir.
1: Sí, és molt rica. Rica, li toca la loteria.
0: Sí, sí, sí, molt té calories, sí.
1: Sí, sí, està bé. Però jo crec que és un exponent del tema de gastronomia i paraules familiars. Manduca. Mm? La manduca està present en tots els mitjans de comunicació, s'esmera sí. molt el sector en fer coses noves sempre. Ara farem un aparador diferent. A Cabarenes, doncs, jo crec que, a veure, tampoc sóc ningú, perquè no sóc un estilista ni molt menys, però a mi em sembla que tenen les idees molt clares de com s'ha d'ensenyar un establiment de cara al públic. És a dir, tenen la façana, tenen unes llums al vespre. Jo crec que hi ha un concepte molt clar del màrqueting gastronòmic a nivell pastisseria, jo crec que sí. A part de que el principal és que...
2: Que sigui bo.
1: És que el producte sigui bo. Però si va acompanyat aquest revestiment d'estil, de qualitat, doncs això ho fa molt. I també, per algun motiu serà, que jo crec que ni el Keynes, famós economista, podia resoldre, sí. Com és que doncs, hi ha tanta gent en allà que ve de tota la comarca.
0: Sí, sí.
1: I bueno, això és un... És un sí, no és sí, cap enigma, sinó una conseqüència directa de que alguna cosa s'està fent bé.
3: Sí, és una bogeria de gent. Ja tenen molt de personal, la gent... Els agrada molt el pa de l'Arenes, vull dir, clar, suposo que un percentatge molt elevat és anar a buscar pa, i també llavors pastisseria i cafeteria, i aquesta darrera reforma que van fer ha quedat molt bé. Sí. Jo me n'alegro molt, però,
1: sí, clar, sí, sí,
3: respecte al de la fruita, només dic que m'agrada tant la fruita...
0: Vinga, tornem a la fruita.
3: Que d'adolescent i de petit, em portava, anava a la fira de Sant Pont.
2: Ai, sí, al carrer Hospital.
3: Compraven aquelles fruites confitades que m'entusiasmava. Allò me'ls menjava com a pipes. Sí, sí. Veus, si sóc fan de la fruita.
1: Sí, sí. Jo crec que Arenes està cobrint un espai. Jo crec que hi ha tres espais. La coca de... diguem, industrial, que sí. pots comprar qualsevol establiment d'alimentació. Sí, sí. La coca que està al mig i és la que demostra com va tot, i aquest és el més difícil de donar una qualitat determinada. Però hi ha la tercera part de la pastisseria, no és que ho hagi llegit enlloc, sinó que es veu, això, que és la coca artesana ja daliniana, com per exemple Escrivà. No sé si coneixeu Escrivà, el Cristian Escrivà. Jo vaig tenir la sort de petit de conèixer el seu tiet, el Joan Escrivà, que després va ser enginyer, i aquest els Escrivà, és que ja en aquella època de fa molts anys tenia la pastisseria europea. Sí, no tothom ho aconsegueix. Te'n vas a molts racons d'Europa i, escolta, no hi ha cap postre d'un nivell, a nivell pastisseria, sí. que una barreja de farina i una mica de sucre i s'ha acabat. Doncs jo crec que hi ha aquestes tres categories pel que es veu. No sé si estic d'acord, però és així. Vull dir que...
2: Felicitats i endavant.
1: Endavant.
2: I endavant.
0: Els concursos sempre tenen pros i contres, com deia la Montse,
4: També té això de que possiblement els dona a conèixer una mica més. Sí. Ells que han anat obrint també moltes botigues fora de Molins, perquè nosaltres coneixem l'Arenes aquí en Molins, però tenen establiments allà.
2: Jo no ho sabia, ara ho ha dit.
4: També a Sant Andreu de la Barca també en tenen
3: un. Sí, Sant Andreu, sí.
1: Fa molts anys, el de Sant Andreu.
4: Vull dir que s'han anat obrint, i aquestes coses sempre van bé.
0: Correcte. Sobretot estan focalitzats a Barcelona, com ha dit, al carrer Berlín.
2: Molt bé.
0: Sí, a prop de Numància. Tenen la botiga. Bé, doncs hem parlat de Sant Joan un mes abans, però, i a més va penjar una imatge la Montse de tota la sala, diguem, de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, que hi fan actes, que hi ha un petit escenari tot ple de taules i ple de coques. de... Home, el jurat, déu-n'hi-do, si les ha de provar totes...
1: Sí, un empatx.
0: Un empatx calòric, diem. Sí, sí.
2: Està molt bé que aquell edifici de, les, de la DAM que no hagi anat a l'oblit com altres edificis macos de Barcelona que han desaparegut i s'hi han fet pues, altres coses que són...
3: O sigui, estan molts actes, estan molts actes molt variats, de tot tipus. Sí. Està molt bé l'activitat.
2: Està molt bé, que aquests espais es puguin mantenir. Ara sí està lluitant molt cap a fàbriques de, de cap a l'altra punta de Barcelona, que les volien destruir, que s'utilitzin.
3: Sí, em sembla que ho vaig comentar-ho. Ara s'han convertit en museu l'antiga Fabra i Coats, que està al barri de Sant Andreu.
2: Que el volien destruir. També
3: està molt bé,
2: també.
3: Ha quedat molt bé.
4: I ja fa temps que es fa servir, la Fabra i Coats.
3: Bueno, no, van inaugurar fa 15 dies.
4: Sí, això sí, però que es fa servir, sí, perquè nosaltres quan anàvem gegants a Sant Andreu, normalment tot el d'allò ho fèiem. Ara els gegants estan en un altre lloc, que jo sàpiga, però abans estaven allà a Fabra i Coats. O sigui que sempre han anat amb els gegants allà, es feia la plantada allà dintre i hi ha més activitats. I com això n'hi ha més a Barcelona, hi ha fàbriques que es mantenen. Sí. També les cotxeres de Sants fan coses, fan exposicions, es fan coses. Vull dir que hi ha alguna fàbrica tèxtil més que hi ha que no s'han derrocat, sinó s'ha transformat en equipaments culturals.
2: Ha estat molt important que el que fa anys eren antics pobles al costat de Barcelona, com Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, tots els que eren petits pobles, que hagin mantingut encara una mica l'essència de llavores, perquè vas i entres al nucli, o Gràcia mateix, al nucli de Gràcia, i et sents en un poblet.
3: Sí, sí. Tot el que sigui preservar el patrimoni és important, i a més, ara, en temps difícils, en què el poder econòmic és brutal i et carregues... Et carregues una cosa menys que canta un gall. Les coses...
0: Només aclarir un matís, i és que la pastisseria Arenas no té cap pastisseria a Sant Andreu de la Barca.
4: Ah, no? Pensava que sí.
0: Pep Vinyets.
3: No,
0: només és a Avinguda a Barcelona i després al carrer Berlín a Barcelona.
2: Molt bé, molt bé. Està bé. Els aclariments.
0: Sí, i tant, home, només faltaria. Fem aquest matís.
2: Sí.
3: Però l'havia tingut, Oriol.
0: No em feu aquestes preguntes perquè jo no tinc tota la informació al respecte.
1: Sí, havia tingut segur.
3: L'havia tingut segur.
1: Sí, perquè els envoltoris de paper es deia de moments de reita a l'adreça i s'han...
0: Correcte. Però ara, actualment, ja fa anys, doncs ja és Avinguda Barcelona i des de fa alguns anys ja a Barcelona al carrer Berlín.
2: Nosaltres ja estem contents que estigui aquí.
3: No sé quin membre de la família Arenas anava a portar del pa o del forn.
2: I es va enfonsar el pont.
3: I se li va enfonsar darrere.
2: A darrere. Va ser
3: l'últim en passar.
2: Una
3: persona de la família Arenas que ara no sé ben bé qui era. Em sembla que sí, però bueno.
4: No volia. Jo diria que era del pont.
0: Si em fareu tornar a trucar. No me la lieu ara, ja.
4: El que estem parlant de l'ensorrament del pont de les 15 arcades, jo diria que va ser el del forn del pont.
3: Jo diria que era el de la pastisseria Arenas, però segurament tens raó.
2: Oriol, demano, sisplau.
3: Jo diria que era el de la pastisseria Arenas.
2: Que algú ens ho aclareixi.
4: No, que tampoc... Tampoc ho tinc molt
3: gravat.
2: És igual, se'ns va enfonsar el pont.
0: Això és una evidència.
2: I això va ser terrible per nosaltres. Sí. Terrible.
1: Sí, jo crec que va ser Arenas, perquè fins i tot el...
2: No t'hi posis, Manel.
3: Sí.
0: A veure.
1: El protagonista de l'escena, recordo que en aquella època de televisió blanc i negre...
3: Sí, va sortir.
1: Va sortir, ho van atrevessar, i clar, estava en un estat de xoc, però impressionat del que havia passat. En qualsevol ens passaria.
0: Telèfon de l'Udits, 936686161.
3: En tot cas, Josep...
4: Era un
3: del gremi de flaquers.
2: Era un del gremi. Deixem-ho així i ja està bé.
4: Sí, no.
2: I era de casa nostra.
0: Exacte. A veure, és que tenim uns contactes aquí. En principi, aviam. Ah. D'acord, era el Pere d'Arenes.
3: Veus?
0: Ja està el que va passar pel pont. Era el germà gran. Gràcies, okay. Salvador Prat, que sempre està molt atent, i també altres oients que ens han trucat.
3: Sí, doncs,
2: molt
3: sí,
2: bé,
3: sí,
2: moltíssimes
3: Salvador
2: gràcies.
3: Diu que era el Pere d'Arenes, estic convençut que té raó.
4: D'acord? No, jo sé que un forner, però no sé per què s'havia posat que era el del forn del pont.
2: O sigui que no els forners són protagonistes dels premis i també de les desgràcies, no?
1: Bueno, cal dir que tot Molins de Rei, les pastisseries funcionen molt bé.
3: Sí.
2: Totes, sí. Totes, és veritat. Sí, sí.
0: Efectivament, ara, evidentment, ens hem centrat en aquest premi, però...
2: Sí, sí. Però hem d'agrair que tenim bons pastissers al poble.
0: I sempre que venen festes d'aquestes característiques, doncs recomanem que la gent vagi a pastisseries i forns de la vila.
2: Sí. Oh,
0: hi ha establiments més de supermercat, per entendre'ns, sí. Que també tenen aquest producte, però evidentment...
2: Sí, hem
3: no
2: de donar... Punt de comparació,
3: hem de donar exactament.
2: No és el mateix.
0: Ni punt de comparació, perquè doncs, el producte...
4: Això està clar. No és el mateix així l'artesanal que no la feta industrialment.
2: I tant. És molt diferent.
4: El qual no vol dir que aquell producte també tingui la seva qualitat, però...
3: Home, control de qualitat,
4: estic segur,
3: els deu tenir
4: estic dos... Segur que, i... Estic segur que la coca artesanal és molt més bona que la...
0: Home,
4: que
0: i tant,
4: que
0: i tant que ho és.
4: Industrial.
2: I tant, sí, sí, i tant. Sí.
0: Estàvem acabant de parlar dels equipaments reconvertits.
2: Sí.
0: Ja ho havíem tancat, això, no?
2: Sí.
0: Més o menys, sí,
2: Més o menys.
0: Sí. Més o menys, sí. El Joan ha vingut amb moltes ganes de parlar de la visita del Papa, no?, abans.
3: No, home, que deia que el...
0: És que hi ha un suplement, és de La Vanguardia, no?
3: És un sant ara, pare, sí. Que
0: ara ha quedat a fora.
3: Que m'incau força bé, que té alguna, diu algunes coses que estan ben dites... I el prebost, sí, no, que estan molt ben dites.
0: Sí, bendites o beneïdes?
3: Bendites.
0: Bendites,
3: sí. No, parlem en català, no?
0: Sí.
3: Sí, sí.
0: Digues.
3: Sí, el trobo interessant, la visita, i després vindrà a Montserrat i dinarà amb els monjos i quan
0: deixi... I a l'Estadi Olímpic he sentit que hi haurà 50 confessionaris o...
3: Sí.
2: Oi, això
3: quan
2: ja no
3: deixi el Montserrat se'n va directament a Sant Agustí al Raval, cosa que també és d'agrair, té molt de mèrit.
2: Era la meva ex-parròquia.
0: Aquesta?
2: Quan jo era petita, sí. I a més us havia comentat abans que la primera comunió la vaig fer a la Sagrada Família.
0: Ah, això ens ho has comentat fora d'antena, sí.
3: Molt favorable a tots els moviments migratoris, a més per la seva, pel seu passat.
0: Sí.
3: A l'Amèrica Llatina.
1: Al Perú, per exemple.
3: I bé, que hi ha hagut sant pares més fonamentalistes i
1: més immobilistes.
3: Més immobilistes.
0: Et deies, Mercè, que tu vas fer la comunió.
2: Sí, bueno, és que l'any 1952 hi va haver el Congrés Eucarístic Internacional, que hi va haver una moguda a Barcelona impressionant, es van fer fins i tot unes vivendes que en deien les vivendes del Congrés, que eren unes vivendes, suposo, més assequibles per gent nouvinguda, i el curiós... Sí, encara hi són, encara hi són. I els nens i nenes de tot Barcelona que havíem de fer la primera comunió aquell any, doncs se'ns van convocar a l'esplanada, llavors, l'esplanada de la Sagrada Família, perquè només hi havia la façana. O sigui, va ser una cosa terrible per la gent que no vivíem a prop, perquè apropar-nos a la Sagrada Família llavors amb els seus vestidets de llargs de primera comunió era complicat i, bueno, en el meu cas ens vam reunir un parell de famílies i vam llogar un taxis cap allà. Després la qüestió rígida que hi havia en aquell temps, que no podies menjar ni beure ni tot això, ens van tindre totes les criatures allà sota el sol no sé quanta estona. I jo recordo que la meva mare portava un entrepanet i una botelleta d'aigua i anar-me insistint que mengés, que no podia ser que a les 12 encara no hagués esmorzat. I jo anar-li dient que era un pecat mortal menjar abans de fer la primera la comunió.
3: Hi havia molts de pecats mortals.
2: Hi havia molts de pecats. Per això, sí. Ho dic perquè ha dit això dels confessionaris de i tot mortals. Això.
3: Jo
0: Digues, digues,
3: jo, és una anècdota, però anava als padres i jo he sigut esquerrà tota la vida. I a part de que l'acadèmia i els padres en lligaven la mà esquerra per
0: corregir-me... Sí? Jo també sóc esquerrà
3: i... La comunió em van dir que no la podia fer perquè vaig agafar un calç amb l'esquerra i em va dir un padre, així els hi dèiem, no?, que si seria un engendre del diable.
2: Ai, Déu meu!
3: Bueno, és que era així, no ens estranyi tant.
0: Sí.
3: No
0: per haver tant. Utilitzat la mà esquerra?
3: Per haver utilitzat la mà esquerra, sí, sí, clar. Per això ara parlava d'aquest Sant Pare i que a mi em semblen molt bé algunes coses que fa, sobretot, i també vull que critica de manera força oberta tots aquests moviments que fa el Trump, les guerres, ara hi ha la intel·ligència artificial, moltes coses, però és que recordo de fa, i no són tants anys, bueno, són molts anys, però els anys 50 era una cosa terrible, el tema de la religió i del catolicisme. Una de les religions amb més mania persecutòria de tota la història de la humanitat, eh? I ara, esclar, avui parlem de si els musulmans, els... bueno, tot tipus de religions, i cuidado amb el catolicisme, en el seu moment.
2: Bueno, la gent que vam néixer als anys 40, als 50...
3: Des de Constantí.
2: Els 50 anàvem a l'escola, eh? I les escoles dels anys 50 ens van marcar moltíssim. O sigui, ens va costar molt a l'adolescència i més grans de poder trencar amb certs tabús, de poder dir, bueno, escolta, fins aquí hem arribat, però tot això, a veure, pensem-hi, i una vegada ho raonaves, deies, bueno, forma part d'un context, i, bueno, o m'hi apunto o no m'hi apunto en aquest context, perquè no era terrible.
3: Abans de dir catolicisme em referia a cristianisme, que no és ben bé igual.
2: Sí, però... no. Era, però a les escoles, bueno, hi havia una assignatura que era religió i t'explicaven la religió d'una manera que tremolaves, eh?
3: Tremolaves.
2: Vull dir, el cel i l'infern, bueno, l'infern, jo ja em veia sempre a l'infern, perquè jo era bastant bitxo, i jo pensava, bueno, jo ja ho sé, que a mi em toca anar a l'infern amb una mica de sort, ni el purgatori, però bueno... Vull dir...
3: Sí, jo ho tinc molt, molt present.
0: Sí.
3: I t'explicaven l'infern, no? T'explicaven l'eternitat a l'infern.
2: Sí.
3: I tenien exemples molt curiosos i molt sàdics, però...
2: Amb els quadros aquells...
3: Com exemples, de lo que era l'eternitat cremant-te.
2: Sí, sí.
3: Bueno... I així vam créixer i així hem viscut i així hem anat a
0: l'ús. Josep?
4: Pues no, però això s'ha canviant. Antigament
3: sí,
4: als col·legis hi tenies el crucifix sobre la pissarra allà. Això és així. Vull dir que... I quan has dit també la religió, hi ha altres religions, però la musulmana precisament no és la que més s'allunya. No és la cristiana, però no s'allunyen tant.
3: No.
4: Per ells... Tu veus els allò, ell Jesús, i existeix, però no deixa ser un altre profeta, no és el fill de
3: sí,
4: Déu.
3: Sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Però vull dir, no som... Aquí estem separats, però no tant. Encara que sembli que sí, però no, però hi ha lligams entre uns i els altres. Vull dir que... Però sí que ha anat canviant aquestes coses d'una manera o una altra. Pensem que amb el temps de la dictadura de Franco que la religió era un... Era el sumo i no se podia sortir d'aquí. Actualment, cada la persona és més lliure de triar. Tu pots ser creient o practicant i altres que no. I tothom té dret a poder-se ser i expressar-se com ell vol.
3: Sí, sí.
4: I antigament això no ho teníem.
3: No, canviat,
4: penso jo que més que bé fa més mal a la religió que no pas bé en aquest aspecte. Perquè les coses que t'entren per obligació no és el mateix que el que tu creus o penses per la teva manera de ser i de pensar. Quan t'obliguen a una cosa, no és el mateix. No és el mateix creure la persona que avui en dia és creient i practicant que antigament. Perquè antigament és que eres mal vist si no anaves a missa. És que Aquí, jo me'n recordo del poble, els diumenges havies d'anar a missa sí o sí.
2: Escolta, no, a la Conca del Llobregat, a la part de dalt, si no anaven a missa es quedaven sense feina, eh?
3: Sí, sí, no. Home, i tant. Però això i tant. Que dieu...
2: Les colònies aquelles eren manades pel capellà
3: jo recordo quan sortia de missa els diumenges, entrava a la sacristia i m'havien de signar
2: un paper, sí,
3: un llibret que portava ja i me'l signaven per portar-lo dilluns a l'escola
2: i tant
3: els padres, no? I una vegada me'l van signar tot de cop, tot, va dir, és que això és una tonteria com una casa, i me'ls va signar tots, i eren Francesc Orenes.
2: Sí.
3: El mossèn Francesc Orenes. Eh?
2: I, que ja era una mica...
3: Problemes tampoc, però vaig dir, doncs mira, m'ha fet això. Sí, sí.
4: Per això dic que aquella època està molt bé, però que no penso que més que fer un benefici era tot el contrari, perquè bueno, és obligar les persones a pensar d'una manera que la millor no penses.
2: Clar, i és que el que passava és que si tenies certa edat podies ser crític amb allò que et deien, i pensar, però si tenies 7 o 8 anys, tu en passaves tot i tenies uns remordiments i tenies un malestar terrible, que suposo que hi va haver gent que ho va superar, perquè quan va arribar a l'adolescència pues es va tornar més rebel i van haver moviments als anys 60, sí. Per això als anys 60 hi va haver tanta moguda de coses, però sí que quan tenies 6 o 7 anys i et posaven un infern a davant, pues a la nit somiaves amb aquell infern, i a més és que era terrible, eh? Jo vaig tindre una mica de sort en reflexionar una mica. La meva mare sempre deia, em feia resar al final, a la nit, però no, esto no sé què, en segona. I em deia, perquè jo deia, mama, però tu no vas a missa. I em contestava, i jo mai ho vaig entendre fins que vaig ser més gran. És que jo crec en Déu, però no crec en l'Església. Sempre em deia això. I a més, jo anava a un col·legi de monges. I anava a un col·legi de monges, després me'n vaig cantar, perquè en el meu barri o anaves als nacionals o anaves a les monges. I llavors a casa meva van optar que mal que mal, com que no hi havia altra opció, portar-me a les monges. Però els nacionals, ni pensar-ho, eh? Vull dir, no... I això sí que em feia d'això, deia, com pot ser que la mama em digui que creu en Déu, i quina diferència hi ha creure en Déu i no anar a l'església? Aquesta era una cosa que em va ajudar a poder més endavant pensar per què la meva mare deia això.
4: Bueno, però això del creure en Déu és... Jo penso que les persones per si mateixes acostumem a creure en algú. No sempre en Déu, però tenim una d'allò de creure en moltes coses, no? I per poder seguir endavant, perquè la vida està tan complicada a vegades que dius... I tens aquelles creències teves, no té per què ser realment només Déu. Però llavors dius... Hi ha gent que diu, jo no crec en Déu. Val, no creus en Déu. Molt bé, cadascú es diu... Però sí que creu en el dia que té un problema, s'encomana no sé què, i dius, però no dius que no creus. No creus en Déu, però creus en altres coses. És que tenim una d'allò de poder creure en algú per poder a vegades sortir endavant dels nostres, quan et quedes aturat amb algun problema, i dius...
2: És que en veritat, o sigui, qui és Déu? O què és Déu? Clar.
0: Compte, perquè ara aquest debat va pujant,
3: Em sembla que ja la coneixem tots, però una vegada l'he fet servir, o la dic, jo la dic aquí, que el gran Luis Buñuel tenia aquella frase, que a més havia estat educat amb jesuïtes, tenia molt bona educació, sempre deia aquella frase de gràcies a Déu encara sóc ateu. Això era del gran Luis Buñuel, i que el tema de Déu és...
2: És complexa. No. Però sí que l'humà té necessitat de creure en alguna cosa. Perquè jo he sentit a dir gent que

0: amb alguna cosa que t'ajuda.
1: Que el ser humà som creients...
0: Des de que es va començar a pensar.
1: Creients per necessitat ja, però vull dir, de sempre. Però quan dius creients, és el que jo torno a dir-ho d'abans, no és creure en la religió, sinó creients en algo.
0: En algo.
2: Tenir fe.
1: Molta gent és creient en la religió, però n'hi ha altres que són creients en altres objectes i en altres personalitats i en altres coses, i que no. Menys en política, eh? Però en això no hi creiem, eh? Perquè veus els diaris i dius, oblidem-se'n, eh?
2: Sí, Joan, tenies un mosquit rondant, eh?
0: Però... mosquit? Ai, Déu meu, ja m'ho ha picat.
2: No, aquí dins ens han entrat.
0: Ui, ui, ui.
3: És que... però el meu ja l'he sacrificat, eh?
1: I és que estem pujant les temperatures molt, eh? Hi ha mosquits més d'hora que...
0: Sí.
2: Ui, tant, eh? I tant.
1: Ja fa temps que volten, sí. Els mosquits.
0: Aquest mosquit està olorant la coca.
3: Potser sí.
2: L'haurem de tapar un altre cop.
1: Però llavors és intel·ligent, eh? Perquè fa molt bona pinta, la coca.
3: Però aquest... concretament el meu ja és un...
2: No podrà menjar-la.
3: És un petit cadàver, ja.
2: Sí. Molt bé. Es pot dir que heu estat fora a...
0: Sí, hem estat
2: Itàlia,
0: a...
2: Itàlia, no?
0: Hem estat als llacs italians. Al nord? Al nord d'Itàlia, sí. Al nord del nord.
2: Al Lago Maggiore.
0: Maggiore. A les illes Borromees, que et demostra com hi ha hagut, encara hi ha, gent que remena el cotarro, vull dir, sí. Que són capaços de tindre una illa per ells sols, amb palaus molt macos i jardins molt macos, però que bueno, sortosament les obren al públic i pots visitar-ho, i és maco. L'únic inconvenient que hi ha és que el transport que hi ha allà són barquetes. Llavors em sembla que vam pujar 15 barquetes.
2: Per anar d'un lloc a l'altre.
0: D'un lloc a l'altre, perquè, clar, no hi aniràs nadant, encara que és a prop. Pues és,
2: en principi...
0: has d'anar amb barqueta, ah, pues... i puja barqueta, baixa barqueta, puja barqueta, baixa barqueta.
3: Ah, pues això és molt maco.
0: És molt, sí. Maco, però és molt... ja als 80 anys ja, bueno, comença, sí, a fer, sí, d'això. Sí. O sigui, els llacs són molt macos, perquè hi ha la part suïssa, que són d'una mena, aquestes són potser d'una altra, però són macos, i a mi, personalment, el que em va impactar molt van ser les Dolomites.
2: Mhm.
0: Les Dolomites, sí, les muntanyes. O sigui, totes les muntanyes del nord d'Itàlia són impactants.
3: Impactants. Sí. Jo ho veig per la tele. I a més, ara que hi ha el Giro.
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: Ai, i a més Giro, està, sí, sí.
3: Hi ha el Giro, però allò és impressionant.
0: Sí, sí, vam fer molts ports d'aquests del Giro, el Manel.
4: El passo de, és a dir, d'entrar en una, sí, muntanya i l'altra, està molt ben estructurat, no? Des del punt de vista... camins i carreteres... És que fins ara jo havia parlat amb persones que havien vist les Dolomites. Mira aquella, i allà, i les fotos, i adéu, i passem per baix.
2: Sí.
4: No, aquí pugen molt amunt, és a dir, de cop i volta estàs a 700 metres d'altitud,
2: sí.
4: I quan estàs al passo per un poble que es diu Ortisei, doncs a dalt de tot estàs, sí, a 2.300. I això, sí, sí, amb res, no? Vull dir que...
3: No,
4: el cost també s'hi ha de...
3: No hi he estat, però ja et dic, i tornant a les bicicletes, quan diuen allò de amb rampes del 18%,
0: sí, sí,
3: del,
0: sí,
3: 19%,
0: sí.
3: Penso, mare de Déu, això com,
4: sí,
3: puja.
4: Sí, sí.
3: Bueno,
4: sí,
3: sí.
0: És que ho mires des de dalt, que de dalt, i veus unes curves, unes coses, i molt maco. Vull dir, ha sigut un viatge magnífic per conèixer un espai que no coneixíem.
4: I el temps ens ha acompanyat, perquè el primer dia va haver-hi una mica de...
0: De pluja.
4: Puja petita, però, com bueno, la marçada, però això són minuts. I en canvi, el temps no era com tanta perfecció com la que...
0: Hi ha molta neu, però... encara allà, perquè sí, vam agafar el tren al Bernina.
3: Jo tinc una neboda que hi viu allà, viu a Belluno.
0: A Belluno.
3: A Belluno.
2: Belluno.
3: Sí, eh?
2: Sí.
3: Sí. Sí. I bueno, sí, és un viatge
0: el que m'agradaria. Sí. El que cal destacar molt és que és una, hi ha la zona en què es va adherir a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial, però ells han seguit mantenint l'idioma i la manera de fer austríaca, diríem, de quan eren, sí, això. O sigui, és una zona en què parlen alemany, entre ells, vull dir, parlen més alemany que italià, però saben tots l'italià perquè han anat a l'escola, o sigui, sí, que parlen italià i alemany. I, a més, estan lluitant moltíssim per que sobrevisqui un idioma

0: autòcton d'allà, que és el landino.
1: I ladino.
0: El ladino.
1: O sigui, ladino en castellà, quan parles de... Vos sos un ladino. Ets tudent, ets un canalla, no, no, ets un... Ladino vol dir, bueno, derivat del llatí, i el romanche.
0: I el romanche.
1: Sí, sí, sí, sí. És l'altre idioma que no entén ningú. Ningú que hi va de, així de bones.
0: Sí. O sigui, és important...
2: No, és complexa, sí. Itàlia, amb aquestes coses.
0: És important poder-ho dir, sí.
2: L'Emília Romanya també, sí. Que és una d'allà, també tenen...
0: És poder-ho dir de que també nosaltres a vegades ens considerem que, sí, som una cosa extra, i dins d'Europa... hi ha moltes parts.
1: Aquestes illes al mig dels llacs és una meravella. Quasi totes, és territori de l'idioma de les illes, Borromees. Sí. És de la família Borromea. És com si fos un país dins d'un altre, Borromees. Fins però i tot un membre de la família Borromeo fa 2 o 3 segles es veu que va voler fer-se... van proposar per sant. I finalment...
0: Carles Borromeo.
1: Carles Borromeo, que curiosament... Ara no sé, sí, però curiosament fa no massa anys era el patró de la banca.
2: I sí.
0: Sí, sí, els que hem treballat, sí, a la banca, sí, el dia de Sant Carles Borromeo.
1: Dinerari...
0: Els dinerons, segur, segur. El van fer... Sí, sí,
2: sí,
0: sí, sí,
2: sí. Clar, Sant Carles Borromeo.
3: Doncs amb aquesta dada ho
0: però, bueno, és molt important això, saber que hi ha altres terres que també tenen 3 idiomes i que lluiten per mantenir les seves arrels, eh?
1: Que no tenen cap conflicte
0: greu. I no tenen cap conflicte com el tenim nosaltres.
3: Ho deixem aquí. Mercè Charles, Joan Domènec, Manel Cordero i Josep Vinyets. Moltes gràcies, que tingueu una bona setmana, eh?
0: Gràcies.
3: Gràcies i bon dia. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: són en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.